0: El centenari del casino de Sant Andreu de la Barca ens està permetent recuperar una part important de la història de l'entitat i també de molts records vinculats a la vida social de Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte, el casino tornarà a mirar enrere per recordar una activitat que va marcar tota una època, els balls de Saló. L'any 1991 van començar uns cursos i uns balls que es van mantenir durant gairebé 25 anys i que van convertir la pista del casino en un punt de trobada de moltes persones. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu l'Andreu Mitjans, que era el dinamitzador, professor dels balls de Saló. Benvingut, Andreu.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Professor, dinamitzador.
1: Sí, sí, era professor i a partir d'aquí doncs organitzava moltes festes.
0: L'any 1991, aproximadament, sí, sí. És quan van començar els balls de Saló en el casino.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: També ens acompanya avui l'Èrica Peláez. Va ser alumna d'aquests balls de Saló que es feien en el casino. I després, amb els anys, s'has convertit en professora. Benvinguda, Èrica.
2: Gràcies.
0: Com va començar aquesta experiència? Primer com a alumna?
2: Sí, bueno, primer...
0: A partir de quin any, més o menys?
2: L'any 93, aproximadament. Van començar els meus pares a ballar i nosaltres anàvem al casino. Els acompanyaven, els pares. Vam fer un grup bastant gran de fills que ens presentàvem allà al casino i copiaven el que feien els nostres pares. Progressivament vam veure que ens agradava i li vam proposar a l'Andreu fer un grup de nens i adolescents. I a partir d'aquí va començar la nostra història del ball.
0: I que segueix, no?
2: Segueix, en el meu cas segueix.
0: Andreu, 1991, en el casino, comencen els balls de Saló. Com he dit abans, eres la persona dinamitzadora, el professor d'aquests balls de Saló. Com comença aquest projecte?
1: Bueno, això comença primer a més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngels, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80 i finals dels 80s, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens van proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà, de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. La directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs, vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys on ha passat molta gent.
1: Sí, tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven, clar, anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tota una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries, i després també ja va venir el boom de la competició, amb el jovent sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús d'haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva i havia la part d'anar a ballar.
1: La part social, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? Cap de setmana, entre setmana?
1: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia 4 equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, que no hi cabien més. Vull dir, va ser uns anys de bueno, que... Encara molta gent a vegades em troba pel carrer i diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Però això que està molt bé, no?, ara que es recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
1: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino que es recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests balls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, clar.
0: Vindré dissabte,
1: exacte.
0: Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels veïns de Saló, no?
1: I tant, i tant. Anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè, clar, en aquella època no hi havia mòbils encara. No podem enviar-ho ni per WhatsApp. Vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però, clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho. Però sí, sí, ja està corrent per les xarxes que tothom que pugui, doncs, que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Ens comentava l'Èrica, ara parlarem amb l'Èrica Peláez, que va ser alumna, que anava amb els seus pares al casino i que un dia van dir, nosaltres també volem ballar,
1: no? Exacte, això...
0: I a partir d'aquí veu incorporar el grup infantil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, això era una de les coses que més ens agraïen, sobretot els pares, que tenien la canalla per allà al casino, i, bueno, clar, i més quan va començar la competició, és que, clar, deien, ostres, és que la sort que tenim, primer, de fer una activitat que ens agradi en família, i que, a més, l'edat que tenien ja, que molts eren adolescents, que en comptes d'estar, doncs, pel carrer, doncs estaven allà al casino amb ells, practicant, assajant, vam tenir que posar, inclús perquè ja no hi havia lloc, doncs un dissabte tocava entreno de ball social i la setmana següent de competició, perquè eren estils així que els de competició necessiten més espai, vull dir que no hi havia un ambient que estava cada dia, els caps de setmana allà ocupats al casino.
0: Erika, quin ambient recordes? Clar, fer una activitat en família, no? Tota
2: Exacte.
0: La família fent una mateixa activitat i que a tothom li agradés a prop de casa, a més, què recordes d'aquells moments?
2: Jo penso que l'essència del casino precisament estava en això. Tots estaven desitjant que arribés el dissabte a la nit, que era el moment d'assaig, moment de retrobament de nens, adolescents, pares, mares i inclús avis, o sigui, moltíssimes generacions juntes en allà per ballar, per riure, per parlar. I aquesta era l'essència del casino. Evidentment, anàvem a ballar, anàvem a entrenar, i sobretot quan vam començar l'època de la competició ens ho preníem més en sèrio, però l'essència era aquesta, i això és el que volem recuperar amb aquest Remember Casino del dissabte, no?
0: En el teu cas, Erika, vas anar a competició.
2: Sí.
0: Com et prenies aquestes competicions?
2: Bueno, al principi, bueno, quan vam començar a ballar, anàvem per passar-ho bé, però cada vegada anàvem pujant de categoria, cada vegada era més important, i va arribar un punt que entrenàvem cada dia entre classes estàndard, en el meu cas ballar amb els 10 balls, els 5 d'estàndard i els 5 de llatins. Fèiem una classe a la setmana d'estàndard, una classe a la setmana de llatins, fèiem una classe de tècnica, on miràvem el tema de la postura, els peus, com s'havien de col·locar, i després assajàvem, o sigui que estàvem vinculats al món del ball cada dia, i al cap de setmana entrenaments.
0: Que tot això vinculat amb els estudis.
2: Exacte.
0: Els caps de setmana teníeu competició, que potser tenies exàmens a la setmana següent,
2: sí.
0: No?
2: Sí.
0: Però bueno, tot bé, no, al final?
2: Sí, tot bé. Quan t'agrada una cosa i estàs motivada, ho tires endavant.
0: Continues ballant, Erika?
2: Continuo donant classes, i de tant en tant, bueno, un cop a l'any, junt amb el meu cosí, que era la meva tercera parella de ball, vaig tenir tres, muntem events de ball en hotels amb els nostres alumnes, familiars, exalumnes.
0: Per tant, aquella llavor del casino t'ha acompanyat sempre i et seguirà acompanyant, eh?
2: Sí, sí, sí, va ser els nostres inicis.
0: Tenies l'Andreu com a professor?
2: Sí, l'Andreu va ser el meu primer professor de ball.
0: Com era l'Andreu de professor?
2: Doncs era una persona molt propera, divertida, estava motivada per donar les classes. De fet, ell va aconseguir que tots anéssim motivats a la classe. Per això, jo ara que sóc mestra, a part de professora de ball, la motivació i la vocació és importantíssima perquè els alumnes tirin.
0: Per cert, hi ha uns DVDs que ensenyen a ballar d'un tal Andreu Mitjans.
1: Ui, ui, ui, què dius ara? Ui. Ara, bueno, jo no diria DVDs, jo diria VHS, Eren cintes.
0: Passats
1: de vídeo.
0: Passats a DVD.
1: Sí, també és veritat. Sí, es va gravar quan estava allà a l'escola de Barcelona i ja me'n vaig oblidar, i al cap d'un temps em va dir un noi, ostres, t'he vist per la tele. Dic, home, per la tele no ho crec. No, bueno, és que estava convalescent en un hospital i en el canal de l'hospital, doncs et vaig veure ballar. Dic, ostres, em vaig quedar... Sí, sí que és veritat que vam gravar uns DVDs, a mi em va tocar el Foxtrot i ensenyàvem tots els passos bàsics de cada ball. Sí.
0: I vas anar a competició, Andreu?
1: Sí, bueno, jo quan vaig començar encara no existia la competició. Vaig fer algunes competicions prèvies, que encara no estava en la Federació Espanyola creada, i sí, bueno, la primera vegada que vaig presentar la Paloma vaig guanyar. Mira, encara tinc un bon record.
0: Erika, vas aconseguir alguns premis importants a la competició?
2: Bueno, en el nostre cas participàvem a campionats de Catalunya, d'Espanya, fèiem competicions també internacionals, però per nosaltres, bueno, almenys jo, que sóc una persona competitiva, però sobretot quan faig alguna cosa la faig perquè em motiva i perquè em fa feliç, per mi el més important no eren els resultats, era sortir satisfeta de que havia fet una bona competició i l'havia gaudit.
0: Suposo que després de tants anys, no?, de que es feien aquests balls de saló en el casino, que ara recuperi aquest Remember, no?, com has definit, Erika, aquest dissabte, recordem, a partir de les 9 del vespre, uh-huh, en el casino, i escoltar-vos a vosaltres, com expliqueu aquesta experiència? I ho feu amb un somriure grandíssim, no? I us veig molt motivats.
1: Home, que fa més de 30 anys que vam començar, i la veritat és que sí, va ser una època molt bona. La gent també deu recordar que per TV3 es feia aquell programa de Bojos pel Ball i que, bueno, que hi havia un boom del ball, primer del ball de social, després hi ha la competició, i, bueno, i que tothom ballava, és que les escoles estaven plenes de gent, aquí a Sant Andreu no en donàvem l'abast. Bueno, vaig tenir que, doncs, dos també alumnes i companys, doncs, que m'ajudessin a donar les classes, perquè és que no teníem prous horaris per satisfer tanta gent que volia fer classes de ball.

0: I de balls llatins hi ha el xa-xa-xa, la rumba bolero, el pas doble, la samba i el jive, que és una modalitat de rock and roll.
1: Heu passat per tots aquests.
0: Bueno, aquests són això, els 10 balls que sempre ensenyem a tot arreu, però a part, clar, després també hi havia que sí, una mica de salsa, una mica de merengues i balls en línia d'aquella època, que ara només es balla ball en línia, i nosaltres abans només ballàvem en parella, però sí que fèiem a les festes, doncs, el típic el tiburón, el YMCA, i aquests balls que era quan la gent ja s'ho passava més bé.
1: Quin seria el vostre ball preferit, Andreu?
0: Uf, jo
1: a mi m'agradava molt
0: els estàndards també, i quan havia fet algunes exhibicions amb el frag i tal, i sí, el Slow Fox era difícil però m'agradava molt, i el vienès també, doncs, sí, el vals anglès, tot, de fet, una miqueta els estàndards, els llatins també, lògicament, però sí que vaig començar una miqueta més a especialitzar-me en estàndards.
1: Has dit amb el frag.
0: Sí, encara tinc a casa,
1: també era important,
0: no sé si em cabria ara, però sí, encara tinc el frag per casa.
1: Erika, en el teu cas, quin seria el ball, dius, és el que més m'agrada, és el que millor em surt?
2: Jo en el meu moment vam començar a competir en els 10 balls, fèiem els 5 estàndards i els 5 llatins, però al final, l'última temporada ja vam competir només en llatins. Això ja t'estic donant pistes. D'estàndard el que més m'agradava era el tango, i de llatins és que no sabria què dir-te, tots, és que m'agraden tots, fins i tot el pas doble, que era el que a la gent menys li agradava, com que el meu cosí i jo havíem ballat flamenc i, bueno, se'ns donava prou bé el pas doble, també era dels meus preferits, o sigui, no sabria, tots els llatins.
0: Sí, el jovent els agradava més els llatins, realment, el xa-xa-xa i tot això, el moviment, doncs, els agradava més.
1: I després, quan anava a competició, la vestimenta era importantíssim,
2: sí,
1: no?
2: Sí. I, a més, bueno, m'agradava molt la manera en què tenien, en què la feien, no? Perquè tu començaves a la categoria E i havies de pujar la D, la C, la B i la A. Llavors, tu a la E no podies anar amb la mateixa roba que a la A. Anaves només amb un vestit de licra que no podia pujar no sé quants centímetres del genoll. Llavors estaves com super motivat per pujar de categoria i anar millorant, no? I quan arribaves a la C ja podies portar brillants, ja et podies posar el potting aquell que ens posàvem al cos per estar morenes, les ungles postisses, les pestanyes. Llavors era com progressiu i tenies la motivació de que pujaves de categoria i a més podies anar vestida, doncs, com t'agradava i t'agradava.
1: Que això ja era més sèrio, eh?
2: Sí, eren moltes hores, per preparar-te.
1: I tant, i tant. Què espereu aquest dissabte?
0: Home, doncs, en principi, que vingui molta gent, que ens ho puguem passar molt bé, que recuperem anècdotes, històries i vivències, veurem també unes fotos antigues. N'hi ha algunes que també la gent també em recorda, que les festes majors abans hi participaven cada any també, inclús jo em recordo a la plaça de Catalunya vam fer el vals al quilòmetre, que vam estar tot un quilòmetre, doncs, seguint donant voltes per relleus, vull dir que el Joan Maragall a les patis sempre també a la festa major fèiem exhibicions i bueno, ja era una activitat més fixa del poble, que tothom sempre ens demanaven, perquè això, hi havia molta gent que estaven molt atrets per aquesta activitat. I aquest dissabte, doncs, això, recuperar aquestes antigues vivències. Faré alguna, clar, hi haurà sorpreses, faré alguna classe de primer nivell del primer dia, a veure que se'n recordi la gent també del típic quadrat, del fals anglès, i sí, i això, passar-ho bé, riure i disfrutar de la companyia i d'aquells bons records d'aquella bona època.
2: I que a més és el primer retrobament que es farà de la família del casino després de moltíssims
0: sí,
2: anys.
0: Sí, tant i
2: jo,
0: tant.
2: Jo estic supernerviosa.
0: Ja portem unes quantes setmanes que ens anem reunint, anem preparant i sí, que ens ho passarem molt bé.
1: No sé si després d'aquesta reunió de baix del casino, després del dissabte, segurament que serà un èxit, us farà replantejar, i si tornem?
0: Ai.
2: Tant de bo.
1: Si tornem.
0: Jo ara tinc una activitat que em té molt ocupat, però, bueno, clar, sí, jo encara tinc allò a vegades una miqueta l'espineta de dir, ostres, m'agradaria tornar a agafar un grup de gent que no sàpiguen res i ensenyar-los passos bàsics de xa-xa-xa i de... Sí, la veritat és que... És clar.
2: O almenys fer un segon retrobament.
0: Bueno, doncs ja parlem-ho, de moment fem aquest primer dintre del centenari, perquè s'ha volgut recuperar això, les activitats que s'han fet durant el casino, i clar, doncs vam estar 25 anys allà al casino fent classe, doncs lògicament el ball també tenia que constar-hi dintre aquesta activitat, i la veritat és que, bueno, que tenim moltes esperances de passar-nos-ho molt, molt bé.
1: Perquè, clar, tu, Andreu, professor des de l'any 91, aquests 25 anys, l'Erika, alumna, actualment professora, suposo que

0: La màxima satisfacció és que us arribi una persona i dir, jo vull saber ballar. Al marge, si vol anar a la competició o no. Des de zero, que no en sap res. I aconseguir vosaltres que aquella persona balli i fins i tot alguns casos que vagin a competició. La satisfacció aquí deu ser màxima.
1: Hem tingut moltes anècdotes. Jo recordo la majoria, clar, que tots venien els primers nivells que feien, que després venia, clar, corria la veu, venien els amics, venien molts homes això arrossegant els peus perquè, ai, és que clar, que això la dona em fa venir, i venien obligats, però que amb el temps resulta que els homes eren més, bueno, potser també tenim una mica més sensació del ridícul, ens agrada, i més, som més constants, i bueno, la dona li agrada molt ballar per lliure, i els homes doncs deien, bueno, si ho faig ben fet, i sí, s'ho prenien molt seriosament, sobretot els que anaven a competició. De fet, tinc una mica la neta d'una tieta de l'Èrica, la Mari i el Pere, que actualment sembla que són els únics que encara d'aquí Sant Andreu continuen competint, sèniors, no sé si sèniors 3 o així, i que a més ells també han tingut molt bons resultats, van a campionats d'Espanya i també queden molt bé. I això, jo recordo el Pere que quan érem joves, allò d'anar a la discoteca i no bellugar-se, no, és que fos que vergonya o el que sigui, però no feia ni un pas. I va venir, això també arrossegat per la Mari, que també li agradava molt el ballar, però això, et dic, ballar, els dones sembla que els ha agradat més ballar en llibertat, i en canvi els homes són més metòdics, i bueno, doncs van anar pujant de nivell, van fer competició, és de les parelles que també vaig demanar que m'ajudessin a donar classes, també, el Pere i la Mari, el casino, i actualment doncs, encara segueixen anant a competir, vull dir que de no ballar res, a ballar al Campionat d'Espanya i estar al pòdium, vull dir que sí.
0: Això té molt de mèrit, Erika. Té molt de mèrit.
2: No, la veritat és que això que explica l'Andreu, això també passa a nivell familiar. Clar, nosaltres, a la meva família, som molt bailongos, ens agrada molt ballar, i clar, el meu tiet Pere, quan feien festes familiars no ballava mai. I va començar a ballar al casino i, bueno, va ser un altre.
0: Doncs aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, en el casino, recordant els balls de Saló, que van tenir un boom molt important a la dècada dels 90, que tot va començar l'any 1991 amb l'Andreu Mitjans com a professor, que anava molt bé, que la gent que hi participava anaven acompanyats dels seus fills i filles, i aquests fills i filles es van interessar pel ball, i fins a arribar avui, com el cas de l'Èrica, que també ens ha acompanyat avui en aquesta entrevista. Que us vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Aquest dissabte en el casino, recordant aquesta activitat en el motiu del centenari del casino, i deixem la porta oberta,
1: si va bé
0: de que hagi un, no un remember, sinó un retorn i dels balls del casino.
1: També convidar, que no és una activitat només pels antics alumnes, sinó que està oberta a tothom qui vulgui venir a ballar, i encara que no tinguin parella, també doncs allà farem balls, ensenyarem balls en línia i tal, i això, que és una miqueta de recordar aquella època, però que està oberta a tothom qui li agradi ballar i que vulgui passar per allà al casino a veure què fèiem 30 anys enrere.
0: Si algú diu que no sap ballar, l'Andreu i l'Èrica...
1: L'agafem de seguida i pim-pam, de seguida es bellugarà.
0: Andreu Mitjans, Èrica Pelaz, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club de l'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys, i no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja dèiem, perquè ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? I ara només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una miqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, de que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe. Alguns és al balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna teniu un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el parc central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta del Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que si vol apuntar que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius extens a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca, i coincidint amb aquesta cursa també hem preguntat a algun dels corredors de Sant Andreu de la Barca, algun dels runners, de com afronten aquesta cursa de la tardor, que en aquesta ocasió serà nocturna. En té més detalls Joel Carrasco.
2: La cursa de la tardor s'acosta i els amants del running de Sant Andreu de la Barca ja es preparen per tornar a posar-se les bambes i afrontar una nova edició de la prova. Entrenaments, quilòmetres i constància són la rutina de molts corredors locals que viuen el running com una afició, una forma de cuidar-se i també una manera de compartir temps amb altres persones. Més enllà de les marques i els temps, córrer és per a molts una qüestió de superació personal. Per saber-ne més de tot plegat, hem entrevistat a dos participants del Run Club de Sant Andreu de la Barca que participaran a la cursa de la tardor.
3: El que més m'enganxa del running és poder després arribar a casa i sentir com molta més energia de la que tenia abans de sortir a córrer, i una mica seria això, i també pues, el poder ficar-me la meva música als cascos mentre surto a córrer, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Com vas començar a córrer? És a dir, venies de no fer gens d'esport, venies de fer algun esport, per què vas decidir ficar-te les bambes i començar a córrer?
3: Bueno, jo des de ben petit he jugat a futbol i futbol sala, i llavors una mica el tema de sortir a córrer, fer cardio i tal, el portava ja des de ben petit, i jo crec que és una mica d'aquí. Un dia vaig començar amb el meu millor amic a dir, bueno, anem a sortir a córrer i tal, i a partir d'aquí sortia amb el millor dos dies a la setmana, i ara pues, estic sortint al millor quatre, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Què aporta córrer més enllà de l'activitat física en el teu dia a dia?
3: Què aporta? Doncs que és un moment que tens per tu sol, que desconnectes una mica del dia a dia, i també el fet de, tal com estan les coses ara, de poder desconnectar del mòbil, de la rutina, i si pots conèixer gent a l'esport, doncs molt, molt millor.
2: Tu quin tipus de runner ets? Dels que surt per la muntanya, dels que li agrada la ciutat, dels que va amb auriculars, dels que va parlant?
3: Jo sóc dels que va... O sigui, si vaig sol, sí que vaig amb auriculars, i jo vaig començar per la muntanya i ara sí que estic tirant més pel carrer. Però sí, sempre la muntanya sempre està allà, i si fa bon temps i puc, m'agrada tirar per allà, ja que córrer per la natura ho prefereixo més que no córrer pel carrer i amb la gent.
2: La gent et coneix per ser un dels fundadors del Run Club de Sant Andreu de la Barca. Participaràs a la cursa de la tardor d'aquest dissabte?
3: Sí que participaré. M'he apuntat a la de 5 quilòmetres i, bueno, anirem uns quants, així que ja ens veurem per allà.
2: Quin és l'objectiu del Run Club? Com participareu? S'us podrà distingir d'alguna manera? Fareu alguna estratègia conjunta? Cadascú farà les seves metes?
3: Els del Run Club anirem pràcticament tots amb una samarreta de color blau fluixet, i bueno, ja ens veurem que abans de la cursa i tal anirem una mica junts, i ja un cop comenci la cursa sí que cadascú farà el seu ritme. Hi haurà alguns que aniran en grup, altres aniran sols o en duos. Aquí cadascú ja s'ho parlarà i depèn del que vulgui fer, i de si vol fer marca, pues tiraran ells.
2: Què significa per tu individualment participar en una cursa com és la de la tardor, que és sèria, hi ha uns quilòmetres, la gent s'ho prepara, sobretot aquí tenim un club a Sant Andreu de la Barca, és a dir, que hi ha gent que va guanyar?
3: Bueno, al final s'entén que cadascú vol fer la seva cursa, entenc que vulgui anar gent a passar-s'ho bé, a millorar-se la marca anterior, o potser és la seva primera cursa, o ja també n'hi ha altres que pues es dediquen a això i volen anar a fer marques i fer pòdium. És totalment entendible que vulguin.
2: En el teu cas, quin és l'objectiu?
3: Al meu cas, a dia d'avui, jo en principi aniré sol, no sé si algú més o menys anirà al meu ritme, m'agradaria que sí, i si hi ha algú que, o del club o d'altres que vulgui, pues sempre podem anar els dos junts, i així també ens marquem una mica el ritme i no ens parem.
2: Què seria pel club de running que un dels vostres participants amb la samarreta puja al podi?
3: Home, seria una notícia molt bona, ja que al final això es va crear des de una casa, tres amics sense idees de pues ni guanyar curses ni coses per l'estil. Així que si algú del club pogués pujar a pòdium seria molt bo. Encara que també et dic que nosaltres el que més busquem és acabar la cursa tots bé i poder-nos fer la foto, ja sigui o al pòdium sense haver guanyat o el que sigui, però tots amb les samarretes i molt contents.
4: Doncs el que m'enganxa del running és el moment, el sentiment que tens després, a l'hora d'haver acabat. Crec que és una satisfacció que només t'emportes tu, i bueno, que és molt gratificant dir, doncs surto a córrer per mi, i bueno, a vegades amb gent, a vegades no, però també el fer-ho sol també és com dir, però això, surto a córrer només per mi, i amb la satisfacció que això em portarà després.
2: Què et va fer començar a córrer? Venies de fer algun esport? Venies verge de no fer cap esport? Què et va fer decidir posar-te les bambes i sortir a córrer?
4: Doncs jo he ballat sempre, i bueno, aquest és l'esport que he practicat. Després, més tard, quan era més jove, vaig començar a córrer, ho vaig deixar, vaig fer un parón, i també fa uns anys que, bueno, que vaig començar. Ha sigut com inestable, tot i que ara doncs, ja porto bastant de temps amb la rutina, amb la disciplina de sortir a córrer cada setmana.
2: Més enllà de la part física, de les conseqüències que donen per la salut sortir a córrer, què t'aporta tu a nivell social o a nivell del teu dia a dia sortir a córrer?
4: Doncs m'aporta molt, perquè, per exemple, vaig conèixer en Víctor, a l'Helena, a l'Ester, gràcies a l'esport, gràcies a córrer, al Run Club també, tot això va sorgir doncs, gràcies a que un dia vaig ficar les bambes i vaig decidir anar a córrer i vaig poder doncs, conèixer gent increïble. I al final és una mica això, la gratitud després d'haver sortit, el moment de desconnectar, bueno, una miqueta, coses positives m'emporto a tot això.
2: Què significa per tu, m'imagino que participes a la cursa de la tardor, no? Què significa per tu participar en aquesta cursa?
4: Doncs sí, participo a la cursa de la tardor. Bueno, m'agrada molt participar a bastantes curses. De fet, és algo que fem des del Run Club i sempre ho anem, ho diem, no? Participem en aquesta cursa, doncs, qui es vulgui apuntar, que s'apunti. I en aquest cas, de la tardor, tenim moltes ganes, ja que des de la cursa de la primavera doncs hi han passat algunes setmanes, alguns mesos, i doncs ara ve de gust fer poble i estar una miqueta així amb ganes i motivada.
2: Quina meta tens tu personalment per aquesta cursa? Gaudir, superar-te, millorar marca o simplement participar en la cursa?
4: Bueno, m'agradaria fer marca, però sobretot m'agrada molt l'ambient que es crea pre a la cursa. Com escalfar tots junts, una mica la motivació de sentir la motivació dels nervis de cada persona. Això em ve molt de gust i és algo que és com la meva motivació.
2: Per a molts corredors, la cursa de la tardor és una nova oportunitat per gaudir del running i posar a prova tot l'esforç dels entrenaments. Ara només queda cordar-se les sabatilles, sortir a córrer i gaudir de la cursa pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest diumenge, en 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Núria Espert acollirà la gala lírica Els millors èxits, una proposta que ens convida a viatjar per algunes de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Avui ens acompanyen la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. Molt bon dia als tres.
1: Bon dia.
0: Bé, vosaltres sou els responsables d'aquest projecte de la gala lírica Els millors èxits i que podrem veure aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Podem dir que és com una estrena mundial, no? Perquè és la primera vegada que estreneu aquest espectacle amb l'Aitana Torrijo. Ja parlàvem fa uns mesos, portes poc temps vivint a Sant Andreu de la Barca, estudiant de l'ESMUC, i ens vas comentar que tenies moltes i moltes ganes de portar aquest projecte en el Teatre Núria Espert, i bé, la data ja la tenim aquí, que serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Sentiments abans de l'estrena, com dèiem, mundial, de l'espectacle.
2: Ai, pues, molta il·lusió de poder cantar els quatre junts, que som amics des de ja fa 4 anys, sí, com mínim, però a mi em fa molta il·lusió.
0: Alejandra, què suposa per tu, doncs, aquesta estrena d'aquest espectacle?
3: Bueno, per mi em fa molta il·lusió perquè justament el juny vaig acabar els estudis de grau juntament amb l'Aitana, i quan em va proposar fer aquest projecte, i més aquí a Sant Andreu de la Barca, on ella hi viu des de fa 3 anys, pues va ser com, vinga, anem a fer això, anem a arrencar un projecte també per apropar la música clàssica, la lírica, a altres entorns, no? I també la sarsuela.
0: Elias?
1: Pues jo pràcticament el mateix, o sigui que fa ja 2 anys que vaig acabar jo també els estudis a l'ESMUC, i ja, home, havia conegut a l'Aitana fa com 4 anys, com havia dit ella, però eso, que amb moltíssima il·lusió. A mi, jo em recordo especialment una vegada en el que el juliol, no, perdó, miento, des del maig m'havia proposat aquest concert l'Aitana, i clar, jo dient, bueno, d'aquí a octubre podrien passar com mil coses, i ara de repent la data s'apropera, i òbviament sentim nervis, moltíssimes ganes, i òbviament pues, moltíssima il·lusió de poder compartir això a Sant Andreu.
0: Com sorgeix aquest projecte? Tots tres éreu estudiants de l'ESMUC, coincidiu en classe?
3: Sí, en algunes.
1: Sí, en algunes.
2: Sí. Sí.
0: I en seguida va haver aquesta química, no? De dir, hem de muntar alguna cosa junts.
1: Sí,
2: sí, per a alguna de les classes ja havíem fet alguns concerts tots junts, i havíem vist que la química, la confiança i esa complicitat de ser amics al final te hacía algo, hacía cositas.
1: Sí, fa cositas.
3: I a més se'ns uneix l'Estanis, que viu a València, que és ucranià, i serà la veu greu del grup, el baríton.
1: Amb tu, clar.
3: Sí, però bueno, ell és més greu perquè és home.
1: Sí.
3: I, però dona aquesta cosa que no ha estudiat amb nosaltres, però s'uneix, i la veritat és que els assajos hem vist que funciona de luxe.
2: És increïble, sí.
1: La veritat és que sí.
0: Per tant, quan us proposen aquesta idea de muntar aquest espectacle, tots, sí, endavant, no?
3: Endavant, sí, sí.
0: Òpera i sarsuela. ¿Por qué?
2: Porque es genial. Entonces así unimos lo mejor de los dos mundos. lo cercano de la zarzuela, que al final siempre llama a la gente porque lo ha conocido desde su infancia, desde toda su vida, y la ópera, que también ha vivido en otros momentos, pues a lo mejor desde la televisión, si no es más aficionada a la ópera. Pero por ejemplo, unimos lo cercano de la zarzuela, que se ha visto en los pueblos durante toda la vida, y lo de la ópera, que también seguramente haya resonado a lo largo de la vida de todas las personas.
0: ¿Quién es el repertorio que oferireu en el Teatre Núria Espert?
2: Els millors èxits. farem d'òpera, per exemple, dos títols de Carmen, La Habanera, que la canta Alejandra, i El Toreador, que lo canta Stanis, i també de l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, la canta també, sí, com era?
1: Stanis
2: i jo. I tu. Per els títols?
1: Stanis cantarà El Si Puo, que és pràcticament l'obertura de l'òpera, i jo cantaré com l'èxit, jo crec que m'he recordat de l'òpera, que és el famoso Ridi Pagliacci, gazpacho que es diu vestir la juba, com vestir el disfraz, no?
2: Pues la meva part, jo canto O mio bambino caro, que també és mítica, o Der helle Rache, de la flauta màgica de Mozart, que és la reina de la nit.
0: Aquesta és la teva preferida, no?
2: Aquesta és la meva preferida, preferidíssima.
0: Aquesta la vas triar tu, no?
2: Sí. Es nota.
0: Alejandra, què interpretes?
3: Jo, a part de la Carmen que comentava l'Aitana, també faig Moncler sobre Tauà de Lila, de Sansón i de Lila, i el duo que fem ella i jo, del duo de les flors, també molt conegut, i després de Sarsuela està el tango de la Menegilda, que comentàvem a l'exposició que vàrem fer el diumenge passat a les 12 allà a una sala del teatre, que és molt interessant perquè en l'època hi havia molta revolució amb el tema del servei i es va començar a dir Menegildas a les dones del servei d'aquella època. Elles mateixes se varen fer com a himne amb aquesta peça. Llavors, bueno, també ha ressignificat per mi saber això.
0: De fet, el fer muntar un espectacle amb els millors hits, no? Els grans èxits de la lírica, també pot haver una vessant de divulgació, no? El fet de que són èxits que d'una manera o una altra els hem escoltat alguna vegada a les nostres vides, no? Ostres, aquesta és la cançó que sonava, sí, o en tal pel·lícula, en tal anunci, no? O en un concert determinat, no?
2: Sí, sí. Esa era la idea principal, el poder connectar totes les vivències de cada una de les persones que poden ir al concert amb aquests mítics èxits de la lírica, no?
0: Aitana, tu ets soprano.
2: Sí, així és.
0: Com definiries una soprano?
2: Una soprano, pues una cantante molt especial amb un timbre molt agut, però sempre crec que té la alegria i l'energia necessària per afrontar algunes de les àrees que són més mítiques de la història de l'òpera o de la zarzuela.
0: Alejandra Cabello és mezzo contralto.
3: Sí.
0: Com ho definiries?
3: Bueno, m'he definit com a mezzo contralto perquè faig repertori de mezzo soprano, però tendeixo als greus. Llavors també faig molt repertori de contralto i és una veu pues interessant, perquè no n'hi ha tantes. O sea, hi ha molt, o sea, òbviament els hits que coneixem són de tenor i soprano generalment, perquè ens encanta la festa, els personatges que s'han escrit per ells, però les veus greus pues portem un altre pozo. M'encanta cantar greu, m'encanta entrar en aquest món.
0: Tu passes bé, no?
3: M'encanta, sí.
0: Elias Torricelli, tu ets tenor.
1: Efectivament. Mira, jo l'únic que voldria dir de la meva veu és que és molt complicada i que bàsicament hi ha un proverbi que és totalment popular i anònimo que diu ser tenor és una enfermedad. Però bueno, a part d'això, home, és una veu molt construïda en el sentit de que és la més artificial de totes i òbviament exige com una tècnica diferent i també uns compromisos vocals bastant diferents, no? Òbviament tenim una miqueta de responsabilitat en el sentit de que els tenors sempre porten pues, àries o bueno, cançons que són bastant conegudes. Una d'elles, per exemple, és Nessun Dorma, no? De la mítica òpera de Puccini. Però són sempre com cançons que són molt, molt, molt, molt, molt, molt exigents a nivell corporal. I a mi em fa moltíssima gràcia un xiste que és bastant estereotípic dels tenors, que justament després d'un assaig el tenor sempre va a la farmàcia i és una cosa que a mi em passa molt. O sigui que, bueno, és una veu que evidentment dona moltíssima satisfacció de poder cantar-lo i tot això, però sí que és cert que demana uns compromisos bastant diferents al resta de la veus de les dones i també una miqueta el del baríton, no? O sigui que és una veu amb els seus traumes, podríem dir.
0: Com us cuideu les vostres veus? Perquè clar, és el vostre instrument, eh?
3: Jo crec que depèn molt de la persona i el tipus de veu. O sigui, hi ha persones que han d'anar molt en compte amb el fred, sobretot amb segons que veuen, amb l'humitat i tot això. Jo no he de fer, per ara, toco fusta, gaire cosa, més enllà de procurar no agafar fred a l'hivern i sobretot quan se van a espais molt secs o espais físics, o sea, com per exemple si vas a l'estiu a Madrid, Madrid té una calor més seca, llavors se pot ressecar més i fem servir aparells per humidificar i tot això. Jo no faig gaire cosa més.
0: El tema de Madrid ho coneix prou bé l'Aitana, eh?
3: Sí,
2: això és. Cada persona és un món, també és veritat.
0: Sí, sí.
2: Jo sí que necessito hidratar molt bé la veu, beure molt de líquids o utilitzar inclús el nebulitzador que parlem l'altra vegada d'ell. Doncs cada un.
1: Sí, jo encara he de dir una cosa només, que justament en aquest canvis de temps, no? De l'estiu a l'otoño?
3: A la tardor, perdó.
1: Bàsicament hi ha com un canvi, bueno, aquests canvis són molt locos en aquest sentit, no? I òbviament se ressiente tant el cos com la veu, no? I jo justament vaig sortir d'una... Bueno, d'una gripe resfriadet que portava ja 2 setmanes sense poder cantar, i òbviament passar 2 setmanes sin poder practicar el teu instrument és pràcticament com tornar a anar al gym després d'un mes o 2 setmanes, no? Costa una mica perquè òbviament el cos se ressiente, però poquet a poquet anem recuperant.
0: Diumenge tots allà, eh?
1: Sí, sí.
0: A les 6 de la tarda, com dèiem, en el Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits. Estem parlant amb la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. No estareu vosaltres tres, tenim l'Estanis i tenim més persones que estaran a dalt de l'escenari.
1: La pianista, Daniela.
3: Daniela Marchi.
0: Que va ser professora vostra.
1: Sí. Sí.
2: A la SMUC, sí. Va ser repertorista nostra d'alguns de los seminaris que hem fet i s'ha apuntat al projecte, vamos, de cabeza.
0: Bueno, això és una bona senyal, no?
3: Sí.
0: Que una de les professors apunti en el vostre projecte és que ha vist alguna cosa, no?
2: Sí, sí, estem agraïts. Sí.
3: I a més és que és molt generosa i ha vengut amb nosaltres a fer tot. La presentació, l'altre dia la promoció, o sigui...
2: Sempre amb molt bona energia.
3: Sí.
0: Vosaltres creieu que la percepció sobre l'òpera encara és un gènere elitista o no?
3: Jo crec que la percepció pot ser sí, però no crec que sigui tant. L'altre dia, per exemple, vaig estar al General d'Aida, que estan fent el Liceu, i veus que la gent no... és gent comú, no hi ha aquesta cosa d'aquesta distància entre qui va veure-ho i el que hi ha sobre l'escenari. El que passa és que sí, per exemple, si mirem el preu de les entrades, és complexa, però perquè hi ha moltíssima gent treballant allà damunt, hi ha moltíssima gent per dur-ho a terme, i això sí que ho fa més llunyà. Per això projectes com el que ha creat l'Aitana pues, són interessants per portar-ho a tothom i que pugui ser accessible a tothom.
2: Sí.
0: Aitana?
2: No, això és important, perquè debe de ser asequible para todo el mundo el poder disfrutar de la lírica, porque si no al final lo que se consigue es justamente lo contrario, ¿no? Que lo que queremos acercar y que la gente pueda disfrutar cada vez más y más y que no se quede en el olvido, pues sea imposible de poder asumir. Entonces, desde aquí, desde la Radio San Andreu, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber facilitado toda la gestión de este proyecto, y además de poder crear lo que es esta línea de conciertos de música clásica en el pueblo, porque al final ya hemos podido ver el domingo pasado especialmente cómo la gente, en el momento en el que le das algo para disfrutar de música clásica, van allí de cabeza. O sea, este domingo pasado hicimos una conferencia charlita para la gente del Casal de Jean Grand, para hablar un poco del proyecto, del concierto, y estaba repleto de personas con muchas ganas de conocer, muchas ganas de escuchar, y eso es, vamos, para valorar.
0: Per això que és molt interessant projectes com el vostre, no? De fet, d'acostar l'òpera, la sarsuela, amb un públic o potser que no està acostumat o que no pot accedir, com comentaves abans, Alejandra, a comprar una entrada en el Liceu, per exemple,
3: sí, sí.
0: No?
3: Sí, nosaltres mateixos que hem estudiat, sí. i que ho cantem, moltes vegades sí que es veu que hi ha certes facilitats, no? Per exemple, cosa que moltes vegades la gent no sap és que si tu vas 72 hores abans al Liceu pots aconseguir entrades per 30 euros que no s'hagin venut. Sí que és vera que hi ha certes facilitats, però nosaltres mateixes tenim complicació també, per moltes vegades podeu veure ara mateix que està la Nana Trecco, que és una referent per nosaltres. És molt complex poder anar a una funció d'ella, i és interessant per nosaltres poder veure grans artistes també que són referents a l'hora de seguir treballant.
0: De fet, vosaltres formeu part d'una nova generació de cantants lírics. És difícil obrir-se professionalment en el món de l'òpera?
1: Jo crec que sí, eh? O sigui, en principi nosaltres el que veiem és que hi ha poca gent a nivell general no, de la demografia espanyola de que se dediquen completament a l'òpera. Però normalment accedir al món de l'òpera o de la música clàssica o inclús de la sarsuela o qualsevol cosa, si és complicat, sobretot si hi ha llocs que no tenen com un programa cultural que sigui variat, no, en aquest sentit. Barcelona, per sort, és una de les comunitats autònomes que més programació cultural té, però, per exemple, que jo sóc del sur, sóc d'Andalusia, de Màlaga concretament, hi ha llocs que no té tanta sort de poder gaudir d'aquest programa cultural. Màlaga normalment té el seu propi teatre, com el Cervantes. A Sevilla també té el teatre de la
2: Maestranza.
1: Gràcies, de la Maestranza. Però en la resta de províncies d'Andalusia sí que és més difícil poder accedir a una programació cultural decent, i per tant menys treball per nosaltres. Igualment, òbviament, com tots els treballs, hi ha competència, però clar, és tractar de també cercar un lloc entre el divers món de l'òpera, que també té com certes dificultats a altres nivells, no? I hi ha que ser un artista més complet, més que només dedicar-te a la tècnica.
0: Exacte.
2: Siempre puede ser difícil, pero la verdad que por artistas que estamos formados y con ganas...
0: Que sou joves, vull dir que... Sí.
1: Bueno.
0: Tenia tot el món per endavant, no?
1: Segons sí. Què context, nosaltres ja no som tan joves. Sí, perquè aquí diré una verdad, soltaré un facto, no? com es deia, que normalment hi ha una part de la nostra professió que és presentar-se a concurs, no? I aquí, per exemple, a Espanya hi ha un concurs molt conegut que és el Tenor Viñas, no?
0: Sí.
1: I clar, justament aquí tenim un problema, que és normalment que tots aquests concursos són de gent que és més jove que nosaltres, uh-huh, i que la data límite d'edat és 35 anys i sent generós. Però normalment aquí la data d'edat en quasi tots els concursos d'Espanya són 25, 27, alguns tornar a 30, però...
2: Bueno, aquí és que també som un grup divers d'edats.
1: Claro, claro, sí, nosaltres tenim...
2: Cada un exacte. Tenim...
0: Sou joves amb experiència.
3: Sí, sí.
1: Exacte.
0: Ho definim així.
1: 20 i tantos, no? Sí. 20 i 10.
0: Moltes vegades es parla d'aquests rituals, no?, que tenen els artistes. Fa uns mesos amb l'Aitana ens comentava quins eren els seus rituals, no? De cada concert, cada actuació, doncs, tenir un perfum especial.
2: Un perfumito, para cada...
0: I el tens per diumenge? Menja, Aitana, el perfum?
2: Tengo uno pensado. Vamos a ver...
0: Però secret, això.
2: Secret,
0: no?
2: Secret.
3: Sabíem, això,
1: sí. No sabia això.
0: Bé, que és una entrevista també per confessions, no? Sí. Sí que ens va sobtar això, no?, de que cada actuació, doncs, era un... buscar un perfum especial per aquella actuació, no?
2: Va llegar un punt en el que no dé para perfumes. Ja esperemos.
0: Alejandra, alguna mania abans d'una actuació? Digues, jo abans d'actuar no puc actuar, sí, no faig.
3: Sí que no m'agrada menjar. O sigui, m'agrada com a... Sí, per exemple, el diumenge a les 6, com a molt menjaré a les 11 o 12, però m'agrada com a tenir aquesta... que el cos no estigui fent la digestió, diguem, perquè estigui tota l'energia en una altra cosa, no? Però així com a mania gran, però m'agrada això dels perfums.
1: Sí, sí, sí, no, és una iniciativa molt guai.
0: Bueno, si ho feu, uniu el mateix perfum, no?
3: No.
0: Us poseu d'acord. Alguna, Elias, alguna mania abans d'actuar?
1: Bueno, a mi...
0: Després sabem que vas a la farmàcia.
3: Sí.
1: I abans també, eh?
0: No, bueno, pròpolis, no? Segurament.
1: Exacto, sí, no, totes aquestes coses d'antiinflamatoris i tot això, vamos,
0: són
1: la droga de cada dia. No, bueno, jo normalment, com abans d'un concert, sí m'agrada com estar en pau, no? Estar tranquil·lo. Però generalment he agafat una mania, que és la de menjar un plàtano. Ah. O sigui, en algunes vegades jo em recordo que un concert que havíem tingut els tres al desembre de l'any passat amb la Camerata Granados, jo estava com molt nerviós perquè tenia com una àrea que no me sortia res i tal i qual, i jo em recordo que estava amb bastant gent i de repente la mare d'uno dels nois que estava a l'orquestra portava uns plàtanos i jo dicendo sí, m'agrada, perdona, et puc agafar mig plàtano, o sea, mig plàtano només, i aquest plàtano m'havia donat justament l'energia que necessitava per poder sortir i cantar, perquè jo estava també amb temblors, tremolant, no sé com es diria, estava tremolant, i clar, justament menjar una cosa nada, dos minuts abans de sortir a cantar, la veritat és que m'ha anat molt bé. O sigui que jo en aquest concert, amb el meu camerino, hi haurà un parell de plàtans i de plàtanos, i també, important això, estaré amb el meu professor online que necessito com l'apoyo psicològic per poder sortir a cantar. I estaré només mitja horeta ahí escalfant una mica i ja està.
0: Doncs abans de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert, del camerino tindrem perfum, tindrem plàtans i tindrem un ordinador per aquesta connexió online.
1: Efectivament, una videotrucada també amb la tablet que la porto aquí. O sigui.
0: I sobretot tindrem aquesta energia i aquestes ganes de fer difusió de la sarsuela i de l'òpera de l'Aitana Torrijo, de l'Alejandra Cabello i de l'Elias Torricelli, acompanyat de la resta del grup que forma part d'aquest espectacle de Gala Lírica, els millors èxits. Recordem, a les 6 de la tarda, entrades a través de teatrenuriaspert.cat. Abans de finalitzar, jo us demanaria que encantéssiu alguna cosa, però abans de que cantar, i que ara estareu pensant quina cançó feu, quina és la vostra cançó de la sarsuela i de l'òpera preferida i qui no podria faltar mai?
1: Boníssima pregunta, yeah, eh? Sí, sí, sí.
0: Aitana.
1: És que hi ha moltíssims.
2: A ver.
0: Sent de Sant Andreu de la Barca, toca primer.
2: Sí, sí.
0: Per cert, per cert, molt bon català, eh?
2: Sí, moltes gràcies.
1: Oh, merci, merci.
2: Estic practicant molt.
0: Vinga, aquí tenim l'Aitana, que viu a Sant Andreu de la Barca de fa 3 anys, però va venir de Madrid per estudiar a l'ESMUC. Tenim l'Elias d'Andalusia, no?
1: De Màlaga, sí.
0: De Màlaga, a més. I tenim l'Alejandra, que per l'accent Mallorca...
3: Mallorca.
0: Mallorca, oh,
3: exactament.
1: Ole!
0: Per tant, Madrid, Màlaga, Mallorca, units amb aquest espectacle que és Sant Andreu de la Barca,
3: sí,
0: no?
3: Sí, i la Daniela a Itàlia i l'Estanis a Ucrània. O sigui,
0: això ja és universal, eh?
2: Som internacionals,
1: sí, sí, són internacionals.
0: Per tant, l'estrena mundial, aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb gent provinent de diferents llocs d'Europa, i que a partir d'aquí, que esperem que sorgeixin moltes, moltes gales, molts bolos. Aitana, no t'escapes, quines cançons?
2: Mira, de sarsuela, jo diria que la meva preferida és, òbviament, la canció del Ruiseñor, que la cantaré el diumenge, però una mítica, mitiquíssima, que no pot faltar és la canció de la Paloma, que quien no la conoce no sabe lo que se pierde.
0: I la coneixerà diumenge.
3: Aquesta no, perquè em tocava a mi, i el que passa és que el repertori de sarsuela, per meu greu, és molt agut. Llavors, però, en pròximes concerts sí que tenim previst, ja l'estic treballant per poder-la defensar i que estigui.
2: Ahir ho deixem.
3: Sí.
0: Alejandra.
3: Jo, mira, jo sóc molt fan, tot i que no la canto jo, m'encantaria, de la que ha comentat l'Elias i que cantarà ell, que és Vesti la jupa, del Pagliacci. A mi me connecta moltíssim, sempre plor i em xifla molt. I una que me flipa i que és una cançó realment, és que cantarà l'Estanis, és la de Granada. Granada, que la gent molt bé coneix.
2: Sí, sí.
0: Elias.
1: Per mi hi ha un munt de cançons que no haurien de faltar en ningun concert, però a mi, per exemple, una de les que més m'agrada, sobretot de l'òpera, és una de que jo cantaré segurament, que es diu Una furtiva làgrima, de l'òpera de Donizetti, L'Elisir d'Amore. Per a mi, una de les cancions que més m'agraden, i lamentablement no està en aquest programa, és una cançó que és molt poc coneguda, que es diu O del mio amato ben, de Stefano Donaudi. Jo la recomano molt pels oients de poder escoltar-la, perquè és pràcticament màgica, no? O sigui, és una cançó molt petoneta, molt petoneta, que està composada com a principis del 1900 i és una meravella perquè parla d'un sentimentalisme d'amor, òbviament, perquè aquí el 80% de les cançons es parlen d'amor
3: o del desamor,
1: o desamor, correctament, o desamor. I clar, justament parla com d'un sentiment d'amor molt puro, molt sano, molt passional també. És molt, molt, molt, molt, molt equilibrat i a mi m'agrada moltíssim. O sigui que jo animo a escoltar-la.
0: A través de les vostres veus, emocioneu, no? I aconseguir emocionar, fer plorar, no? Que comentaves, Alejandra, que hi ha algunes cançons que et fan plorar, que plores quan les escoltes, que a través de la veu es pugui aconseguir emocionar, no? I que la gent plori d'emoció, de provocar aquests sentiments, és el màxim, no?
3: A vegades és el més complex, més que res perquè nosaltres que acabem, per dir-ho així, de sortir de l'acadèmia, és com que estàs molt centrat en la tècnica i en que la veu estigui al lloc i passi i soni, no sé què, no sé quantes, i moltes vegades queda com en segon pla què estàs dient, quina és l'emoció. I clar, això el públic, per molt que no sigui expert, ho nota. O sigui, per això també és com un objectiu o un repte per nosaltres, que tot i que interpretem diferents personatges en cada una de les peces, ser capaços d'estar en lo que hem d'estar, no? Que és en això, en connectar amb el públic i en portar a tothom en aquest viatge emocional.
0: No sé si per acabar aquesta entrevista ens podria fer un tastet del que es podrà escoltar el diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.
2: A lo millor podem cantar una miqueta de L'Habanera canta i no llores.
3: Dale.
0: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: Aitana, Elias, Alejandra, quines veus que teniu, eh?
1: Gràcies.
2: Merci.
0: Que us vagi molt bé aquest diumenge. Recordem, 6 de la tarda, Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits, òpera Sarsuela, teatrenuriaespert.cat per la venda de les entrades. Que us vagi molt bé en aquesta estrena d'aquest espectacle aquí a Sant Andreu de la Barca i que espero que l'estrena serveixi perquè a partir d'aquí tingueu molts concerts i que serveixi per difondre l'òpera i la Sarsuela. Gràcies per venir avui aquí a la ràdio.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies a tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som

0: de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca i ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip, sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no la van tastar, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial, és brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30, 8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bueno, especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Al final és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment un reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una tapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: tu saps que fem moltes coses i estem amb, i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu de la Barca surt a moments molt esporàdics.

0: gastronòmics, el servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic, provem de combinar, i d'aquí surten les tapes, normalment de totes les jornades que hem participat han sortit així.
1: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
0: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom i va entrar directa.
1: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
0: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Pues mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu de la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
1: Ja pensant en l'etapa del 2027...
0: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
1: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa on s'han servit més de 6.000 tapes, una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
2: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta de la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca, ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros, això és un gran èxit i per tant jo crec que anem en la bona línia. Agraïm molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan, i jo crec que és un gran pas o és un pas més per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant en aquest sentit des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
1: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
3: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat es respon com sempre a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuencs, quasi santandreuencs, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
1: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
3: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi. que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
1: Propera edició 2027.
3: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes també amb més qualitat i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
1: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els dies 3 i 4 d'octubre tindrem nova edició del Rosario, una de les cites tradicionals impulsades per al Centro Cultural Andaluz. Un programa combinarà actes religiosos amb el trasllat de la Verge, la celebració del Rosari i la solemne processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca. I el diumenge tindrem una jornada de convivència en el casino. Ens acompanya el president del Centro Cultural Andaluz, Ivan Márquez. Molt bon dia, Ivan.
1: Bon dia, Jordi.
0: Bé, nova edició del Rosario, actes que arrencaran aquest dissabte 3 d'octubre. Objectius d'aquesta celebració que ja porteu uns anys que l'heu recuperat.
1: Pues sí, la verdad es que muy contentos de que llegue uno de los días grandes para nosotros. Es junto con la romería quizá pues las dos fechas más importantes que tenemos en nuestro calendario. En este formato que ya llevamos es el sexto año que se va a hacer. Y la verdad es que muy contentos de que cada vez pues haya más gente que nos quiera acompañar. Y este año además venimos con novedades.
0: ¿Quiénes son esas novedades, Iván?
1: Pues este año unas grandes novedades. Igual que el año pasado se celebró la coronación de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario, este año pretendemos estrenar un nuevo paso. Más grande y que esperamos que va a lucir más y que también nos ha permitido que haya más gente llevándola, entonces creemos que va a quedar una cosa muy bonita.
0: De fet, el trasllat de la Verge a la parròquia arrencarà a les 5 de la tarda. Com serà aquest trasllat de la Verge, en aquest cas a l'església, perquè segurament que serà un dels primers moments emotius de la jornada, ¿no?
1: Sí, sobre todo es importante remarcar que es a las 5 de la tarde, que este año hemos adelantado media hora por la coincidencia con la cursa de la tardó. Entonces, recordar a todo el mundo que este año se adelantan los actos del sábado media hora. Y bueno, el momento del traslado es especial porque es cuando por primera vez la gente va a poder contemplarla, porque es la salida de su casa en el CRA. El traslado es más íntimo porque no lleva el acompañamiento musical de la banda todavía. El coro Virgen del Rosario tendrá su momento en el que le rezará de esa forma que sabe rezar el coro, que es cantando y con sus plegarias. Y luego iremos acompañados del tamboril hasta lo que es la parroquia. Y es un momento más sosegado. Es como que, porque la intensidad es como que va increciendo a lo largo de la jornada, ¿no? Entonces, ese momento es más íntimo, es las primeras palabras que la gente le va a poder decir a ella, los primeros pensamientos que va a poder tener cuando la mira a los ojos. Y entonces llega ese momento tan especial para todos los que queremos, ¿no? A nuestra Virgen del Rosario, que es cuando la vemos aparecer por el atrio de la iglesia, que aquello es uno de los momentos en los que, mira, yo solo de pensarlo ya se me ponen los pelos de punta, porque es muy especial, ¿no? Porque además, como es una imagen que no está normalmente en la parroquia, que está en su sede, está en nuestra sede, en su casa, en nuestro camarín, para nosotros es muy especial verla entrar a una parroquia, ¿no? A la parroquia, y entonces esa entrada, mientras el coro le canta, la verdad es que ahí nuevamente los aplausos nacen de forma espontánea, los ojos de mucha gente se vuelven vidriosos, incluso algunos lagrimean, y son momentos muy, muy especiales. Es que este acto es lo que tiene, ¿no? O sea, la romería es muy bonita, es más festiva, es otro ambiente, es más extendida, pero el rosario es esa imagen sublime, ¿no? O sea, es como un cuento, ¿no?
0: De fet, has fet una descripció molt poètica, ¿eh?
1: Sí, ¿no?
0: La imatge, aquesta descripció, ens posem allà a 6:15 de la tarda, 5:30, on haurà la celebració del rosario, presidida per mossèn Jaume Graner, i aquí tindrem la participació del coro Virgen del Rosario, serà la parròquia de Sant Andreu de la Barca, i després la sortida amb la processó, no? Que començareu a 6:15, 6:15.
1: Exacte. Una vez que hayamos finalizado lo que es el oficio, la celebración del Rosario, que como siempre darle las gracias a Jaume, porque su predisposición a cambiar de hora, etcétera, ha sido total, y su colaboración ha sido inigualable. Llega lo que te decía, ¿no? La intensidad va creciendo. Entonces llega el momento de la salida y claro, ya ahí sí que suena la música. Una banda que además no es porque sea la que nos viene a tocar a nosotros, pero es que es espectacular porque suena maravillosamente bien. Además, en un entorno tan específico como es el casco antiguo, con esas calles que no son tan grandes, que son estrechitas, donde todo resuena. Y es que la música de la banda te llena cada poro de la piel. O sea, es no puedes escapar de ella, porque es que no hay forma, o sea, es que te está golpeando. La verdad es que ese momento cuando sale con la banda y ya empieza lo que es la procesión y ya vamos a poder salir por las calles a disfrutar de ella, a que nuestros costaleros y nuestras costaleras sean sus pies, la puedan bailar, la puedan mecer. ¿Qué te voy a decir yo?
0: Això serà dissabte. Després tenim la segona part, que serà diumenge. En aquesta ocasió, en el casino, amb un dinar de germanor, no? Amb cocido popular.
1: Sí, como cada año, pues aprovechamos la forma también de celebrar este día tan importante para nosotros, que es el día de Nuestra Señora del Rosario, es pues aprovechar también para hacer un día de hermandad. Lo hacemos el domingo, ya cuando nos ha dado tiempo a reposar, a sosegar las emociones del día de antes, es tiempo de compartir, ¿no? Es esa dualidad que tiene este acto, ¿no? Como que el primero es el sábado, es un momento más de recogimiento, más de pensamientos, de sensaciones, y entonces el domingo es el momento de compartir esa alegría, ese gusto por lo nuestro, ¿no? Por esta celebración, en esta comida popular que hacemos en el casino, que además ya pues, te permite comentar qué es lo que más te gustó del día de antes. Pues a mí, hoy no veas cuando hicieron aquella marcha, cuando estábamos pasando por no sé dónde. Y es muy bonito, la verdad.
0: Ivan, el diumenge, en aquest cocido popular en el casino, els tíquets, com es poden aconseguir, a quin preu?
1: Pues el tíquet, como siempre, por la tarde, de lunes a viernes, de 5:30 a 8:30, lo pueden adquirir en el CRA, en el antiguo ayuntamiento, ahí está nuestra sede y ahí los podrán comprar. Son 10 euros para los socios, 15 euros para los no socios. Y nada, animarle a todo el mundo, porque las plazas son limitadas, porque es verdad que desde hace unos años limitamos mucho el acceso por temas de seguridad, etcétera, y para que la actividad se desarrolle pues de una forma que todo el mundo pueda estar cómodo. Y entonces pues pueden pasar cualquier tarde por el CRA.
0: Doncs Iván Márquez, una crida a la gent que participi d'aquest Rosario 2026 des dels micròfons de la ràdio.
1: Pues yo les animo a quien todavía no conozca esta festividad del pueblo. Además, os recuerdo que es una tradición que, sin saberlo, nosotros hemos recuperado, porque hay constancia de que ya se hacían procesiones del Rosario en San Andrés en el siglo XIX. Y entonces para los dos es un orgullo, la hemos recuperado a nuestra manera, también es verdad, con nuestra forma de hacer las cosas, pero sigue siendo la misma devoción a la misma Virgen, que por ello es alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad. Y entonces a quien no conozca quien no se haya acercado nunca todavía al Rosario, yo le animo a que se acerque, porque no le va a dejar indiferente. O sea, es un acto que es que te envuelve. Yo, en estos años que llevamos, me he encontrado con gente que a lo mejor pues no tiene esa fe, no tiene, pero me han dicho, es que es impresionante. Dice, es que da igual, sientas o no. Dice, es que todo lo que envuelve, toda la emoción que se vive aquí, te contagia y al final te emocionas tú, aunque sea de otra forma, pero te emocionas. Y yo creo que eso es el quid de la cuestión, que tienen que venir a emocionarse con nosotros, así que más que nunca los esperamos este sábado.
0: Doncs amb la moció en què ho explica Iván Márquez, el president del Centro Cultural Andaluz, d'aquest Rosario 2026, activitats, com dèiem, dissabte i diumenge. Que vagi molt bé, Iván.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Miriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
3: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres. Veig molta gent de groc. I com han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
0: Abans de començar la conferència, Miriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per a les famílies. Miriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també als nous personatges que ha creat, com Rita Bum Bum.
3: Primera, parlar d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents, criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
0: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
3: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
0: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
3: Sí,
0: és el que costa més, no?
3: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
0: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
3: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
0: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del fil invisible, des de la sèrie també En Dick Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment, tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
3: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
0: Del fil invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del fil invisible, què creus que es deu l'èxit del fil invisible?
3: el missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
0: Èxit també amb Endic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
3: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
0: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
3: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
0: Com vius l'èxit de tot plegat?
3: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no-res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
0: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
3: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura per mi és un gran èxit i això sí que em fa feliç.
0: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del fil invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Núria Espert en format espectacle. Amb la sèrie Endic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions i inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
4: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda i, per tant, fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que, com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
0: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
4: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant una conferència on això es posa al centre i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer, doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de conferència.
0: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també, sobretot, als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
4: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant, doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local, doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs, el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
0: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ampliarà els espais municipals per practicar esport a l'aire lliure amb 16 nous elements de fitness. L'actuació permetrà ampliar el gimnàs que ja existeix al barri del Palau i crear un nou espai esportiu al Parc Salvador Dalí. En concret, al gimnàs a l'aire lliure del Palau s'instal·laran 11 nous elements que complementaran el que ja hi ha, mentre que al Parc Salvador Dalí se'n col·locaran 5 per crear una nova zona d'exercici. Els treballs també inclouran la preparació i regularització del terreny, les instal·lacions dels aparells, la senyalització i la pintura del paviment. El regidor d'Espai Públic i Equipaments, Joan Jansana, ha destacat que amb aquesta actuació es vol fomentar els hàbits saludables.
6: El que es farà és doncs, posar dues àrees de fitness a l'aire lliure en aquestes dues zones que has comentat, el parc de Salvador Dalí i el gimnàs a l'aire lliure que tenim ara a la zona del Palau. En el cas del gimnàs de la zona del Palau doncs, es posaran 11 elements de fitness doncs, a l'aire lliure que podem fer servir doncs, qualsevol persona, al igual que ja tenim doncs, aquella, una part de la zona doncs, també habilitada doncs, per fer també doncs, exercicis a l'aire lliure, i a la zona del parc de Salvador Dalí doncs, es posaran 5 elements que també doncs, complementaran doncs, l'espai de jocs infantils que estem fent ara i que també permetran doncs, que qualsevol persona que vulgui fer exercici en aquestes zones doncs, pugui fer-lo de manera lliure.
5: Què suposarà concretament, l'ampliació del gimnàs del Palau, que incorporarà 11 elements nous? Com seran? Complementaran, m'imagino, els que ja existeixen?
6: Sí, de fet, la part que ara existeix doncs, diguem-ne que és més la part d'un tipus de gimnàs, potser més tipus de calistènia, i el que es posaran doncs, seran aparells de gimnàstica. En alguns casos diem que estan pensats per a gent gran, però realment doncs, qualsevol persona doncs, pot fer-los servir. D'acord? Doncs la idea és això, doncs, que qualsevol persona en un moment donat doncs, pugui anar allà fer exercicis. En el cas del Palau, doncs, seran complementaris, d'acord? I per tant doncs, podem tenir persones doncs, fent calistènia, podem tenir persones doncs, fent aquests exercicis a l'aire lliure amb aquestes màquines, d'acord? Doncs que estan pensades també per l'aire lliure, o pot ser doncs, també complementari, poden anar persones que puguin fer servir qualsevol de les dues coses.
5: Quins elements en concret s'instal·laran, podran trobar la gent al Palau?
6: Bé, doncs com hem dit, doncs, hi haurà uns elements que són de mobilitat activa i han de diferents tipus, per moure tant les cames, braços, el tronc, i com que n'hi haurà 11, doncs la diversitat doncs, és bastant gran i de fet doncs, serà un espai bastant complet.
5: I què trobaran els veïns al nou espai de fitness que es crearà al Parc Salvador Dalí? M'imagino que el parc s'està fent nou, per tant al seu costat hi haurà una zona de fitness nova, que com avui estan presentant, quin tipus de maquinària hi haurà?
6: Sí, doncs el que es posarà doncs, a la zona que ja està que tenim al terra doncs, ja doncs, asfaltat, pavimentat en aquest cas, i doncs, es posaran en aquest cas 5 màquines que també són complementàries entre elles, d'acord? Doncs han intentat també fer el màxim de diversitat i doncs, serà complementari doncs, o diferenciat doncs, a la zona del parc infantil que s'està realitzant actualment. Una mica la idea de posar-lo aquí en el parc de Salvador Dalí és doncs, també donar servei doncs, a aquesta part de la població, que també doncs, a la zona del centre, i també doncs, una mica el conjunt doncs, amb el fet que Can Salvi, d'acord? És una zona esportiva que està bastant a prop, doncs, connecti i doncs, la gent doncs, també pugui servir. De fet, doncs, a vegades tenim gent que és la porta d'entrada, aquella zona és la porta d'entrada cap a la muntanya, per tant doncs, pot ser també doncs, un complement per fer esport a l'aire lliure a la muntanya i després, doncs, si cal doncs, o si volen, doncs, fer servir aquesta maquinària.
5: A banda de col·locar els aparells, quins altres treballs es faran per preparar aquests dos espais? No sé si es pavimentarà amb algun tipus de producte al terra, o no sé si farà alguna adequació.
6: Bé, sí, es fa a part de la instal·lació de la maquinària, doncs regularitzar el terreny en el cas de la pista del Palau, i doncs es fa senyalització i pintura al paviment perquè doncs cada màquina doncs estigui marcat doncs també una mica el seu espai de seguretat, per dir-ho així, perquè com es queda cadascú doncs pugui estar allà doncs de manera correcta.
5: La inversió conjunta és de 27.000 euros. Què representa aquesta actuació dins de la voluntat de l'Ajuntament de millorar els espais públics?
6: Bé, doncs igual que en les parts infantils, d'acord, doncs que s'ha pensat doncs que fem una inversió de més d'un milió d'euros, doncs en aquest cas doncs també és un complement doncs també doncs per complementar això, no només fer parts infantils, doncs, sinó també pensant per totes les persones, i com hem dit doncs també doncs a continuar treballant doncs en aquesta pista del gimnàs a l'aire lliure del Palau, doncs anar sumant elements doncs perquè doncs sigui un espai doncs realment doncs atractiu, perquè tothom pugui fer servir en un moment donat.
5: A qui va dirigits especialment aquests nous espais, i què espera l'Ajuntament que aportin els hàbits saludables dels veïns?
6: Bé, en principi doncs el pot fer servir, com he dit abans, qualsevol. Podem fer servir persones de qualsevol edat, però doncs moltes vegades doncs aquests aparells doncs estan pensats doncs també per la gent gran, d'acord, que és una demanda que teníem, i doncs en qualsevol cas es poden fer servir de manera lliure, però també doncs en un cas doncs s'està pensant doncs potser fer alguna activitat dirigida en alguns moments concrets, activitats dirigides per ensenyar doncs com quin és el funcionament o per què serveixen cadascuna de les màquines i què és el que treballen.
5: Imagino que aquestes actuacions van en el sentit de buscar una ciutat saludable i que la gent faci activitat física.
6: Sí, la idea és doncs complementar, com he dit, doncs aquest cas doncs la zona de Can Salvi doncs amb espais que puguin ser a l'aire lliure, la zona del Palau també, d'acord? I doncs la idea és anar cap a aquest camí, doncs que tinguem una ciutat que, a part de tenir les instal·lacions, les millors instal·lacions possibles en el cas del gimnasos de Sap Urbà, d'acord, del poliesportiu, doncs també doncs la gent doncs de manera lliure pugui fer servir doncs aquests elements per mantenir-se doncs en forma.
5: Terminis, tenim terminis, sabem quan podrem gaudir d'aquests espais, quan es començaran a col·locar.
6: Bé, doncs la licitació es va, bueno, perdó, l'adjudicació doncs es va fer a la Junta de Govern Local del 8 de setembre, doncs per tant en les properes setmanes esperem que a finals de novembre doncs ja estiguin col·locats aquests elements i doncs la gent ja es pugui començar a fer servir.
5: La Junta de Govern Local va adjudicar els treballs el passat 8 de setembre per un import conjunt de 27.000 euros. L'actuació busca millorar la seguretat, l'accessibilitat i la funcionalitat dels espais i fomentar la pràctica d'activitat física a l'aire lliure, especialment entre la gent gran.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com. Bon cap de setmana.
7: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
8: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: La Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de la gent Isabel Arcos Turc i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la Policia Local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la Diada de la Policia local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Urdal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
9: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important. Quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
0: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
9: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
0: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
9: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan en necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
0: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Turk, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com dèiem, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos a la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
10: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condena afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat i, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes, i, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
10: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca.
0: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
8: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu també hem conegut les activitats del mes de la gent gran. De fet, aquest dijous es celebrava el Dia Internacional de la Gent Gran, on una representació de Sant Andreu de la Barca es va dirigir a la ciutat de Barcelona per participar en una manifestació. Aquesta setmana, dilluns, parlàvem amb la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, de les diferents activitats programades aquest mes d'octubre. Sant Andreu de la Barca celebra aquest mes d'octubre el mes de la gent gran amb una programació que combina cultura, esport, salut, excursions, tallers i activitats de convivència. La commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran marca l'inici d'un mes que vol posar en valor el paper de les persones grans a la ciutat, reivindicar els seus drets i promoure un envelliment actiu i saludable. Per conèixer tots els detalls de la programació, hem parlat amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
11: Bueno, pues el 1 d'octubre és el Dia de la Gent Gran y todo este mes tiene un objetivo muy importante, que es primero visualizar la Gent Gran de la ciudad, luchar contra el edatismo y reivindicar los derechos de las personas mayores, que una vez que se jubilan tienen toda una vida por delante, una vida cada vez más larga, más activa, y que tienen que tener cubiertos todas las necesidades y garantizados todos los derechos. Y en ese sentido es un mes de disfrute, de compartir, de actividades y sobre todo de reivindicación.
0: Un programa que combina activitats lúdiques, culturals, esportives, amb un caràcter també reivindicatiu, com va ser el passat ple municipal on es va fer la lectura del manifest de la gent gran. Com s'ha treballat aquesta programació i quin paper han tingut les persones grans al municipi?
11: Bueno, como siempre, se parte de los intereses de las personas que vienen durante todo el año a las actividades del casal, y bueno, lo que se hace es un programa muy completo que pues incluye los diferentes intereses, desde la parte más deportiva, la parte más lúdica, la parte cultural. Un poco se recoge todos los intereses que ellos van expresando, porque vamos haciendo asambleas en el casal. De hecho, tuvimos hace poquito una asamblea de valoración de todas las actividades del curso pasado, y ahí es donde hemos recogido pues los intereses que ellos tienen y a partir de ahí se confecciona todo el programa.
0: Un programa on també s'aposta per l'activitat física, amb una proposta, per exemple, com el ioga adaptat, l'aigua gym, les passejades o la gimnàstica al carrer. De fet, durant l'any ja es fan activitats on es fomenta l'exercici físic, també important per la gent gran.
11: Sí, de hecho, este año tenemos, normalmente siempre hacemos una excursión por el río, por la ciudad, vamos buscando, y este año vamos a hacer una excursión dirigida con la persona que coordina, dirige toda la gimnasia del Casal, y vamos a ir por toda la ciudad, recorriendo la ciudad y parándonos en diferentes puntos de la ciudad y haciendo pues gimnasia, y vamos a combinar un poco eso, el conocimiento de la ciudad, la parte más cultural y la parte de actividad, y creo que va a ser una actividad muy divertida y además muy interesante.
0: Otras actividades, como por ejemplo el torneig de petanca.
11: Sí, es un clásico, es un clásico. Es un clásico porque tenemos un grupo de petanca muy activo y entonces, coincidiendo con este mes, hacemos el concurso de petanca y justo el último día, que es el día de la castañada, entregamos los premios de los ganadores y las ganadoras.
0: També hi ha activitats al carrer, tenim dues jornades de ball en línia, també doncs a la plaça Clara Campoamor, a la plaça Federico García Lorca. Això també comença a ser ja habitual, doncs sortir al carrer i fer doncs una activitat a l'aire lliure.
11: Sí, es un poco lo mismo que yo decía con la gimnasia, ¿no? El baile en línea es una actividad que promueve el ejercicio físico, pero también promueve la alegría, las ganas de vivir, y hacerla en la calle es especialmente interesante porque, bueno, se convierte en una actividad preciosa que disfrutan muchísimo y que, bueno, genial el que podamos eso también hacerla como la gimnasia.
0: No només les activitats físiques, sinó tindrem un espectacle de playback als Jardins de la Casa Pedemonte el 22 d'octubre, precisament per al grup que sorgeix al Casal de la Gent Gran del grup de playback. De playback.
11: Sí, sí, sí, sí. El grup de playback en el Casal es un grupo que tiene una trayectoria brutal, y lo que vamos a hacer es como una recopilación, y vamos a aprovechar también sacarlo a la calle, porque uno de los objetivos que tenemos en este mes de la Gent Gran es visibilizar. Es una forma, ¿no?, de que la ciudadanía vea, pues eso, todo lo que se está haciendo a nivel de actividad, de salud, de la Gent Gran, y por eso el objetivo es sacarlo a la calle, no solo hacerlo, sino visibilizar, reivindicar.
0: Comptem també amb un taller de reciclatge, decoració. A banda d'aquests tallers, la importància també és el fet d'estar amb d'altres persones, no? De compartir, no? Són els objectius de no només els tallers que es fan durant tot l'any, sinó aquest mes de la Gent Gran.
11: Sí, bueno, es que uno de los objetivos básicos es poder compartir, poder pues eso, mantener los vínculos, activar los vínculos, las relaciones, la ayuda mutua. Y entonces todos estos talleres son talleres pues pensados, ¿no?, para estar sentados, para desarrollar la creatividad. Es un poco una idea muy transversal, ¿no? De por un lado, salud, vínculos, alegría, actividad, también la parte cognitiva, ¿no? Los talleres desarrollan mucho todo lo que es la psicomotricidad fina, ¿no? El contacto cerebro-mano, y en ese sentido pues sigue siendo un poco la misma idea, ¿no? Actividad y vínculos y alegría, y pues eso, echarle ganas de vivir, porque eso, cada vez estamos más sanos, más vivos, y toca pues eso, estar muy activos.
0: També s'ha programat una xerrada de protecció civil amb consells d'autoprotecció davant d'emergències. També és habitual aquí en el Casal de la Gent Gran que s'han fet xerrades adreçades a la Gent Gran amb Mossos d'Esquadra, en aquest cas, doncs, protecció civil.
11: Exacto, sí, vamos cambiando porque los temas puedan ser diferentes y porque hay muchas, pues eso, que decía, temas,

0: amb molta feina, també, vull dir, això tampoc és fruit del no-res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
1: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia, que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
0: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura, per mi és un gran èxit, i això sí que em fa feliç.
1: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del Fil Invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Nur i Espert en format espectacle. Amb la sèrie Em dic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
2: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda, i per tant fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
1: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
2: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer, doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de la conferència.
1: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també sobretot als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
2: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa, que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que, no, que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant, doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local, doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs, el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement, i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
1: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'activitat esportiva del cap de setmana ve marcada per la celebració de la 15a edició de la cursa de tardor. En aquesta ocasió serà nocturna.

0: celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial. Una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat. Però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible. I clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor. Això implica, a nivell organitzatiu, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, al tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: I cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no et sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem els números reals, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir, i amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergi, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és una hora i quart suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no? Davant d'una cursa diurna, heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Des de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, hem estrenat una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco Esperanza i Vida i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el Parc Central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons. Doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes. I també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que si vol apuntar que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat a 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius extens a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Activitat important aquest dissabte en el casino. Reviurà per una nit l'època daurada dels balls de Saló. Serà aquest dissabte 3 d'octubre a partir de les 9 del vespre, en el marc del centenari de l'edifici del casino. L'activitat de balls de Saló va començar l'any 1991. Durant més de 25 anys va reunir diverses generacions al voltant del ball. Ho ha recordat Andreu Mitjans, professor de ball, que ens ha recordat una miqueta la història.
3: Bueno, això comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngels, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar, als 80, finals dels 80, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens van proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà, de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. Vull dir, la directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys on ha passat molta gent.
3: Sí, tothom. tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven, clar, anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tot una formació que, bueno, sabies quan començaves però no sabies mai quan acabaries. I després també ja va venir el boom de la competició, amb el jovent sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva, hi havia la part d'anar a ballar...
3: La part social, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? Cap de setmana, entre setmana?
3: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar també, que també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia quatre equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i de més de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, crec que havien més, vull dir, va ser uns anys de bueno, que... Encara molta gent a vegades em troba pel carrer i diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Però això que està molt bé, no?, ara que es recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
3: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino que es recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests balls de saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
3: sí,
0: no?, de
3: sí,
0: vindre
3: sí, clar.
0: Dissabte.
3: Exacte.
0: Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels balls de saló, no?
3: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, ja està corrent per les xarxes, que tothom que pugui, doncs que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Aquest dissabte el casino reviurà els balls de saló, ho farà doncs amb aquesta activitat que s'emmarca dins de la celebració del centenari de l'edifici del casino de la ciutat.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Aquest diumenge en el Teatre Núria Espert, a partir de les 6 de la tarda, tindrem l'estrena de Gala Lírica, Els millors èxits, una proposta que reunirà alguna de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Aquesta setmana, a Ràdio Sant Andreu, ens ha acompanyat la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli, que han explicat a Ràdio Sant Andreu detalls del projecte que neix de l'amistat, de la complicitat artística i també de la voluntat d'apropar la lírica als nous públics. L'entrevista està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i a continuació escoltarem un fragment del que ens va encantar aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu abans de l'estrena d'aquest diumenge.
4: A lo millor podem cantar una miqueta de La Habanera canta i no llores.
5: Dale.
0: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: El centenari del casino de Sant Andreu de la Barca ens està permetent recuperar una part important de la història de l'entitat i també de molts records vinculats a la vida social de Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte, el casino tornarà a mirar enrere per recordar una activitat que va marcar tota una època, els balls de Saló. L'any 1991 van començar uns cursos i uns balls que es van mantenir durant gairebé 25 anys i que van convertir la pista del casino en un punt de trobada de moltes persones. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu l'Andreu Mitjans, que era el dinamitzador, professor dels Balls de Saló. Benvingut, Andreu.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Professor, dinamitzador.
1: Sí, era professor, i a partir d'aquí doncs organitzava moltes festes.
0: L'any 1991, aproximadament, és quan van començar els Balls de Saló en el casino.
1: Exacte, sí.
0: També ens acompanya avui l'Èrica Peláez. Va ser alumna d'aquests Balls de Saló que es feien en el casino, i després, amb els anys, s'has convertit en professora. Benvinguda, Èrica.
2: Gràcies.
0: Com va començar aquesta experiència? Primer com a alumna?
2: Sí, bueno, primer...
0: A partir de quin any, més o menys?
2: L'any 93, aproximadament. Van començar els meus pares a ballar i nosaltres anàvem al casino. Els acompanyaven, els pares. Vam fer un grup bastant gran de fills que ens presentàvem allà al casino i copiaven el que feien els nostres pares. Progressivament vam veure que ens agradava i li vam proposar a l'Andreu fer un grup de nens i adolescents. I a partir d'aquí va començar la nostra història del ball.
0: I que segueix, no?
2: Segueix, en el meu cas segueix.
0: Andreu, 1991, en el casino, comencen els balls de Saló. Com he dit abans, eres la persona dinamitzadora, el professor d'aquests balls de Saló. Com comença aquest projecte?
1: Bueno, això ho comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngels, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80, finals dels 80, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens van proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. Vull dir, la directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys, on ha passat molta gent.
1: Sí, tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tot una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries, i després també ja va venir el boom de la competició, amb el jovent sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva i hi havia la part d'anar a ballar.
1: La part social, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
1: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar també, que també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia 4 equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, que no hi cabien més, vull dir, va ser uns anys de bueno, que encara molta gent a vegades em troba pel carrer i em diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Però això que està molt bé, no?, ara que recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
1: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino, que recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests balls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
1: sí,
0: no?
1: De sí, vindre sí,
0: dissabte,
1: exacte.
0: Estaré a les 9 en el casino anat... per la recuperació dels veïns de Saló, no?
1: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, ja està corrent per les xarxes, que tothom que pugui, doncs que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Ens comentava l'Èrica, ara parlarem amb l'Èrica Peláez, que va ser alumna, que anava amb els seus pares al casino, i que un dia van dir, nosaltres també volem ballar,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, això...
0: I a partir d'aquí veu incorporar el grup infantil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això era una de les coses que més ens agraïen, sobretot els pares, que tenien la canalla per allà al casino, i bueno, clar, i més quan va començar la competició, és que clar, deien, ostres, és que la sort que tenim de primer de fer una activitat que ens agradi en família, i que a més l'edat que tenien ja, que molts eren adolescents, que en comptes d'estar doncs, pel carrer, doncs estaven allà al casino amb ells, practicant, assajant, vam tenir que posar, inclús perquè ja no hi havia lloc, doncs un dissabte tocava entreno de ball social i la setmana següent de competició, perquè eren estils així que els de competició necessiten més espai, vull dir que no hi havia un ambient que estava cada dia, tots els caps de setmana allà ocupats al casino.
0: Erika, quin ambient recordes? Clar, fer una activitat en família, no? Tota
2: exacte.
0: La família fent una mateixa activitat i que tothom li agradés a prop de casa, a més, què recordes d'aquells moments?
2: Jo penso que l'essència del casino precisament estava en això. Tots estàvem desitjant que arribés el dissabte a la nit, que era el moment d'assaig, moment de retrobament de nens, adolescents, pares, mares i inclús avis, o sigui, moltíssimes generacions juntes en allà per ballar, per riure, per parlar. I aquesta era l'essència del casino. Evidentment, anàvem a ballar, anàvem a entrenar, i sobretot quan vam començar l'època de la competició ens ho preníem més en sèrio, però l'essència era aquesta, i això és el que volem recuperar amb aquest Remember Casino del dissabte, no?
0: En el teu cas, Erika, vas anar a competició.
2: Sí.
0: Com et prenies aquestes competicions?
2: Bueno, al principi, bueno, quan vam començar a ballar anàvem per passar-ho bé, però cada vegada anàvem pujant de categoria, cada vegada era més important, i va arribar un punt que entrenàvem cada dia entre classes estàndard, en el meu cas ballàvem els 10 balls, els 5 d'estàndard i els 5 de llatins. Fèiem una classe a la setmana d'estàndard, una classe a la setmana de llatins, fèiem una classe de tècnica, on miràvem el tema de la postura, els peus, com s'havien de col·locar, i després assajàvem, o sigui que estàvem vinculats al món del ball cada dia, i al cap de setmana entrenaments.
0: Que tot això vinculat amb els estudis.
2: Exacte.
0: Els caps de setmana teníeu competició, que potser tenies exàmens a la setmana següent,
2: sí.
0: No?
2: Sí.
0: Però bueno, tot bé, no, al final?
2: Sí, tot bé. Quan t'agrada una cosa i estàs motivada, ho tires endavant.
0: Continues ballant, Erika?
2: Continuo donant classes, i de tant en tant, bueno, un cop a l'any, junt amb el meu cosí, que era la meva tercera parella de ball, vaig tenir tres, muntem events de ball en hotels amb els nostres alumnes, familiars, exalumnes.
0: Per tant, aquella llavor del casino t'ha acompanyat sempre i et seguirà acompanyant, eh?
2: Sí, va ser els nostres inicis.
0: Tenies l'Andreu com a professor?
2: Sí, l'Andreu va ser el meu primer professor de ball.
0: Com era l'Andreu de professor?
2: Doncs era una persona molt propera, divertida, estava motivada per donar les classes. De fet, ell va aconseguir que tots anéssim motivats a la classe. Això, jo ara que sóc mestra, a part de professora de ball, la motivació i la vocació és importantíssima perquè els alumnes tirin.
0: Per cert, hi ha uns DVDs que ensenyen a ballar d'un tal Andreu Mitjans.
1: Ui, què dius ara? Ui. Ara, bueno, jo no diria DVDs, jo diria VHS, Eren cintes.
0: Passats de vídeo. Passats a DVD.
1: Sí, també és veritat. Sí, es va gravar quan estava allà a l'escola de Barcelona i ja me'n vaig oblidar, i cap d'un temps em va dir un noi, ostres, t'he vist per la tele. Dic, home, per la tele no ho crec. No, bueno, és que estava convalescent en un hospital i en el canal de l'hospital doncs et vaig veure ballar. Dic, ostres, em vaig quedar... Sí, sí, que és veritat que vam ens, bueno, això, fem gravar uns DVDs, a mi em va tocar el foxtrot i ensenyàvem tots els passos bàsics de cada ball. Sí.
0: I vas anar a competició, Andreu?
1: Sí, bueno, jo quan vaig començar encara no existia la competició. Vaig fer algunes competicions prèvies que encara no estaven la Federació Espanyola creada. I sí, bueno, la primera vegada que vaig presentar la Paloma vaig guanyar. Mira, encara tinc un bon record.
0: Erika, vas aconseguir alguns premis importants a la competició?
2: Bueno, en el nostre cas participàvem a campionats de Catalunya, d'Espanya, fèiem competicions també internacionals, però per nosaltres, bueno, almenys jo, que sóc una persona competitiva, però sobretot quan faig alguna cosa la faig perquè em motiva i perquè em fa feliç. Per mi el més important no eren els resultats, era sortir satisfeta de que havia fet una bona competició i l'havia gaudit.
0: Suposo que després de tants anys, no?, de que es feien aquests balls de saló en el casino, que ara recuperi aquest Remember, no?, com has definit, Erika, aquest dissabte, recordem, a partir de les 9 del vespre, mm-hmm, en el casino, i escoltar-vos a vosaltres, com expliqueu aquesta experiència? I ho feu amb un somriure grandíssim, no? I us veig molt motivats.
1: Home, és que fa més de 30 anys que vam començar, i la veritat és que sí, va ser una època molt bona. La gent també deu recordar que per TV3 es feia aquell programa de Bojos pel Ball i que, bueno, que hi havia un boom del ball, primer del ball de social, després hi ha la competició, i, bueno, i que tothom ballava, és que les escoles estaven plenes de gent, aquí a Sant Andreu no donàvem l'abast, bueno, vaig tenir que, doncs, dos també alumnes i companys, doncs, que m'ajudessin a donar les classes, perquè és que no teníem prou horaris per satisfer tanta gent que volia fer classes de ball.
0: A més, Andreu, alguna vegada m'has explicat que fins i tot els propis alumnes ajudaven, doncs, al manteniment del casino, no?
1: Sí, la veritat és que l'any 91 ja feia uns anys que ja no es feia res a la sala, on feia molt poques activitats, perquè ja no es feia el cinema, i bé, doncs, clar, vam voler arreglar una mica la sala, i recordo, doncs, els primers caps de setmana que començàvem a fer classes, doncs anàvem també allà a pintar, hi havia uns que treballaven a la Celsa que van arreglar totes les tramoies a les barres de l'escenari, i sí, entre tots, doncs, vam anar posant en solfa una miqueta la sala, que estava, doncs, ja feia uns anys que no estava massa en condicions.
0: Quins balls fèieu?
1: Fèiem els balls de saló, a nivell també internacional, perquè fet també, doncs, després vaig continuar i vaig ser també jutge internacional, i és que es balla tot el món, són 5 balls estàndards i 5 balls llatins. Els balls estàndard, hi ha el vals anglès, vals vienès, slow fox, és un fox lent, quick step, que és un fox ràpid, i el tango, però no és un tango argentí, sinó que és un tango europeu, diguéssim. I de balls llatins hi ha el cha-cha-cha, la rumba bolero, el pas doble, la samba i el jive, que és una modalitat de rock and roll.
0: Heu passat per tots aquests.
1: Bueno, aquests són això, els 10 balls que sempre ensenyem a tot arreu, però a part, clar, doncs, també hi havia que sí, una mica de salsa, una miqueta de merengues i balls en línia d'aquella època, que ara només es ballava en línia, i nosaltres abans només ballàvem en parella, però sí que fèiem a les festes, doncs, el típic el tiburón, el YMCA, i aquests balls que era quan la gent ja s'ho passava més bé.
0: Quin seria el vostre ball preferit, Andreu?
1: Buf, jo...
0: A mi m'agradava molt... Especialista en aquest.
1: A mi m'agradava molt els estàndards, també, i quan havia fet algunes exhibicions amb el Fragui i tal, i sí, el Slow Fox era difícil, però m'agradava molt, i el vienès també, doncs... Sí, el vals anglès, tot. De fet, una miqueta, els estàndards, els llatins també, lògicament, però sí que vaig començar una miqueta més especialista.

0: ballat flamenc i bueno, se'ns donava prou bé el pas doble, també era dels meus preferits, o sigui, no sabria tots els llatins.
1: Sí, el jovent els agrada més els llatins, realment, el xa-xa-xa i tot això, el moviment, doncs, els agradava més.
2: I després, quan anava a competició, la vestimenta era importantíssim,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí. I, a més, bueno, m'agradava molt la manera en què tenien, en què la feien, no? Perquè tu començaves a la categoria E i havies de pujar la D, la C, la B i la A. Llavors, tu a la E no podies anar amb la mateixa roba que a la A. Anaves només amb un vestit de licra que no podia pujar no sé quants centímetres del genoll. Llavors estaves com supermotivat per pujar de categoria i anar millorant, no? I quan arribaves a la C ja podies portar brillants, ja et podies posar el potingue aquell que ens posàvem al cos per estar morenes, les ungles postisses, les pestanyes. Llavors era com progressiu i tenies la motivació de que pujaves de categoria i a més podies anar vestida doncs com t'agradava.
2: Que això ja era més sèrio, eh?
0: Sí, eren moltes hores per preparar-te.
2: I tant, i tant. Què espereu aquest dissabte?
1: Home, doncs, en principi, que vingui molta gent, que ens ho puguem passar molt bé, que recuperem anècdotes, històries i vivències. Veurem també algunes fotos antigues. N'hi ha algunes que també la gent també em recorda, que les festes majors abans hi participaven cada any també, inclús havíem, recordo, a la plaça de Catalunya vam fer el vals al quilòmetre, que vam estar tot un quilòmetre doncs, seguint anar donant voltes per relleus, vull dir que i el Joan Maragall als patis sempre també a la festa major fèiem exhibicions i bueno, doncs, ja era una activitat més fixa del poble que tothom sempre ens demanaven perquè això, hi havia molta gent que estaven molt atrets per aquesta activitat i aquest dissabte doncs això, recuperar aquestes antigues vivències. Faré algun, clar, hi haurà sorpreses, faré alguna classe de primer nivell del primer dia, a veure que se'n recordi la gent també del típic quadrat del fals anglès. I sí, sí, i això, passar-ho bé, riure i disfrutar de la companyia i d'aquells bons records d'aquella bona època.
0: I que a més és el primer retrobament que es farà de la família del casino després de moltíssims
1: sí, sí, de
0: anys.
1: Sí, sí, tant i
0: jo,
1: tant.
0: Jo estic supernerviosa.
1: Ja portem unes quantes setmanes que ens anem reunint, anem preparant i sí, sí, que ens ho passarem molt bé.
2: No sé si després d'aquesta reunió de baix del casino, després del dissabte, segurament que serà un èxit, us farà replantejar, i si tornem?
1: Ai. Tant de bo, tant de
0: bo.
2: Si tornem.
1: Jo ara tinc una activitat que em té molt molt ocupat, però, bueno, clar, sí, jo encara tinc allò a vegades una miqueta l'espineta de dir, ostres, m'agradaria tornar a agafar un grup de gent que no sàpiguen res i ensenyar-los passos bàsics de xa-xa-xa i de... Sí, sí, la veritat és que... És clar.
0: O almenys fer un segon retrobament.
1: Bueno, doncs bueno, ja parlem-ho, de moment fem aquest primer dintre del centenari, perquè s'ha volgut recuperar això, les activitats que s'han fet durant el casino, i clar, doncs vam estar 25 anys allà al casino fent classe, doncs lògicament el ball també tenia que constar-hi dintre aquesta activitat, i la veritat és que, bueno, que tenim moltes esperances de passar-nos-ho molt, molt bé.
2: Perquè, clar, tu, Andreu, professor des de l'any 91, aquests 25 anys, l'Èrica, alumna, actualment professora, suposo que la màxima satisfacció és que us arribi una persona i dir, jo vull saber ballar, al marge si vol anar a la competició o no, des de zero, que no en sap res, i aconseguir vosaltres que aquella persona balli i fins i tot alguns casos que vagin a competició. La satisfacció aquí deu ser màxima.
1: Hem tenit moltes anècdotes. Jo recordo la majoria, clar, que tots venien els primers nivells que feien, que després venia, clar, corria la veu, venien els amics, venien molts homes això arrossegant els peus perquè, ai, és que clar, que això la dona em fa venir, i venien obligats, però que amb el temps resulta que els homes eren més, bueno, potser també tenim una mica més sensació del ridícul, ens agrada, i més, som més constants, i bueno, la dona li agrada molt ballar per lliure, i els homes doncs deien, bueno, si ho faig, ho faig ben fet, i sí, s'ho prenien molt seriosament, sobretot els que anaven a competició. De fet, tinc una mica de la neta d'una tieta de l'Èrica, la Mari i el Pere, que actualment sembla que són els únics que encara d'aquí Sant Andreu continuen competint, sèniors, no sé si sèniors 3 o així, i que a més ells també han tingut molt bons resultats, van a campionats d'Espanya i també queden molt bé. I això, jo recordo el Pere que quan érem joves, allò d'anar a la discoteca i no bellugar-se, no, que fos que vergonya o el que sigui, però no feia ni un pas. I va venir, això també arrossegat per la Mari, que també li agradava molt el ballar, però això, et dic, ballar, doncs, els dones sembla que els ha agradat més ballar en llibertat, i en canvi els homes són més metòdics, I bueno, doncs van anar, s'hi van posar, van anar pujant de nivell, van fer competició,

0: és una de les parelles que també vaig demanar que m'ajudessin a donar classes, també, el Pere i la Mari, el Casino, i actualment doncs, encara segueixen a competir. Vull dir que de no ballar res, a ballar campionats d'Espanya i estar al pòdium. Vull dir que, sí, sí.
1: Això té molt de mèrit, Erika. Té molt de mèrit.
2: No, la veritat és que això que explica l'Andreu, això també passa a nivell familiar. Clar, nosaltres, a la meva família, som molt bailongos, ens agrada molt ballar, i clar, el meu tiet Pere, quan feien festes familiars no ballava mai. I va començar a ballar al Casino i, bueno, va ser un altre.
1: Doncs aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, en el Casino, recordant els balls de Saló, que van tenir un boom molt important a la dècada dels 90, que tot va començar l'any 1991, amb l'Andreu Mitjans com a professor, que anava molt bé, que la gent que hi participava anaven acompanyats dels seus fills i filles, uh-huh. I aquests fills i filles es van interessar pel ball, i fins arriba avui, com el cas de l'Erika, que també ens ha acompanyat avui en aquesta entrevista. Que us vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Aquest dissabte en el Casino, recordant aquesta activitat en el motiu del centenari del Casino, i deixem la porta oberta,
0: si va bé
1: de que hagi un, no un remember, sinó un retorn i dels banys del Casino.
0: També convidar, que no és una activitat només pels antics alumnes, sinó que està oberta a tothom qui vulgui venir a ballar, i encara que no tinguin parella, també doncs allà farem ensenyarem balls en línia i tal, i això, que és una miqueta de recordar aquella època, però que està oberta a tothom qui li agradi ballar i que vulgui passar per allà al Casino a veure què fèiem 30 anys enrere.
1: Si algú diu que no sap ballar, l'Andreu i l'Erika...
0: L'agafem de seguida i pim-pam, de seguida es bellugarà.
1: Andreu Mitjans, Erika Pelaz, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
0: Moltes gràcies. Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, sí, sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer, llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, sí, sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, sí, sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? I ara només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria amb aquest temps?
1: Jo crec que algun caminat ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no? Davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, a més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part de dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna teniu un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el Parc Central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i pel els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que, si vol apuntar, que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts, per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca, i coincidint amb aquesta cursa també hem preguntat a algun dels corredors de Sant Andreu de la Barca, algun dels runners, de com afronten aquesta cursa de la tardor, que en aquesta ocasió serà nocturna. En té més detalls Joel Carrasco.
2: La cursa de la tardor s'acosta i els amants del running de Sant Andreu de la Barca ja es preparen per tornar a posar-se les bambes i afrontar una nova edició de la prova. Entrenaments, quilòmetres i constància són la rutina de molts corredors locals que viuen el running com una afició, una forma de cuidar-se i també una manera de compartir temps amb altres persones. Més enllà de les marques i els temps, córrer és per a molts una qüestió de superació personal. Per saber-ne més de tot plegat, hem entrevistat a dos participants del Run Club de Sant Andreu de la Barca que participaran a la cursa de la tardor.
3: El que més m'enganxa del running és poder després arribar a casa i sentir com molta més energia de la que tenia abans de sortir a córrer, i una mica seria això, i també pues, el poder ficar-me la meva música als cascos mentre surto a córrer, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Com vas començar a córrer? És a dir, venies de no fer gens d'esport, venies de fer algun esport, perquè vas decidir ficar-te les bambes i començar a córrer?
3: Bueno, jo des de ben petit he jugat a futbol i futbol sala, i llavors una mica el tema de sortir a córrer, fer cardio i tal, el portava ja des de ben petit, i jo crec que és una mica d'aquí. Un dia vaig començar amb el meu millor amic a dir, bueno, anem a sortir a córrer i tal, i a partir d'aquí sortia amb el millor dos dies a la setmana, i ara pues, estic sortint amb el millor quatre, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Què aporta córrer més enllà de l'activitat física en el teu dia a dia?
3: Què aporta? Doncs que és un moment que tens per tu sol, que desconnectes una mica del dia a dia, i també el fet de, tal com estan les coses ara, de poder desconnectar del mòbil, de la rutina, i si pots conèixer gent a l'esport, doncs molt, molt millor.
2: Tu quin tipus de runner ets? Dels que surt per la muntanya, dels que li agrada la ciutat, dels que va amb auriculars, dels que va parlant?
3: Jo sóc dels que va... O sigui, si vaig sol, sí que vaig amb auriculars, i jo vaig començar per la muntanya i ara sí que estic tirant més pel carrer. Però sí, sempre la muntanya sempre està allà, i si fa bon temps i puc, m'agrada tirar per allà, ja que córrer per la natura ho prefereixo més que no córrer pel carrer i amb la gent.
2: La gent et coneix per ser un dels fundadors del Run Club de Sant Andreu de la Barca. Participaràs a la cursa de la tardor d'aquest dissabte?
3: Sí que participaré. M'he apuntat a la de 5 quilòmetres i, bueno, anirem uns quants, així que ja ens veurem per allà.
2: Quin és l'objectiu del Run Club? Com participareu? S'us podrà distingir d'alguna manera? Fareu alguna estratègia conjunta? Cadascú farà les seves metes?
3: Els del Run Club anirem pràcticament tots amb una samarreta de color blau fluixet, i bueno, ja ens veurem que abans de la cursa i tal anirem una mica junts, i ja un cop comenci la cursa sí que cadascú agafarà el seu ritme. Hi haurà alguns que aniran en grup, altres aniran sols o en duos. Aquí cadascú ja s'ho parlarà i depèn del que vulgui fer, i de si vol fer marca, pues tiraran ells.
2: Mm-hmm. Què significa per tu individualment participar en una cursa com és la de la tardor, que és sèria, hi ha uns quilòmetres, la gent s'ho prepara, sobretot aquí tenim un club a Sant Andreu de la Barca, és a dir, que hi ha gent que va guanyar?
3: Bueno, al final s'entén que cadascú vol fer la seva cursa, entenc que vulgui anar gent a passar-s'ho bé, a millorar-se la marca anterior, o potser és la seva primera cursa, o ja també n'hi ha altres que pues es dediquen a això i volen anar a fer marques i fer pòdium. És totalment entendible que vulguin.
2: En el teu cas, quin és l'objectiu?
3: El meu cas, a dia d'avui, jo en principi aniré sol, no sé si algú més o menys anirà al meu ritme, m'agradaria que sí, i si hi ha algú que, o del club o d'altres que vulgui, pues sempre podem anar els dos junts, i així també ens marquem una mica el ritme i no ens parem.
2: Què seria pel club de running que un dels vostres participants amb la samarreta puja al podi?
3: Home, seria una notícia molt bona, ja que al final això es va crear des de una casa, tres amics sense idees de pues ni guanyar curses ni coses per l'estil. Així que si algú del club pogués pujar a pòdium seria molt bo. Encara que també et dic que nosaltres el que més busquem és acabar la cursa tots bé i poder-nos fer la foto, ja sigui o al pòdium sense haver guanyat o el que sigui, però tots amb les samarretes i molt contents.
4: Doncs el que m'enganxa del running és el moment, el sentiment que tens després a l'hora d'haver acabat. Crec que és una satisfacció que només t'emportes tu, i bueno, que és molt gratificant dir, doncs surto a córrer per mi, i bueno, a vegades amb gent, a vegades no, però també el fer-ho sol també és com dir, però això, surto a córrer només per mi i amb la satisfacció que això em portarà després.
2: Què et va fer començar a córrer? Venies de fer algun esport? Venies verge de no fer cap esport? Què et va fer decidir posar-te les bambes i sortir a córrer?
4: Doncs jo he ballat sempre, i bueno, aquest és l'esport que he practicat. Després, més tard, quan era més jove, vaig començar a córrer, ho vaig deixar, vaig fer un parón, i també fa uns anys que vaig començar. Ha sigut com inestable, tot i que ara doncs, ja porto bastant de temps amb la rutina, amb la disciplina de sortir a córrer cada setmana.
2: Més enllà de la part física, de les conseqüències que donen per la salut sortir a córrer, què t'aporta tu a nivell social o a nivell del teu dia a dia sortir a córrer?
4: Doncs m'aporta molt, perquè, per exemple, vaig conèixer en Víctor, a l'Helena, a l'Ester, gràcies a l'esport, gràcies a córrer, al Run Club també, tot això va sorgir doncs, gràcies a que un dia vaig ficar les bambes i vaig decidir anar a córrer i vaig poder doncs, conèixer gent increïble. I al final és una mica això, la gratitud després d'haver sortit, el moment de desconnectar, bueno, una miqueta, coses positives m'emporto a tot això.
2: Què significa per tu, m'imagino que participes a la cursa de la tardor, no? Què significa per tu participar en aquesta cursa?
4: Doncs sí, participo a la cursa de la tardor. Bueno, m'agrada molt participar a bastantes curses. De fet, és algo que fem des del Run Club i sempre ho anem, ho diem, no? Participem en aquesta cursa, doncs, qui es vulgui apuntar, que s'apunti. I en aquest cas, de la tardor, tenim moltes ganes, ja que des de la cursa de la primavera doncs ja han passat algunes setmanes, alguns mesos, i doncs ara ve de gust fer poble i estar una miqueta així amb ganes i motivada.
2: Quina meta tens tu personalment per aquesta cursa? Gaudir, superar-te, millorar marca o simplement participar en la cursa?
4: Bueno, m'agradaria fer marca, però sobretot m'agrada molt l'ambient que es crea pre a la cursa. Com escalfar tots junts, una mica la motivació de sentir la motivació dels nervis de cada persona. Això em ve molt de gust i és algo que és com la meva motivació.
2: Per a molts corredors, la cursa de la tardor és una nova oportunitat per gaudir del running i posar a prova tot l'esforç dels entrenaments. Ara només queda cordar-se les sabatilles, sortir a córrer i gaudir de la cursa pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest diumenge, en 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Núria Espert acollirà la gala lírica Els millors èxits, una proposta que ens convida a viatjar per algunes de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Avui ens acompanyen la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. Molt bon dia als tres.
1: Bon dia.
0: Bé, vosaltres sou els responsables d'aquest projecte de la gala lírica Els millors èxits i que podrem veure aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Podem dir que és com una estrena mundial, no? Perquè és la primera vegada que estreneu aquest espectacle. Amb l'Aitana Torrijo ja parlàvem fa uns mesos. Portes poc temps vivint a Sant Andreu de la Barca, estudiant de l'ESMUC, i ens vas comentar que tenies moltes i moltes ganes de portar aquest projecte en el Teatre Núria Espert, i bé, la data ja la tenim aquí, que serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Sentiments abans de l'estrena, com dèiem, mundial, de l'espectacle.
2: Ai, pues, molta il·lusió de poder cantar els quatre junts, que som amics des de ja fa 4 anys, sí, com mínim, però a mi em fa molta il·lusió.
0: Alejandra, què suposa per tu, doncs, aquesta estrena d'aquest espectacle?
3: Bueno, per mi em fa molta il·lusió perquè justament el juny vaig acabar els estudis de grau juntament amb l'Aitana, i quan em va proposar fer aquest projecte, i més aquí a Sant Andreu de la Barca, on ella hi viu des de fa 3 anys, pues va ser com, vinga, anem a fer això, anem a arrencar un projecte també per apropar la música clàssica, la lírica, a altres entorns, no? I també la sarsuela.
0: Elias?
1: Pues jo pràcticament el mateix, o sigui que fa ja 2 anys que vaig acabar jo també els estudis a l'ESMUC, i ja, home, havia conegut a l'Aitana fa com 4 anys, com havia dit ella, però eso, que amb moltíssima il·lusió. I jo em recordo especialment una vegada en el que el juliol, no, perdó, miento, des del maig m'havia proposat aquest concert l'Aitana, i clar, jo dient, bueno, d'aquí a octubre podrien passar com mil coses, i ara de repent la data s'apropera, i òbviament sentim nervis, moltíssimes ganes, i òbviament pues, moltíssima il·lusió de poder compartir això a Sant Andreu.
0: Com sorgeix aquest projecte? Tots tres éreu estudiants de l'ESMUC, coincidiu en classe?
3: Sí, en algunes.
1: Sí, en algunes.
2: Sí. Sí.
0: I en seguida va haver aquesta química, no? De dir, hem de muntar alguna cosa junts.
1: Sí,
2: sí, per a alguna de les classes ja havíem fet alguns concerts tots junts, i havíem vist que la química, la confiança i esa complicitat de ser amics al final te hacía algo, hacía cositas.
1: Sí, cositas.
3: I a més se'ns uneix l'Estanis, que viu a València, que és ucranià, i serà la veu greu del grup, el baríton.
1: Amb tu, clar.
3: Sí, però bueno, ell és més greu perquè és home. Sí. Però dona aquesta cosa que no ha estudiat amb nosaltres, però s'uneix, i la veritat és que els assajos hem vist que funciona de luxe.
2: És increïble, sí.
1: La veritat és que sí.
0: Per tant, quan us proposen aquesta idea de muntar aquest espectacle, tots, sí, endavant, no?
3: Endavant, sí.
0: Òpera i sarsuela. ¿Por qué?
2: Porque es genial. Entonces así unimos lo mejor de los dos mundos. lo cercano de la zarzuela, que al final siempre llama a la gente porque lo ha conocido desde su infancia, desde toda su vida, y la ópera, que también ha vivido en otros momentos, pues a lo mejor desde la televisión, si no es más aficionada a la ópera. Pero por ejemplo, unimos lo cercano de la zarzuela, que se ha visto en los pueblos durante toda la vida, y lo de la ópera, que también seguramente haya resonado a lo largo de la vida de todas las personas.
0: ¿Qué es el repertori que oferireu en el Teatre Núria Espert?
2: Els millors èxits. Farem d'òpera, per exemple, dos títols de Carmen, La Habanera, que la canta Alejandra, i El Toreador, que lo canta Stanis, i també de l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, la canta també, sí, com era?
1: Stanis
2: i tu. Per els títols?
1: Stanis cantarà El Si Puo, que és pràcticament l'obertura de l'òpera, i jo cantaré com l'èxit, jo crec que m'he recordat de l'òpera, que és el famoso Ridi Pagliacci, borratxo que es diu vestir la juba, com vestir el disfraç, no?
2: Mm-hmm. Per la meva part, jo canto O mio bambino caro, que també és mítica, o Der helle Rache, de la flauta màgica de Mozart, que és la reina de la nit.
0: Aquesta és la teva preferida, no?
2: Aquesta és la meva preferida, preferidíssima.
0: Aquesta la vas triar tu, no?
2: Sí. Es nota.
0: Alejandra, què interpretes?
3: Jo, a part de la Carmen que comentava l'Aitana, també faig Moncler sobre Tauà, de Lila, de Sansón i de Lila, i el duo que fem ella i jo, del duo de les flors, també molt conegut, i després de Sarsuela està el tango de la Menegilda, que comentàvem a l'exposició que vàrem fer el diumenge passat a les 12 allà a una sala del teatre, que és molt interessant perquè en l'època hi havia molta revolució amb el tema del servei i es va començar a dir Menegildas a les dones del servei d'aquella època. Elles mateixes se varen fer com a himne amb aquesta peça. Llavors, bueno, també ha ressignificat per mi saber això.
0: De fet, el fer muntar un espectacle amb els millors hits, no? Els grans èxits de la lírica, també pot haver una vessant de divulgació, no? El fet de que són èxits que d'una manera o una altra els hem escoltat alguna vegada a les nostres vides, no? Uh-huh. Ostres, aquesta és la cançó que sonava, sí, o en tal pel·lícula, en tal anunci, no? Uh-huh. O en un concert determinat, no?
2: Sí, sí. Esa era la idea principal, el poder connectar totes les vivències de cada una de les persones que poden anar al concert amb aquests mítics èxits de la lírica, no?
0: Aitana, tu ets soprano.
2: Sí, així és.
0: Com definiries una soprano?
2: Una soprano? Pues una cantante molt especial, amb un timbre molt agut, però sempre crec que té l'alegria i l'energia necessària per afrontar algunes de les àrees que són més mítiques de la història de l'òpera o de la zarzuela.
0: Alejandra Cabello és mezzo contralto.
3: Sí.
0: Com ho definiries?
3: Bueno, m'he definit com a mezzo contralto perquè faig repertori de mezzo soprano, però tendeixo als greus. Llavors, també faig molt repertori de contralto. I és una veu, pues, interessant, perquè no n'hi ha tantes. O sigui, hi ha molt... O sigui, òbviament, els hits que coneixem són de tenor i soprano, generalment, perquè ens encanta la festa, els personatges que s'han escrit per ells, però les veus greus, pues, portem una altra... un altre pozo. M'encanta cantar greu, m'encanta entrar en aquest món.
0: Tu passes sonor bé, no?
3: M'encanta, sí.
0: Elias Torricelli, tu ets tenor.
1: Efectivament. Mira, jo l'únic que voldria dir de la meva veu és que és molt complicada i que bàsicament hi ha un proverbi que és totalment popular i anònimo que diu ser tenor és una enfermedad. Però bueno, a part d'això, home, és una veu molt construïda en el sentit de que és la més artificial de totes i òbviament exige com una tècnica diferent i també uns compromisos vocals bastant diferents, no? Òbviament tenim una miqueta de responsabilitat en el sentit de que els tenors sempre porten pues, àries o bueno, cançons que són bastant conegudes. Una d'elles, per exemple, és Nessun Dorma, no? De la mítica òpera de Puccini. Però són sempre com cançons que són molt, molt, molt, molt, molt, molt exigents a nivell corporal i a mi em fa moltíssima gràcia un xiste que és bastant estereotípic dels tenors, que justament després d'un assaig el tenor sempre va a la farmàcia i és una cosa que a mi em passa molt. O sigui que, bueno, és una veu que evidentment dona moltíssima satisfacció de poder cantar-lo i tot això, però sí que és cert que demana uns compromisos bastant diferents al resta de la veus de les dones i també una miqueta al del baríton, no? O sigui que és una veu amb els seus traumes, podríem dir.
0: Com us cuideu les vostres veus? Perquè clar, és el vostre instrument, eh?
3: Jo crec que depèn molt de la persona i el tipus de veu. O sigui, hi ha persones que han d'anar molt en compte amb el fred, amb, sobretot amb segons que veuen, amb l'humitat i tot això. Jo no he de fer, per ara, toco fusta, gaire cosa, més enllà de procurar no agafar fred a l'hivern i sobretot quan se van a espais molt secs o espais físics, o sigui, com per exemple si vas a l'estiu a Madrid, Madrid té una calor més seca, llavors se pot ressecar més i fem servir aparells per humidificar i tot això. Jo no faig gaire cosa més.
0: El tema de Madrid ho coneix prou bé l'Aitana,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí.
2: Sí. És. Cada persona és un món, també és veritat.
0: Sí, sí.
2: Jo sí que necessito hidratar molt bé la veu, beure molt de líquids o utilitzar inclús el nebulitzador que parlem l'altra vegada d'ell. Doncs cada un.
1: Sí, jo encara he de dir una cosa només, que justament en aquest canvis de temps, no? De l'estiu a l'otoño?
3: A la tardor, perdó.
1: Bàsicament hi ha com un canvi, bueno, aquests canvis són molt locos en aquest sentit, no? I òbviament se ressiente tant el cos com la veu, no? I jo justament vaig sortir d'una... Bueno, d'una gripe resfriadet que portava ja 2 setmanes sense poder cantar i, òbviament, passar 2 setmanes sin poder practicar el teu instrument és pràcticament com tornar a anar al gym després d'un mes o 2 setmanes, no? Costa una mica perquè, òbviament, el cos se ressiente, però poquet a poquet anem recuperant.
0: Diumenge tots allà, eh?
1: Sí, sí.
0: A les 6 de la tarda, com dèiem, en el Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits. Estem parlant amb la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. No estareu vosaltres tres, tenim l'Estanis i tenim més persones que estaran a dalt de l'escenari.
1: La pianista, Daniela.
3: Daniela de Marchi.
1: Sí.
0: Qui va ser professora vostra?
1: Sí.
2: A la SMUC, sí. Va ser repertorista nostra d'alguns dels seminaris que hem fet i s'ha apuntat al projecte, vamos, de cabeza.
0: Bueno, això és una bona senyal, no?
3: Sí.
0: Que una de les professors apunti en el vostre projecte és que ha vist alguna cosa, no?
2: Sí, sí, estem agraïts. Sí.
3: I a més és que és molt generosa i ha vengut amb nosaltres a fer tot. La presentació, l'altre dia la promoció, o sigui...
2: Sempre amb molt bona energia.
3: Sí.
0: Vosaltres creieu que la percepció sobre l'òpera encara és un gènere elitista o no?
3: Jo crec que la percepció pot ser sí, però no crec que sigui tant. L'altre dia, per exemple, vaig estar al General d'Aida, que estan fent el Liceu, i veus que la gent no... és gent comú, no hi ha aquesta cosa d'aquesta distància entre qui va veure-ho i el que hi ha sobre l'escenari. El que passa és que sí, per exemple, si mirem el preu de les entrades, és complexa, però perquè hi ha moltíssima gent treballant allà damunt, hi ha moltíssima gent per dur-ho a terme, i això sí que ho fa més llunyà. Per això projectes com el que ha creat l'Aitana pues, són interessants per portar-ho a tothom i que pugui ser accessible a tothom.
2: Sí.
0: Aitana?
2: No, això és important, perquè debe de ser accesible para todo el mundo el poder disfrutar de la lírica, porque si no al final lo que se consigue es justamente lo contrario, ¿no? Que lo que queremos acercar y que la gente pueda disfrutar cada vez más y más y que no se quede en el olvido, pues sea imposible de poder asumir. Entonces, desde aquí, desde la Radio San Andreu, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber facilitado toda la gestión de este proyecto y además por poder crear lo que es esta línea de conciertos de música clásica en el pueblo, porque al final ya hemos podido ver el domingo pasado especialmente cómo la gente en el momento en el que le das algo para disfrutar de música clásica van allí de cabeza. O sea, este domingo pasado hicimos una conferencia charlita para la gente del Casal de Jean Grand para hablar un poco del proyecto, del concierto, y estaba repleto de personas con muchas ganas de conocer, muchas ganas de escuchar, y eso es, vamos, para valorar.
0: Per això que és molt interessant projectes com el vostre, no? De fet, d'acostar l'òpera, la sarsuela, amb un públic o potser que no està acostumat o que no pot accedir, com comentaves abans, Alejandra, a comprar una entrada en el Liceu, per exemple,
3: sí, sí.
0: No?
3: Sí, nosaltres mateixos que hem estudiat, sí. i que ho cantem, moltes vegades sí que és vera que hi ha certes facilitats, no? Per exemple, cosa que moltes vegades la gent no sap és que si tu vas 72 hores abans al Liceu pots aconseguir entrades per 30 euros que no s'hagin venut. Sí que és vera que hi ha certes facilitats, però nosaltres mateixes tenim complicació també. Per moltes vegades podeu veure ara mateix que està l'Anna Netrecco, que és una referent per nosaltres. No, és molt complex poder anar a una funció d'ella i és interessant per nosaltres poder veure grans artistes també que són referents a l'hora de seguir treballant.
0: De fet, vosaltres formeu part d'una nova generació de cantants lírics. És difícil obrir-se professionalment en el món de l'òpera?
1: Jo crec que sí, eh? O sigui, en principi nosaltres el que veiem és que hi ha poca gent a nivell general de la demografia espanyola de que se dediquen completament a l'òpera. Però normalment accedir al món de l'òpera o de la música clàssica o inclús de la sarsuela o qualsevol cosa, si és complicat, sobretot si hi ha llocs que no tenen com un programa cultural que sigui variat, no, en aquest sentit. Barcelona, per sort, és una de les comunitats autònomes que més programació cultural té, però, per exemple, que jo sóc del sur, sóc d'Andalusia, de Màlaga concretament, hi ha llocs que no té tanta sort de poder gaudir d'aquest programa cultural. Màlaga normalment té el seu propi teatre, com el Cervantes, a Sevilla també té la com es diu, el teatre de la
2: Maestranza.
1: Gràcies, de la Maestranza, però en la resta de províncies d'Andalusia sí que és més difícil poder accedir a una programació cultural decent, i per tant menys treball per nosaltres. Igualment, òbviament, com tots els treballs, hi ha competència, però clar, és tractar de també cercar un lloc entre el divers món de l'òpera, que també té com certes dificultats a altres nivells, no? I hi ha que ser un artista més complet, més que només dedicar-te a la tècnica.
0: Exacte.
2: Siempre puede ser difícil, pero la verdad que por artistas que estamos formados y con ganas...
0: Que sou joves, vull dir que... Sí.
1: Bueno.
0: Tenia tot el món per endavant, no?
1: Segons sí. Què context, nosaltres ja no som tan joves. Sí, perquè aquí diré una verdad, soltaré un facto, no? com es deia, que normalment hi ha una part de la nostra professió que és presentar-se a concurs, no? I aquí, per exemple, a Espanya hi ha un concurs molt conegut que és el Tenor Viñas, no? Sí. I clar, justament aquí tenim un problema, que és normalment que tots aquests concursos són de gent que és més jove que nosaltres, uh-huh, i que la data límit d'edat és 35 anys i sent generós. Però normalment aquí la data d'edat en quasi tots els concursos d'Espanya són 25, 27, alguns tornarà 30, però...
2: Bueno, aquí és que també som un grup divers d'edats.
1: Claro, claro, sí, nosaltres tenim...
2: Cada un tenim...
0: Sou joves amb experiència.
1: Sí, sí. Exacto.
0: Ho tenim així.
1: 20 i tantos, no? 20 i 10.
0: Moltes vegades es parla d'aquests rituals, no?, que tenen els artistes. Fa uns mesos amb l'Aitana ens comentava quins eren els seus rituals, no? De cada concert, cada actuació, doncs, tenir un perfum especial.
2: Un perfumito, para cada.
0: I el tens per diumenge. Menja, Aitana, el perfum?
2: Tengo uno pensado. Vamos a ver...
0: Però secret, això, no?
2: Secret,
0: no,
2: sabia.
3: Sí.
1: No sabia això.
0: Bé, que és una entrevista també per confessions, no? Sí. Sí que ens va sobtar això, no?, de que cada actuació, doncs, era un... buscar un perfum especial per aquella actuació, no?
2: Va llegar un punt en el que no dé para perfumes. Esperemos.
0: Alejandra, alguna mania abans d'una actuació? Digues, jo abans d'actuar no puc actuar, sí, no faig.
3: Sí que no m'agrada menjar. O sigui, m'agrada com a... Sí, per exemple, el diumenge a les 6, com a molt menjaré a les 11 o 12, però m'agrada com a tenir aquesta... que el cos no estigui fent la digestió, diguem, perquè estigui tota l'energia en una altra cosa, no? Però així com a mania gran, però m'agrada això dels perfums.
1: Sí, és una iniciativa molt guai.
0: Bueno, si ho feu, uniu el mateix perfum, no?
3: No.
2: Són idees.
0: Us poseu d'acord. Alguna, Elias, alguna mania abans d'actuar?
1: Bueno, a mi...
0: Després sabem que vas a la farmàcia.
3: Sí.
1: I abans també, eh?
0: No, bueno, pròpolis, no? Segurament.
1: Exacto, sí, no, totes aquestes coses d'antiinflamatoris i tot això, vamos,
0: són
1: la droga de cada dia. No, bueno, jo normalment, com abans d'un concert, sí m'agrada com estar en pau, no? Estar tranquil. Però, generalment, he agafat una mania que és la de menjar un plàtano.
2: Ah.
1: O sigui, en algunes vegades jo em recordo que un concert que havíem tingut els tres al desembre de l'any passat amb la Camerata Granados, jo estava com molt nerviós perquè tenia com una àrea que no me sortia res i tal i qual, i jo em recordo que estava amb bastant gent i de repente la mare d'uno dels nois que estava en l'orquestra portava uns plàtanos i jo diciendo sí, m'agrada, perdona, et puc agafar mig plàtano, o sea, mig plàtano només? I aquest plàtano m'havia donat justament l'energia que necessitava per poder sortir i cantar, perquè jo estava també amb temblors, tremolant, no sé com es diria, estava tremolant, i clar, justament menjar una cosa nada, dos minuts abans de sortir a cantar, la veritat és que m'ha anat molt bé. O sigui que jo en aquest concert, amb el meu camerino, hi haurà un parell de plàtans i de plàtanos, i també, important això, estaré amb el meu professor online que necessito com l'apoyo psicològic per poder sortir a cantar. Estaré només mitja horeta ahí escalfant una mica i ja està.
0: Doncs abans de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert, del camerino tindrem perfum, tindrem plàtans i tindrem un ordinador per aquesta connexió online.
1: Efectivament, una videotrucada també amb la tablet que la porto aquí. O sigui.
0: I sobretot tindrem aquesta energia i aquestes ganes de fer difusió de la sarsuela i de l'òpera de l'Aitana Torrijo, de l'Alejandra Cabello i de l'Elias Torricelli, acompanyat de la resta del grup que forma part d'aquest espectacle de Gala Lírica, els millors èxits. Recordem, a les 6 de la tarda, entrades a través de teatrenuriaspert.cat. Abans de finalitzar, jo us demanaria que encantéssiu alguna cosa, però abans de que cantar, i que ara estareu pensant quina cançó feu, quina és la vostra cançó de la sarsuela i de l'òpera preferida i que no podria faltar mai?
1: Boníssima pregunta, yeah, eh? Sí.
0: Aitana.
1: És que hi ha moltíssims.
2: A ver.
0: Sent de Sant Andreu de la Barca, toca primer.
2: Sí, sí.
0: Per cert, per cert, molt bon català, eh?
2: Sí, moltes gràcies.
1: Oh, merci.
2: Estic practicant molt.
0: Vinga, aquí tenim l'Aitana, que viu a Sant Andreu de la Barca de fa 3 sí. anys, però va venir de Madrid sí. per estudiar a l'ESMUC. Tenim l'Elias d'Andalusia, no?
1: De Màlaga, sí.
0: De Màlaga, a més a més. I tenim l'Alejandra, que per l'accent Mallorca...
4: Mallorca.
0: Oh,
4: exactament.
1: Ole!
0: Per tant, Madrid, Màlaga, Mallorca, units amb aquest espectacle que és Sant Andreu
3: sí,
0: de la Barca,
3: sí,
0: no?
3: Sí, i la Daniela a Itàlia i l'Estanis a Ucrània. O sigui,
0: això ja és universal, eh?
2: Som internacionals,
1: sí, són internacionals.
0: Per tant, l'estrena mundial, aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb gent provinent de diferents llocs d'Europa i que a partir d'aquí, que esperem que sorgeixin moltes gales, molts bolos. Aitana, no t'escapes a quines cançons?
2: Mira, de sarsuela, jo diria que la meva preferida és, òbviament, la canció del Ruiseñor, que la cantaré el diumenge, però una mítica, mitiquíssima, que no pot faltar és la canció de la Paloma, que quien no la conoce no sabe lo que se pierde.
0: I la coneixerà diumenge.
3: Aquesta no, perquè em tocava a mi, i el que passa és que el repertori de sarsuela, per meu greu, és molt agut. Llavors, però, en pròximes concerts sí que tenim previst, ja l'estic treballant per poder-la defensar i que estigui.
2: Ahir ho deixem.
3: Sí.
0: Alejandra.
3: Jo sóc molt fan, tot i que no la canto jo, m'encantaria, de la que ha comentat l'Elias i que cantarà ell, que és Vesti la jupa, del Pagliacci. A mi me connecta moltíssim, sempre plor i em xifla molt. I una que me flipa i que és una cançó realment, és que cantarà l'Estanis, és la de Granada. Granada, que la gent molt bé coneix.
2: Sí, sí.
0: Elias.
1: Per mi hi ha un muntó de cançons que no haurien de faltar en ningú concert, però a mi, per exemple, una de les que més m'agrada, sobretot de l'òpera, és una de que jo cantaré segurament, que es diu Una furtiva làgrima, de l'òpera de Donizetti, L'Elisir d'Amore. Per a mi, una de les cancions que més m'agraden, i lamentablement no està en aquest programa, és una cançó que és molt poc coneguda, que es diu O del mio amato ben, de Stefano Donaudi. Jo la recomano molt pels oients de poder escoltar-la, perquè és pràcticament màgica, no? O sigui, és una cançó molt petineta, molt petoneta, que està composada com a principis del 1900 i és una meravella perquè parla d'un sentimentalisme d'amor, òbviament, perquè aquí el 80% de les cançons es parlen d'amor
3: o desamor.
1: I clar, justament parla com d'un sentiment d'amor molt puro, molt sano, molt passional també. És molt equilibrat i a mi m'agrada moltíssim. O sigui que jo animo a escoltar-la.
0: A través de les vostres veus, emocioneu, no? I aconseguir emocionar, fer plorar, no? Que comentaves, Alejandra, que hi ha algunes cançons que et fan plorar, que plores quan les escoltes, que a través de la veu es pugui aconseguir emocionar, no? I que la gent plori d'emoció, de provocar aquests sentiments, és el màxim, no?
3: A vegades és el més complex, més que res perquè nosaltres que acabem, per dir-ho així, de sortir de l'acadèmia, és com que estàs molt centrat en la tècnica i en que la veu estigui al lloc i passi i soni, no sé què, no sé quantos, i moltes vegades queda com en segon pla què estàs dient, quina és l'emoció. I clar, això el públic, per molt que no sigui expert, ho nota. O sigui, per això també és com un objectiu o un repte per nosaltres, que tot i que interpretem diferents personatges en cada una de les peces, ser capaços d'estar en lo que hem d'estar, no? que és en això, en connectar amb el públic i en portar a tothom en aquest viatge emocional.
0: No sé si per acabar aquesta entrevista ens podria fer un tastet del que es podrà escoltar el diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.
2: A lo millor podem cantar una miqueta de L'Habanera canta i no llores.
3: Dale.
0: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: Aitana, Elias, Alejandra, quines veus que teniu, eh?
1: Gràcies.
2: Merci.
0: Que us vagi molt bé aquest diumenge. Recordem, 6 de la tarda, Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits, òpera Sarsuela, teatrenuriaespert.cat per la venda de les entrades. Que us vagi molt bé en aquesta estrena d'aquest espectacle aquí a Sant Andreu de la Barca i que espero que l'estrena serveixi perquè a partir d'aquí tingueu molts concerts i que serveixi per difondre l'òpera i la Sarsuela. Gràcies per venir avui aquí a la ràdio.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de La Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de La Tieta by Titi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no l'han tastat, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures.

0: tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la tieta.
1: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar finalment?
0: Sí, sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí, sí, sí.
1: Va, això en un cap de setmana, eh?
0: En un cap de setmana. O sigui que a les 7:30-8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda. Ja no teníem res.
1: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
0: Sí, sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Senadora Barca, però que sigui la tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència però innovant i amb la nostra identitat de la tieta.
1: Per la seva banda, el restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant al Palau Vell.
2: Bueno, especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Pues, al final, és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
1: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
1: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment un reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una tapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
1: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta tapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final la tapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
1: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol, i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
1: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. Potser es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Pues mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
1: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
1: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors tapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa.

0: on s'han servit més de 6.000 etapes, una ruta de l'etapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 d'etapes salades i 7 d'etapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la ruta a l'etapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agraïm molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. És referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de qui hi viu, però també la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la ruta d'etapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: Doncs una valoració com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat es respon, com sempre, a aquesta tradició de la ruta de l'etapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la ruta de l'etapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van, que tenim la sort, no?, de tastar, no només el Sant Andreuen, quasi Sant Andreuen, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, seran una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
2: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
2: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes també amb més qualitat i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la ruta de l'etapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors etapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els dies 3 i 4 d'octubre tindrem nova edició del Rosario, una de les cites tradicionals impulsades per al Centro Cultural Andaluz. Un programa combinarà actes religiosos amb el trasllat de la Verge, la celebració del Rosari i la solemne processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca. I el diumenge tindrem una jornada de convivència en el casino. Ens acompanya el president del Centro Cultural Andaluz, Ivan Márquez. Molt bon dia, Ivan.
1: Bon dia, Jordi.
0: Bé, nova edició del Rosario, actes que arrencaran aquest dissabte 3 d'octubre. Objectius d'aquesta celebració que ja porteu uns anys que l'heu recuperat.
1: Pues sí, la verdad es que muy contentos de que llegue uno de los días grandes para nosotros. Es junto con la romería quizá pues las dos fechas más importantes que tenemos en nuestro calendario. En este formato que ya llevamos es el sexto año que se va a hacer. Y la verdad es que muy contentos de que cada vez pues haya más gente que nos quiera acompañar. Y este año además venimos con novedades.
0: ¿Quiénes son esas novedades, Iván?
1: Pues este año unas grandes novedades. Igual que el año pasado se celebró la coronación de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario. Este año pretendemos estrenar un nuevo paso. Más grande y que esperamos que va a lucir más y que también nos ha permitido que haya más gente llevándola, entonces creemos que va a quedar una cosa muy bonita.
0: De fet, el trasllat de la Verge a la parròquia arrencarà a les 5 de la tarda. Com serà aquest trasllat de la Verge, en aquest cas a l'església, perquè segurament que serà un dels primers moments emotius de la jornada, ¿no?
1: Sí, sobre todo es importante remarcar que es a las 5 de la tarde, que este año hemos adelantado media hora por la coincidencia con la cursa de la tarde. Entonces, recordar a todo el mundo que este año se adelantan los actos del sábado media hora. Y bueno, el momento del traslado es especial porque es cuando por primera vez la gente va a poder contemplarla, porque es la salida de su casa en el CRA. El traslado es más íntimo porque no lleva el acompañamiento musical de la banda todavía. El coro Virgen del Rosario tendrá su momento en el que le rezará de esa forma que sabe rezar el coro, que es cantando y con sus plegarias. Y luego iremos acompañados del tamboril hasta lo que es la parroquia. Y es un momento más sosegado. Es como que, porque la intensidad es como que va increciendo a lo largo de la jornada, ¿no? Entonces, ese momento es más íntimo, es las primeras palabras que la gente le va a poder decir a ella, los primeros pensamientos que va a poder tener cuando la mira a los ojos. Y entonces llega ese momento tan especial para todos los que queremos, ¿no? A nuestra Virgen del Rosario, que es cuando la vemos aparecer por el atrio de la iglesia, que aquello es uno de los momentos en los que, mira, yo solo de pensarlo ya se me ponen los pelos de punta, porque es muy especial, ¿no? Porque además, como es una imagen que no está normalmente en la parroquia, que está en su sede, está en nuestra sede, en su casa, en nuestro camarín, para nosotros es muy especial verla entrar a una parroquia, ¿no? A la parroquia, y entonces esa entrada, mientras el coro le canta, la verdad es que ahí nuevamente los aplausos nacen de forma espontánea, los ojos de mucha gente se vuelven vidriosos, incluso algunos lagrimean, y son momentos muy muy especiales. Es que este acto es lo que tiene, ¿no? O sea, la romería es muy bonita, es más festiva, es otro ambiente, es más distendida. Pero el rosario es esa imagen sublime, ¿no? O sea, es como un cuento, ¿no?
0: De fet, has fet una descripció molt poètica, ¿eh?
1: Sí, ¿no?
0: La imatge, aquesta descripció, ens posem allà a dos quarts de sis de la tarda, 5:30, on haurà la celebració del rosario, presidida per mossèn Jaume Graner, i aquí tindrem la participació del coro Virgen del Rosario, serà la parròquia de Sant Andreu de la Barca, i després la sortida amb la processó, no? Que començareu a un quart de set, 6:15.
1: Exacte. Una vez que hayamos finalizado lo que es el oficio, la celebración del Rosario, que como siempre darle las gracias a Jaume, porque su predisposición a cambiar de hora, etcétera, ha sido total, y su colaboración ha sido inigualable. Llega lo que te decía, ¿no? La intensidad va creciendo. Entonces llega el momento de la salida y claro, ya ahí sí que suena la música. Una banda que además no es porque sea la que nos viene a tocar a nosotros, pero es que es espectacular porque suena maravillosamente bien. Además, en un entorno tan específico como es el casco antiguo, con esas calles que no son tan grandes, que son estrechitas, donde todo resuena. Y es que la música de la banda te llena cada poro de la piel. O sea, es no puedes escapar de ella, porque es que no hay forma, o sea, es que te está golpeando. La verdad es que ese momento cuando sale con la banda y ya empieza lo que es la procesión y ya vamos a poder salir por las calles a disfrutar de ella, a que nuestros costaleros y nuestras costaleras sean sus pies, la puedan bailar, la puedan mecer. ¿Qué te voy a decir yo?
0: Això serà dissabte. Després tenim la segona part, que serà diumenge. En aquesta ocasió, en el casino, amb un dinar de germanor, no? Amb cocido popular.
1: Sí, como cada año, pues aprovechamos la forma también de celebrar este día tan importante para nosotros, que es el día de Nuestra Señora del Rosario, es pues aprovechar también para hacer un día de hermandad. Lo hacemos el domingo, ya cuando nos ha dado tiempo a reposar, a sosegar las emociones del día de antes, es tiempo de compartir, ¿no? Es esa dualidad que tiene este acto, ¿no? Como que el primero es, el sábado es un momento más de recogimiento, más de pensamientos, de sensaciones, y entonces el domingo es el momento de compartir esa alegría, ese gusto por lo nuestro, ¿no? Por esta celebración, en esta comida popular que hacemos en el casino, que además ya pues te permite comentar qué es lo que más te gustó del día de antes. Pues a mí hoy no veas cuando hicieron aquella marcha, cuando estábamos pasando por no sé dónde, y es muy bonito, la verdad.
0: Ivan, el diumenge, en aquest cocido popular en el casino, els tíquets, com es poden aconseguir, a quin preu?
1: Pues el tíquets, como siempre, por la tarde, de lunes a viernes, de 5:30 a 8:30, lo pueden adquirir en el CRA, en el antiguo ayuntamiento, ahí está nuestra sede y ahí los podrán comprar. Son 10 euros para los socios, 15 euros para los no socios. Y nada, animarle a todo el mundo, porque las plazas son limitadas, porque es verdad que desde hace unos años limitamos mucho el acceso por temas de seguridad, etcétera, y para que la actividad se desarrolle pues de una forma que todo el mundo pueda estar cómodo. Y entonces pues pueden pasar cualquier tarde por el CRA.
0: Doncs, Iván Márquez, una crida a la gent que participi d'aquest Rosario 2026 des dels micròfons de la ràdio.
1: Pues yo les animo a quien todavía no conozca esta festividad del pueblo. Además, os recuerdo que es una tradición que, sin saberlo, nosotros hemos recuperado, porque hay constancia de que ya se hacían procesiones del Rosario en San Andrés en el siglo XIX. Y entonces para los dos es un orgullo, la hemos recuperado a nuestra manera, también es verdad, con nuestra forma de hacer las cosas, pero sigue siendo la misma devoción a la misma Virgen, que por ello es alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad. Y entonces a quien no conozca quien no se haya acercado nunca todavía al Rosario, yo le animo a que se acerque, porque no le va a dejar indiferente. O sea, es un acto que es que te envuelve. Yo, en estos años que llevamos, me he encontrado con gente que a lo mejor pues no tiene esa fe, no tiene, pero me han dicho, es que es impresionante, dices, es que da igual sientas o no, dices, es que todo lo que envuelve, toda la emoción que se vive aquí te contagia y al final te emocionas tú, aunque sea de otra forma, pero te emocionas. Y yo creo que eso es el quid de la cuestión, que tienen que venir a emocionarse con nosotros, así que más que nunca los esperamos este sábado.
0: Doncs amb l'emoció en què ho explica Iván Márquez, el president del Centro Cultural Andaluz, d'aquest Rosario 2026, activitats, com dèiem, dissabte i diumenge. Que vagi molt bé, Iván.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
3: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres. Veig molta gent de groc. I com m'han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
0: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per a les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també als nous personatges que ha creat, com Rita Boom Boom.
3: Primera, parlava d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
0: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
3: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
0: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
3: Sí,
0: és el que costa més, no?
3: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
0: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
3: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
0: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del fil invisible, des de la sèrie també En Dick Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment. Tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
3: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
0: Del fil invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del fil invisible, què creus que es deu l'èxit del fil invisible?
3: El missatge, jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
0: Èxit també amb Endic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
3: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
0: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
3: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
0: Com vius l'èxit de tot plegat?
3: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no-res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
0: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
3: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura per mi és un gran èxit i això sí que em fa feliç.
0: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del fil invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Núria Espert en format espectacle. Amb la sèrie Endic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
4: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda i, per tant, fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que, com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
0: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
4: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant, una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer, doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de conferència.
0: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també, sobretot, als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
4: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant, doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local, doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs, el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
0: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ampliarà els espais municipals per practicar esport a l'aire lliure amb 16 nous elements de fitness. L'actuació permetrà ampliar el gimnàs que ja existeix al barri del Palau i crear un nou espai esportiu al Parc Salvador Dalí. En concret, al gimnàs a l'aire lliure del Palau s'instal·laran 11 nous elements que complementaran el que ja hi ha, mentre que al Parc Salvador Dalí se'n col·locaran 5 per crear una nova zona d'exercici. Els treballs també inclouran la preparació i regularització del terreny, les instal·lacions dels aparells, la senyalització i la pintura del paviment. El regidor d'Espai Públic i Equipaments, Joan Jansana, ha destacat que amb aquesta actuació es vol fomentar els hàbits saludables.
6: El que es farà és doncs, posar dues àrees de fitness a l'aire lliure en aquestes dues zones que has comentat, el Parc de Salvador Dalí i el gimnàs a l'aire lliure que tenim ara a la zona del Palau. En el cas del gimnàs de la zona del Palau doncs, es posaran 11 elements de fitness doncs, a l'aire lliure que podem fer servir doncs, qualsevol persona, al igual que ja tenim doncs, aquella, una part de la zona doncs, també habilitada doncs, per fer també doncs, exercicis a l'aire lliure, i a la zona del Parc de Salvador Dalí doncs, es posaran 5 elements que també doncs, complementaran doncs, l'espai de jocs infantils que estem fent ara i que també permetran doncs, que qualsevol persona que vulgui fer exercici en aquestes zones doncs, pugui fer-lo de manera lliure.
5: Què suposarà concretament, l'ampliació del gimnàs del Palau, que incorporarà 11 elements nous? Com seran? Complementaran, m'imagino, els que ja existeixen?
6: Sí, de fet, la part que ara existeix doncs, diguem-ne que és més la part d'un tipus de gimnàs, potser més tipus de calistènia, i el que es posaran doncs, seran aparells de gimnàstica. En alguns casos diem que estan pensats per a gent gran, però realment doncs, qualsevol persona doncs, pot fer-los servir. D'acord? Doncs la idea és això, doncs, que qualsevol persona en un moment donat doncs, pugui anar allà fer exercicis. En el cas del Palau, doncs, seran complementaris, d'acord? I per tant doncs, podem tenir persones doncs, fent calistènia, podem tenir persones doncs, fent aquests exercicis a l'aire lliure amb aquestes màquines, d'acord? Doncs que estan pensades també per l'aire lliure, o pot ser doncs, també complementari, poden anar persones que puguin fer servir qualsevol de les dues coses.
5: Quins elements en concret s'instal·laran, podran trobar la gent al Palau?
6: Bé, doncs com hem dit, doncs, hi haurà uns elements que són de mobilitat activa i de diferents tipus, per moure tant les cames, braços, el tronc, i com que n'hi haurà 11, doncs la diversitat doncs, és bastant gran i, de fet, doncs, serà un espai bastant complet.
5: I què trobaran els veïns al nou espai de fitness que es crearà al Parc Salvador Dalí? M'imagino que el parc s'està fent nou, per tant, al seu costat hi haurà una zona de fitness nova, que com avui estan presentant, quin tipus de maquinària hi haurà?
6: Sí, doncs el que es posarà doncs, a la zona que ja està, que tenim al terra, doncs ja doncs, asfaltat, pavimentat en aquest cas, i doncs, es posaran en aquest cas 5 màquines que també són complementàries entre elles, d'acord? Doncs han intentat també fer el màxim de diversitat, i doncs serà complementari doncs, o diferenciat doncs, a la zona del parc infantil que s'està realitzant actualment. Una mica la idea de posar-lo aquí en el Parc de Salvador Dalí és doncs, també donar servei doncs, a aquesta part de la població, que també doncs, a la zona del centre, i també doncs, una mica el conjunt doncs, amb el fet que Can Salvi, d'acord? És una zona esportiva que està bastant a prop, doncs, connecti i doncs, la gent doncs, també pugui servir. De fet, doncs, a vegades tenim gent que és la porta d'entrada, aquella zona és la porta d'entrada cap a la muntanya, per tant doncs, pot ser també doncs, un complement per fer esport a l'aire lliure a la muntanya i després, doncs, si cal doncs, o si volen, doncs, fer servir aquesta maquinària.
5: A banda de col·locar els aparells, quins altres treballs es faran per preparar aquests dos espais? No sé si es pavimentarà amb algun tipus de producte al terra, o no sé si farà alguna adequació.
6: Bé, en el sí, es fa a part de la instal·lació de la maquinària, doncs regularitzar el terreny en el cas de la pista del Palau, i doncs es fa senyalització i pintura al paviment perquè doncs cada màquina doncs estigui marcat doncs també una mica el seu espai de seguretat, per dir-ho així, perquè com es cadascú doncs pugui estar allà doncs de manera correcta. Fer-les.
5: La inversió conjunta és de 27.000 euros. Què representa aquesta actuació dins de la voluntat de l'Ajuntament de millorar els espais públics?
6: Bé, doncs igual que en les parts infantils, d'acord, doncs que s'ha pensat doncs que fem una inversió de més d'un milió d'euros, doncs en aquest cas doncs també és un complement doncs també doncs per complementar això, no només fer parcs infantils, doncs no, també pensen per totes les persones, i com hem dit doncs també doncs a continuar treballant doncs en aquesta pista del gimnàs a l'aire lliure del Palau, doncs anar sumant elements doncs perquè doncs sigui un espai doncs realment doncs atractiu, perquè tothom pugui fer servir en un moment donat.
5: Mm-hmm. A qui va dirigits especialment aquests nous espais i què espera l'Ajuntament que aportin els hàbits saludables dels veïns?
6: Bé, en principi doncs el pot fer servir, com he dit abans, qualsevol, podem fer servir persones de qualsevol edat, però doncs moltes vegades doncs aquests aparells doncs estan pensats doncs també per la gent gran, d'acord, que és una demanda que teníem, i doncs en qualsevol cas es poden fer servir de manera lliure, però també doncs en un cas doncs s'està pensant doncs potser fer alguna activitat dirigida en alguns moments concrets, fer activitats dirigides per ensenyar doncs com quin és el funcionament o per què serveixen cadascuna de les màquines i què és el que treballen.
5: Imagino que aquestes actuacions van en el sentit de buscar una ciutat saludable i que la gent faci activitat física.
6: Sí, la idea és doncs complementar, com he dit, doncs aquest cas doncs la zona de Can Salvi, doncs amb espais que puguin ser a l'aire lliure, la zona del Palau també, d'acord? I doncs la idea és anar cap a aquest camí, doncs que tinguem una ciutat que, a part de tenir les instal·lacions, les millors instal·lacions possibles en el cas del gimnasos de Sap Urbà, d'acord, del poliesportiu, doncs també doncs la gent doncs de manera lliure pugui fer servir doncs aquests elements per mantenir-se doncs en forma.
5: Terminis, tenim terminis, sabem quan podrem gaudir d'aquests espais, quan es començaran a col·locar.
6: Bé, doncs la licitació es va, bueno, perdó, l'adjudicació doncs es va fer a la Junta de Govern Local del 8 de setembre, doncs per tant en les properes setmanes, esperem que a finals de novembre doncs ja estiguin col·locats aquests elements i doncs la gent ja es pugui començar a fer servir.
5: La Junta de Govern Local va adjudicar els treballs el passat 8 de setembre per un import conjunt de 27.000 euros. L'actuació busca millorar la seguretat, l'accessibilitat i la funcionalitat dels espais i fomentar la pràctica d'activitat física a l'aire lliure, especialment entre la gent gran.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com. Bon cap de setmana.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directe on avui farem un resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i també tindrem la previsió del temps de cara al cap de setmana. Com sempre, en Carlos Lara, el responsable de MeteoSap. Comencem. Anem a fer la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap, però abans el que farem, com sempre, és el resum de la setmana. Carlos Lara, molt bon dia.
7: Molt bona, Jordi.
0: Bé, la pluja ha estat protagonista aquesta setmana, pluja important.
7: Pues sí, una semana marcada por la inestabilidad y con precipitaciones que, como decía, pues nos han afectado prácticamente a diario, aunque sin duda el grueso del episodio de inestabilidad pues lo tuvimos durante la primera mitad, podemos decir, del martes, con chubascos y tormentas intensos que nos dejaron un total de 66,6 milímetros aquí en nuestro municipio. Y a esto hay que sumar pues otros 0,4 milímetros del lunes y un litro por metro cuadrado que cayó el miércoles y ayer jueves incluso también. Hicieron acto de presencia de las precipitaciones, pero sin registro apreciable en el pluviómetro, con lo cual pues sumamos un total de 68 milímetros a lo largo de toda la semana. Las temperaturas pues siguen siendo altas para las fechas del año en las que estamos, aunque ya por fin con máximas por debajo de los 30 grados concretamente. Las máximas pues se han movido entre los 28,8 del lunes y los 26,6 del miércoles, mientras que las mínimas también siguen pues con valores superiores a los que tocaría, moviéndose entre los 20,5 de ayer jueves, por cierto, noche tropical ya en el mes de octubre, y la más baja fue el lunes con 18,7.
0: Dada importante, ¿eh?
7: Ya ha pasado alguna vez, pero es raro. O sea, otras veces ha sucedido porque, bueno, jornadas con mucha nubosidad. Un poco lo mismo que ahora. Lo que pasa es que ahora es que muchos días nos estamos moviendo cerca de esa mínima tropical. Miré porque me sorprendió esa noche tropical en el mes de octubre. Miré y hay algún registro más. O sea, no es algo excepcional, podríamos decir. Ya ha sucedido. Pero bueno, no es habitual, podemos decir, que tengamos noches tropicales con mínimas por encima de 20 grados ya en pleno mes de octubre.
0: Ara sí, fem la previsió de cara al cap de setmana. Divendres, dissabte i diumenge sembla ser que les pluges no ens abandonaran al cap de setmana.
7: Pues así es, seguiremos en un contexto de tiempo inestable, con jornadas de tiempo muy inseguro, en las que la lluvia pues puede aparecer prácticamente en cualquier momento, del mismo modo que lleva pasando pues estos últimos días. La nubosidad, evidentemente, será abundante todo el fin de semana, con el cielo cubierto pues en muchos momentos, por no decir pues todo el fin de semana. Y respecto a las precipitaciones, pues como comentaba, es muy difícil ahora mismo poder decir si lloverá en un momento u otro. Dentro del contexto de tiempo inestable que tendremos, pues hay que tener presente, como decía, que aunque podamos hacer un poco un análisis de por dónde irán los tiros, sin descartar que casi en cualquier momento pues se pueda producir alguna precipitación, aunque esa es un poco fuera de lo que vamos a comentar, pues en teoría serían precipitaciones más débiles y un poco más dispersas. Pero pues eso, tener presente un poquito ese contexto de inestabilidad y que puede llover pues casi casi en cualquier momento. Hoy viernes, parece que las precipitaciones, de producirse, serían más probables entre media mañana y mediodía o primeras horas de la tarde, y nuevamente parece que tendremos una reactivación, en este caso ya con forma de chubascos, o sea, podrían ser un poquito más intensas en el tramo final de la jornada. Y si miramos ahora mismo la foto fija que nos marcan los modelos de cara al fin de semana, pues parece que cuando sería más probable que lloviese el sábado sería durante la segunda mitad del día, ¿vale? A partir de pues mediodía, primeras horas de la tarde, parece que se formarán pues precipitaciones en forma de chubascos dispersos, o sea, no es un frente de inestabilidad como el otro día, sino más poco aquí y allá, pero bueno, pues de intensidad débil a puntualmente moderada, y que bueno, pues con intermitencias, por esa que no van a ser un frente como de tormentas, pues con intermitencias pueden persistir prácticamente hasta el final de la jornada. De cara al domingo, todavía más incertidumbre tenemos, porque estos días es que la previsión va cambiando casi casi a cada salida de los modelos, pero parece que las posibles precipitaciones pues serían algo menos intensas en nuestra zona, no tan abundantes y concentradas principalmente durante la primera mitad del día. Así que bueno, esa es un poco la foto fija. Ya digo que esto puede ir cambiando porque pues prácticamente, como digo, en cada salida de los modelos pues tenemos algún matiz nuevo, tenemos alguna situación que antes no mostraban que ahora sí. Así que bueno, pues que quede claro que esto puede ir cambiando conforme vayan pasando los días. Y Jordi, nos queda comentar las temperaturas, que tanto máximas como mínimas se mantendrán estables todo el fin de semana, las máximas rondando 24 o 25 grados, mientras que las mínimas se moverán entre los 19 o los 20 grados.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana, per tant, portem paraigües.
7: Paraigües a mano, porque no sabemos cuándo nos va a hacer falta, pero posiblemente sí que bueno, pues en varios momentos del fin de semana pues tengamos que usarlo.
0: Seguissin canvis, doncs, com sempre, a Facebook, a Meteo Santandereu de la Barca i també a X. Carlos Lara, bon cap de setmana.
7: Igualmente.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El centenari del casino de Sant Andreu de la Barca ens està permetent recuperar una part important de la història de l'entitat i també de molts records vinculats a la vida social de Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte, el casino tornarà a mirar enrere per recordar una activitat que va marcar tota una època, els balls de Saló. L'any 1991 van començar uns cursos i uns balls que es van mantenir durant gairebé 25 anys i que van convertir la pista del casino en un punt de trobada de moltes persones. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu l'Andreu Mitjans, que era el dinamitzador, professor dels balls de Saló. Benvingut, Andreu.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Professor, dinamitzador.
1: Sí, sí, era professor. Professor, i a partir d'aquí, doncs, organitzava moltes festes.
0: L'any 1991.
1: 91,
0: aproximadament,
1: sí,
0: és
1: sí.
0: Quan van començar els balls de Saló en el casino.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: També ens acompanya avui l'Èrica Peláez. Va ser alumna d'aquests balls de Saló que es feien en el casino. I després, amb els anys, s'has convertit en professora. Benvinguda, Èrica.
2: Gràcies.
0: Com va començar aquesta experiència? Primer com a alumna?
2: Sí, bueno, primer...
0: A partir de quin any, més o menys?
2: L'any 93, aproximadament. Van començar els meus pares a ballar i nosaltres anàvem al casino. Els acompanyaven, els pares. Vam fer un grup bastant gran de fills que ens presentàvem allà al casino i copiaven el que feien els nostres pares. Progressivament vam veure que ens agradava i li vam proposar a l'Andreu fer un grup de nens i adolescents. I a partir d'aquí va començar la nostra història del ball.
0: I que segueix, no?
2: Segueix, en el meu cas segueix.
0: Andreu, 1991, en el casino comencen els balls de Saló. Com he dit abans, eres la persona dinamitzadora, el professor d'aquests balls de Saló. Com comença aquest projecte?
1: Bueno, això comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngel, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80, finals dels 80, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després, bueno, ens van proposar a la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà, a la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. La directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també em va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs, vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys, on ha passat molta gent.
1: Sí, tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tota una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries, i després també ja va venir el boom de la competició, amb el jovent sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva i hi havia la part d'anar a ballar.
1: La part social, sí, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
1: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar, també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia 4 equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest imatge era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, que no hi cabien més. Vull dir, va ser uns anys de bueno, que... Encara molta gent a vegades em troba pel carrer i diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Per això que està molt bé, no?, ara que recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
1: No, a les 9 al final, fem la vespre, sí.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino que recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests balls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, clar.
0: Vindré dissabte,
1: exacte.
0: Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels veïns de Saló, no?
1: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, sí, ja està corrent per les xarxes que tothom que pugui, doncs que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Ens comentava l'Eric, ara parlarem amb l'Erika Peláez, que va ser alumna, que anava amb els seus pares al casino, i que un dia van dir, nosaltres també volem ballar,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, això...
0: I a partir d'aquí veu incorporar el grup infantil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, això era una de les coses que més ens agraïen, sobretot els pares, que tenien la canalla per allà al casino, i, bueno, clar, i més quan va començar la competició, és que, clar, deia, ostres, és que la sort que tenim, primer, de fer una activitat que ens agradi en família, i que, a més, l'edat que tenien ja, que molts eren adolescents, que en comptes d'estar doncs, pel carrer, doncs estaven allà al casino amb ells, practicant, assajant, vam tenir que posar, inclús perquè ja no hi havia lloc, doncs un dissabte tocava entreno de ball social i la setmana següent de competició, perquè eren estils així que els de competició necessiten més espai, vull dir que no hi havia un ambient que estava cada dia, tots els caps de setmana allà ocupats al casino.
0: Erika, quin ambient recordes? Clar, fer una activitat en família, no? Tota
2: exacte.
0: La família fer una mateixa activitat i que tothom li agradés a prop de casa, a més, què recordes d'aquells moments?
2: Jo penso que l'essència del casino precisament estava en això. Tots estaven desitjant que arribés el dissabte a la nit, que era el moment d'assaig, moment de retrobament de nens, adolescents, pares, mares i inclús avis, o sigui, moltíssimes generacions juntes en allà per ballar, per riure, per parlar. I aquesta era l'essència del casino. Evidentment, anàvem a ballar, anàvem a entrenar, i sobretot quan vam començar l'època de la competició ens ho preníem més en sèrio, però l'essència era aquesta, i això és el que volem recuperar amb aquest Remember Casino del dissabte, no?
0: En el teu cas, Erika, vas anar a competició.
2: Sí.
0: Com et prenies aquestes competicions?
2: Bueno, al principi, bueno, quan vam començar a ballar anàvem per passar-ho bé, però cada vegada anàvem pujant de categoria, cada vegada era més important, i va arribar un punt que entrenàvem cada dia entre classes estàndard, en el meu cas ballàvem els 10 balls, els 5 d'estàndard i els 5 de llatins. Fèiem una classe a la setmana d'estàndard, una classe a la setmana de llatins, fèiem una classe de tècnica, on miràvem el tema de la postura, els peus, com s'havien de col·locar, i després assajàvem, o sigui que estàvem vinculats al món del ball cada dia, i al cap de setmana entrenaments.
0: Que tot això vinculat amb els estudis.
2: Exacte.
0: Els caps de setmana teníeu competició, que potser tenies exàmens a la setmana següent,
2: sí, sí, sí.
0: No?
2: Sí.
0: Però bueno, tot bé, no, al final?
2: Sí, tot bé. Quan t'agrada una cosa i estàs motivada, ho tires endavant.
0: Continues ballant, Erika?
2: Continuo donant classes, i de tant en tant, bueno, un cop a l'any, junt amb el meu cosí, que era la meva tercera parella de ball, vaig tenir tres, muntem events de ball en hotels amb els nostres alumnes, familiars, exalumnes.
0: Per tant, aquella llavor del casino t'ha acompanyat sempre i et seguirà, sí, acompanyant, eh?
2: Sí, sí, sí, va ser els nostres inicis.
0: Tenies l'Andreu com a professor?
2: Sí, l'Andreu va ser el meu primer professor de ball.
0: Com era l'Andreu de professor?
2: Doncs era una persona molt propera, divertida, estava motivada per donar les classes. De fet, ell va aconseguir que tots anéssim motivats a la classe. Per això, jo ara que sóc mestra, a part de professora de ball, la motivació i la vocació és importantíssima perquè els alumnes tirin.
0: Per cert, hi ha uns DVDs que ensenyen a ballar d'un tal Andreu Mitjans.
1: Ui, ui, ui, què dius ara? Ui, ui, ui, ara, bueno, jo no diria DVDs, jo diria VHS, eren cintes
0: passats
1: de vídeo.
0: Passats a DVD.
1: Sí, sí, també és veritat. Sí, es va gravar quan estava allà a l'escola de Barcelona, i ja me'n vaig oblidar, i cap d'un temps em va dir un noi, ostres, t'he vist per la tele. Dic, home, per la tele no ho crec. No, bueno, és que estava convalescent en un hospital i al canal de l'hospital, doncs et vaig veure ballar. Dic, ostres, em vaig quedar. Sí, sí, que és veritat que vam gravar uns DVDs, a mi em va tocar el foxtrot i ensenyàvem tots els passos bàsics de cada ball. Sí, sí.
0: I vas anar a competició, Andreu?
1: Sí, bueno, jo quan vaig començar encara no existia la competició. Vaig fer algunes competicions prèvies, que encara no estaven la Federació Espanyola creada, i sí, bueno, la primera vegada que vaig presentar la Paloma vaig guanyar. Mira, encara tinc un bon record.
0: Erika, vas aconseguir alguns premis importants a la competició?
2: Bueno, en el nostre cas participàvem a campionats de Catalunya, d'Espanya, fèiem competicions també internacionals, però per nosaltres, bueno, almenys jo, que sóc una persona competitiva, però sobretot quan faig alguna cosa la faig perquè em motiva i perquè em fa feliç, per mi el més important no eren els resultats, era sortir satisfeta de que havia fet una bona competició i l'havia gaudit.
0: Suposo que després de tants anys, no?, de que es feien aquests balls de saló en el casino, que ara recuperi aquest remember, no?, com has definit, Erika, aquest dissabte, recordem, a partir de les 9 del vespre, mm-hmm, en el casino, i escoltar-vos a vosaltres, com expliqueu aquesta experiència? I ho feu amb un somriure grandíssim, no? I us veig molt motivats.
1: Home, és que fa més de 30 anys que vam començar, i la veritat és que sí, va ser una època molt bona. La gent també deu recordar que per TV3 es feia aquell programa de Bojos pel Ball i que, bueno, que hi havia un boom del ball, primer del ball de social, després hi ha la competició, i, bueno, i que tothom ballava, és que les escoles estaven plenes de gent, aquí a Sant Andreu no donàvem l'abast. Bueno, vaig tenir que, doncs, dos també alumnes i companys, doncs, que m'ajudessin a donar les classes, perquè és que no teníem prou horaris per satisfer tanta gent que volia fer classes de ball.
0: A més, Andreu, alguna vegada m'has explicat que fins i tot els propis alumnes ajudaven, doncs, al manteniment del casino, no?
1: Sí, la veritat és que l'any 91 ja feia uns anys que ja no es feia res a la sala, on feia molt poques activitats, perquè ja no es feia el cinema, i bé, doncs vam voler arreglar una mica la sala, i recordo, doncs, els primers caps de setmana que començàvem a fer classes, doncs anàvem també allà a pintar, hi havia uns que treballaven a la Celsa que van arreglar totes les tramoies, les barres de l'escenari, i sí, entre tots, doncs, vam anar posant en solfa una miqueta la sala, que estava, doncs, ja feia uns anys que no estava massa en condicions.
0: Quins balls fèieu?
1: Fèiem els balls de saló, a nivell també internacional, perquè de fet també, doncs, després vaig continuar i vaig ser també jutge internacional, i és que es balla tot el món, són 5 balls estàndards i 5 balls llatins. Els balls estàndard, hi ha el vals anglès, vals vienès, slow fox, és un fox lent, quick step, que és un fox ràpid, i el tango, però no és un tango argentí, sinó que és un tango europeu, diguéssim. I de balls llatins hi ha el cha-cha-cha, la rumba bolero, el pas doble, la samba i el jive, que és una modalitat de rock and roll.
0: Heu passat per tots aquests.
1: Bueno, aquests són això, els 10 balls que sempre ensenyem a tot arreu, però a part, clar, després també hi havia que sigui una mica de salsa, una miqueta de merengues i balls en línia d'aquella època, que ara només es balla ball en línia, i nosaltres abans només ballàvem en parella, però sí que fèiem a les festes, doncs, el típic el tiburón, el YMCA, i aquests balls que era quan la gent ja s'ho passava més bé.
0: Quin seria el vostre ball preferit, Andreu?
1: Buf, jo...
0: A
1: mi m'agradava molt els estàndards, també, i quan havia fet algunes exhibicions amb el Fragui i tal, i sí, el slow fox era difícil, però m'agradava molt, i el vienès també, doncs, sí, el vals anglès, tot, de fet, una miqueta els estàndards, els llatins també, lògicament, però sí, que vaig començar una miqueta més a especialitzar-me en estàndards.
0: Has dit amb el frac.
1: Sí, encara el tinc a casa.
0: La vestimenta també era important, no?
1: No sé si em cabria ara, però sí, encara tinc el frac per casa.
0: Erika, en el teu cas, quin seria el ball, dius, és el que més m'agrada, és el que millor em surt?
2: Jo en el meu moment vam començar a competir en els 10 balls, fèiem els 5 estàndards i els 5 llatins, però al final, l'última temporada ja vam competir només en llatins. Això ja t'estic donant pistes. D'estàndard el que més m'agradava era el tango, i de llatins és que no sabria què dir-te, tots, és que m'agradaven tots, fins i tot el pas doble, que era el que a la gent menys li agradava. Com que el meu cosí i jo havíem ballat flamenc i, bueno, se'ns donava prou bé el pas doble, també era dels meus preferits, o sigui, no sabria. Tots els llatins.
1: Sí, el jovent els agradava més els llatins, realment, xa-xa-xa i tot això, el moviment, doncs, els agradava més.
0: I després, quan anava a competició, la vestimenta era importantíssim,
2: sí,
0: no?
2: Sí. I, a més, bueno, m'agradava molt la manera en què la feien, no? Perquè tu començaves a la categoria E i havies de pujar la D, la C, la B i la A. Llavors, tu a la E no podies anar amb la mateixa roba que a la

0: riure i disfrutar de la companyia i d'aquells bons records d'aquella bona època.
1: I que a més és el primer retrobament que es farà de la família del casino després de moltíssims
0: sí,
1: anys.
0: De molts anys. Sí, sí, tant i
1: jo,
0: tant.
1: Jo estic supernerviosa.
0: Ja portem unes quantes setmanes que ens anem reunint, anem preparant i sí, sí, que ens ho passarem molt bé.
2: No sé si després d'aquesta reunió de baix del casino, després del dissabte, segurament que serà un èxit, us farà replantejar, i si tornem?
0: Ai!
1: Tant de bo, tant de bo.
0: Ai.
2: I si tornem?
0: Jo ara tinc una activitat que em té molt ocupat, però, bueno, clar, sí, jo encara tinc allò a vegades una miqueta l'espineta de dir, ostres, m'agradaria tornar a agafar un grup de gent que no sàpiguen res i ensenyar-los passos bàsics de xa-xa-xa i de... Sí, la veritat és que... És clar.
1: O almenys fer un segon retrobament.
0: Bueno, doncs ja parlem-ho, de moment fem aquest primer dintre del centenari, perquè s'ha volgut recuperar això, les activitats que s'han fet durant el casino, i clar, doncs vam estar 25 anys allà al casino fent classe, doncs lògicament el ball també tenia que constar-hi dintre aquesta activitat, i la veritat és que, bueno, que tenim moltes esperances de passar-nos-ho molt, molt bé.
2: Perquè, clar, tu, Andreu, professor des de l'any 91... Mm-hmm. Aquests 25 anys, l'Èrica, alumna, actualment professora. Suposo que la màxima satisfacció és que us arribi una persona i dir, jo vull saber ballar. Al marge, si vol anar a la competició o no. Des de zero, que no en sap res. I aconseguiu vosaltres que aquella persona balli i fins i tot alguns casos que vagin a competició. La satisfacció aquí deu ser màxima.
0: Hem tingut moltes anècdotes. Jo recordo la majoria, clar, que tots venien els primers nivells que feien, que després venia, clar, corria la veu, venien els amics, venien molts homes això arrossegant els peus perquè, ai, és que clar, que això la dona em fa venir, i venien obligats, però que amb el temps resulta que els homes eren més, bueno, potser també tenim una mica més sensació del ridícul, ens agrada, i més, som més constants, i bueno, la dona li agrada molt ballar per lliure, i els homes doncs deien, bueno, si ho faig ben fet, i sí, s'ho prenien molt seriosament, sobretot els que anaven a competició. De fet, tinc una mica la neta d'una tieta de l'Èrica, la Mari i el Pere, que actualment sembla que són els únics que encara d'aquí a Sant Andreu continuen competint, sèniors, no sé si sèniors 3 o així, i que a més ells també han tingut molt bons resultats, van a campionats d'Espanya i també queden molt bé. I això, jo recordo el Pere que quan érem joves, allò d'anar a la discoteca i no bellugar-se, no, és que fos que vergonya o el que sigui, però no feia ni un pas. I va venir, això també arrossegat per la Mari, que també li agradava molt el ballar, però això, jo dic, ballar, doncs, els dones sembla que els ha agradat més ballar en llibertat, i en canvi els homes són més metòdics, i bueno, doncs van anar pujant de nivell, van fer competició, és de les parelles que també vaig demanar que m'ajudessin a donar classes, també, el Pere i la Mari, el casino, i actualment doncs, encara segueixen anant a competir, vull dir que de no ballar res, a ballar campionats d'Espanya i estar al pòdium, vull dir que sí.
2: Això té molt de mèrit, Èrica? Té molt de mèrit.
1: No, la veritat és que això que explica l'Andreu, això també passa a nivell familiar. Clar, nosaltres, a la meva família, som molt bailongos, ens agrada molt ballar, i clar, el meu tiet Pere, quan feien festes familiars no ballava mai. I va començar a ballar al casino i, bueno, va ser un altre.
2: Doncs aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, en el casino, recordant els balls de Saló, que van tenir un boom molt important a la dècada dels 90, que tot va començar l'any 1991 amb l'Andreu Mitjans com a professor, que anava molt bé, que la gent que hi participava anaven acompanyats dels seus fills i filles, uh-huh. I aquests fills i filles es van interessar pel ball, i fins arriba avui, com el cas de l'Èrica, que també ens ha acompanyat avui en aquesta entrevista. Que us vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Aquest dissabte en el casino, recordant aquesta activitat en el motiu del centenari del casino, i deixem la porta oberta,
0: si va bé
2: de que hagi un, no un remember, sinó un retorn
0: i
2: dels balls del casino.
0: També convidar, que no és una activitat només pels antics alumnes, sinó que està oberta a tothom qui vulgui venir a ballar, i encara que no tinguin parella, també doncs allà farem balls, ensenyarem balls en línia i tal, i això, que és una miqueta de recordar aquella època, però que està oberta a tothom qui li agradi ballar i que vulgui passar per allà al casino a veure què fèiem 30 anys enrere.
2: Si algú diu que no sap ballar, l'Andreu i l'Èrica...
0: L'agafem de seguida i pim-pam, de seguida es bellugarà.
2: Andreu Mitjans, Èrica Pelaz, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys, i no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida d'entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer, llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir, i amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergi, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és una hora i quart suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no? Davant d'una cursa diurna, heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de la policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, hem estrenat una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part de dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments, i vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el Parc Central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca, també tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que, si vol apuntar, que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat a 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius extens a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca, i coincidint amb aquesta cursa també hem preguntat a algun dels corredors de Sant Andreu de la Barca, algun dels runners, de com afronten aquesta cursa de la tardor, que en aquesta ocasió serà nocturna. En té més detalls Joel Carrasco.
2: La cursa de la tardor s'acosta i els amants del running de Sant Andreu de la Barca ja es preparen per tornar a posar-se les bambes i afrontar una nova edició de la prova. Entrenaments, quilòmetres i constància són la rutina de molts corredors locals que viuen el running com una afició, una forma de cuidar-se i també una manera de compartir temps amb altres persones. Més enllà de les marques i els temps, córrer és per a molts una qüestió de superació personal. Per saber-ne més de tot plegat, hem entrevistat a dos participants del Run Club de Sant Andreu de la Barca que participaran a la cursa de la tardor.
3: El que més m'ha enganxat del running és poder després arribar a casa i sentir com molta més energia de la que tenia abans de sortir a córrer, i una mica seria això, i també pues, el poder ficar-me la meva música als cascos mentre surto a córrer, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Com vas començar a córrer? És a dir, venies de no fer gens d'esport, venies de fer algun esport, per què vas decidir ficar-te les bambes i començar a córrer?
3: Bueno, jo des de ben petit he jugat a futbol i futbol sala, i llavors una mica el tema de sortir a córrer, fer cardio i tal, el portava ja des de ben petit, i jo crec que és una mica d'aquí. Un dia vaig començar amb el meu millor amic a dir, bueno, anem a sortir a córrer i tal, i a partir d'aquí sortia amb el millor dos dies a la setmana, i ara pues, estic sortint amb el millor quatre, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Què aporta córrer més enllà de l'activitat física en el teu dia a dia?
3: Què aporta? Doncs que és un moment que tens per tu sol, que desconnectes una mica del dia a dia, i també el fet de, tal i com estan les coses ara, de poder desconnectar del mòbil, de la rutina, i si pots conèixer gent a l'esport, doncs molt, molt millor.
2: Tu quin tipus de runner ets? Dels que surt per la muntanya, dels que li agrada la ciutat, dels que va amb auriculars, dels que va parlant?
3: Jo sóc dels que va... O sigui, si vaig sol, sí que vaig amb auriculars, i jo vaig començar per la muntanya i ara sí que estic tirant més pel carrer. Però sí, sempre la muntanya sempre està allà, i si fa bon temps i puc, m'agrada tirar per allà, ja que córrer per la natura ho prefereixo més que no córrer pel carrer i amb la gent.
2: La gent et coneix per ser un dels fundadors del Run Club de Sant Andreu de la Barca. Participaràs a la cursa de la tardor d'aquest dissabte?
3: Sí que participaré. M'he apuntat a la de 5 quilòmetres i, bueno, anirem uns quants, així que ja ens veurem per allà.
2: Quin és l'objectiu del Run Club? Com participareu? S'us podrà distingir d'alguna manera? Fareu alguna estratègia conjunta? Cadascú farà les seves metes?
3: Els del Run Club anirem pràcticament tots amb una samarreta de color blau fluixet, i bueno, ja ens veurem que abans de la cursa i tal anirem una mica junts, i ja un cop comenci la cursa sí que cadascú farà el seu ritme. Hi haurà alguns que aniran en grup, altres aniran sols o en duos. Aquí cadascú ja s'ho parlarà i depèn del que vulgui fer, i de si vol fer marca, pues tiraran ells.
2: Què significa per tu individualment participar en una cursa com és la de la tardor, que és sèria, hi ha uns quilòmetres, la gent s'ho prepara, sobretot aquí tenim un club a Sant Andreu de la Barca, és a dir, que hi ha gent que va guanyar.
3: Bueno, al final s'entén que cadascú vol fer la seva cursa, entenc que vulgui anar gent a passar-s'ho bé, a millorar-se la marca anterior, o potser és la seva primera cursa, o ja també n'hi ha altres que pues es dediquen a això i volen anar a fer marques i fer pòdium. És totalment entendible que vulguin.
2: En el teu cas, quin és l'objectiu?
3: El meu cas, a dia d'avui, jo en principi aniré sol, no sé si algú més o menys anirà al meu ritme, m'agradaria que sí, i si hi ha algú que, o del club o d'altres que vulgui, pues sempre podem anar els dos junts, i així també ens marquem una mica el ritme i no ens parem.
2: Què seria pel club de running que un dels vostres participants amb la samarreta puja al podi?
3: Home, seria una notícia molt bona, ja que al final això es va crear des de una casa, tres amics sense idees de pues ni guanyar curses ni coses per l'estil. Així que si algú del club pogués pujar a pòdium seria molt bo. Encara que també et dic que nosaltres el que més busquem és acabar la cursa tots bé i poder-nos fer la foto, ja sigui o al pòdium sense haver guanyat o el que sigui, però tots amb les samarretes i molt contents.
4: Doncs el que m'enganxa del running és el moment, el sentiment que tens després, a l'hora d'haver acabat. Crec que és una satisfacció que només t'emportes tu, i bueno, que és molt gratificant dir, doncs surto a córrer per mi, i bueno, a vegades amb gent, a vegades no, però també el fer-ho sol també és com dir, però això, surto a córrer només per mi i amb la satisfacció que això em portarà després.
2: Què et va fer començar a córrer? Venies de fer algun esport? Venies verge de no fer cap esport? Què et va fer decidir posar-te les bambes i sortir a córrer?
4: Doncs jo he ballat sempre, i bueno, aquest és l'esport que he practicat. Després, més tard, quan era més jove, vaig començar a córrer, ho vaig deixar, vaig fer un parón, i també fa uns anys que, bueno, que vaig començar. Ha sigut com inestable, tot i que ara doncs, ja porto bastant de temps amb la rutina, amb la disciplina de sortir a córrer cada setmana.
2: Més enllà de la part física, de les conseqüències que donen per la salut sortir a córrer, què t'aporta tu a nivell social o a nivell del teu dia a dia sortir a córrer?
4: Doncs m'aporta molt, perquè, per exemple, vaig conèixer en Víctor, a l'Helena, a l'Ester, gràcies a l'esport, gràcies a córrer, al Run Club també, tot això va sorgir doncs, gràcies a que un dia vaig ficar les bambes i vaig decidir anar a córrer i vaig poder doncs, conèixer gent increïble. I al final és una mica això, la gratitud després d'haver sortit, el moment de desconnectar, bueno, una miqueta coses positives m'emporto de tot això.
2: Què significa per tu, m'imagino que participes a la cursa de la tardor, no? Què significa per tu participar en aquesta cursa?
4: Doncs sí, sí, participo a la cursa de la tardor. Bueno, m'agrada molt participar a bastantes curses. De fet, és una cosa que fem des del Run Club i sempre ho anem, ho diem, no? Participem en aquesta cursa, doncs, qui es vulgui apuntar, qui s'apunti. I en aquest cas, a la de la tardor, tenim moltes ganes, ja que des de la cursa de la primavera doncs, ja han passat algunes setmanes, alguns mesos i doncs, ara ve de gust fer poble i estar una miqueta així amb ganes i motivada.
2: Quina meta tens tu personalment per aquesta cursa? Gaudir, superar-te, millorar marca o simplement participar en la cursa?
4: Bueno, m'agradaria fer marca, però sobretot m'agrada molt l'ambient que es crea pre a la cursa. Com escalfar tots junts, una mica la motivació de sentir la motivació dels nervis de cada persona. Això em ve molt de gust i és algo que és com la meva motivació.
2: Per a molts corredors, la cursa de la tardor és una nova oportunitat per gaudir del running i posar a prova tot l'esforç dels entrenaments. Ara només queda cordar-se les sabatilles, sortir a córrer i gaudir de la cursa pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest diumenge, 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Núria Espert acollirà la gala lírica Els millors èxits, una proposta que ens convida a viatjar per algunes de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Avui ens acompanyen la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. Molt bon dia als tres.
1: Bon dia.
0: Bé, vosaltres sou els responsables d'aquest projecte de la gala lírica Els millors èxits i que podrem veure aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Podem dir que és com una estrena mundial, no? Perquè és la primera vegada que estreneu aquest espectacle amb l'Aitana Torrijo. Ja parlàvem fa uns mesos, portes poc temps vivint a Sant Andreu de la Barca, estudiant de l'ESMUC, i ens vas comentar que tenies moltes i moltes ganes de portar aquest projecte en el Teatre Núria Espert, i bé, la data ja la tenim aquí, que serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Sentiments abans de l'estrena, com dèiem, mundial, de l'espectacle.
2: Ai, pues, molta il·lusió de poder cantar els quatre junts, que som amics des de ja fa 4 anys, sí, com mínim, però a mi em fa molta il·lusió.
0: Alejandra, què suposa per tu, doncs, aquesta estrena d'aquest espectacle?
3: Bueno, per mi em fa molta il·lusió perquè justament el juny vaig acabar els estudis de grau juntament amb l'Aitana, i quan em va proposar fer aquest projecte, i més aquí a Sant Andreu de la Barca, on ella hi viu des de fa 3 anys, pues va ser com, vinga, anem a fer això, anem a arrencar un projecte també per apropar la música clàssica, la lírica, a altres entorns, no? I també la sarsuela.
0: Elias?
1: Pues jo pràcticament el mateix, o sigui que fa ja 2 anys que vaig acabar jo també els estudis a l'ESMUC, i ja, home, havia conegut a l'Aitana fa com 4 anys, com havia dit ella, però és que amb moltíssima il·lusió. A mi, jo em recordo especialment una vegada en el que el juliol, no, perdó, miento, des del maig m'havia proposat aquest concert l'Aitana, i clar, jo dient, bueno, d'aquí a octubre podrien passar com mil coses, i ara de repente la data s'apropera, i òbviament sentim nervis, moltíssimes ganes, i òbviament pues, moltíssima il·lusió de poder compartir això a Sant Andreu.
0: Com sorgeix aquest projecte? Tots tres éreu estudiants de l'ESMUC, coincidiu en classe?
3: Sí, en algunes.
1: Sí, en algunes.
2: Sí. Sí.
0: I en seguida va haver aquesta química, no? De dir, hem de muntar alguna cosa junts.
1: Sí,
2: sí, per a alguna de les classes ja havíem fet alguns concerts tots junts, i havíem vist que la química, la confiança i esa complicitat de ser amics al final te hacía algo, hacía cositas.
1: Sí, sí, fa cositas.
3: I a més se'ns uneix l'Estanis, que viu a València, que és ucranià, i serà la veu greu del grup, el baríton.
1: Amb tu, claro.
3: Sí, però bueno, ell és més greu perquè és home.
1: Sí.
3: I, però dona aquesta cosa que no ha estudiat amb nosaltres, però s'uneix, i la veritat és que els assajos hem vist que funciona de luxe.
2: És increïble, sí.
1: La veritat sí. És que sí.
0: Per tant, quan us proposen aquesta idea de muntar aquest espectacle, tots, sí, endavant, no?
3: Endavant, sí, sí. Sí.
0: Òpera i sarsuela. ¿Por qué?
2: Porque es genial. Entonces así unimos lo mejor de los dos mundos. lo cercano de la zarzuela, que al final siempre llama a la gente porque lo ha conocido desde su infancia, desde toda su vida. Y la ópera, que también ha vivido en otros momentos, pues a lo mejor desde la televisión, si no es más aficionado a la ópera. Pero, por ejemplo, unimos lo cercano de la zarzuela, que se ha visto en los pueblos durante toda la vida, y lo de la ópera, que también seguramente haya resonado a lo largo de la vida de todas las personas.
0: ¿Qué es el repertorio que oferireu en el Teatre Núria Espert?
2: Els millors èxits. farem d'òpera, per exemple, dos títols de Carmen, La Habanera, que la canta Alejandra, i El Toreador, que lo canta Stanis, i també de l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, la canta també, sí, com era?
1: Stanis
2: i jo. I tu, per els títols?
1: Stanis cantarà El Si Può, que és pràcticament l'obertura de l'òpera, i jo cantaré com l'èxit, jo crec que m'he recordat de l'òpera, que és el famoso Ridi Pagliacci, borratxo que es diu vestir la juba, com vestir el disfraç, no?
2: Mm-hmm. Per la meva part, jo canto O mio bambino caro, que també és mítica, o Der helle Rache, de la flauta màgica de Mozart, que és la reina, clar, de la nit.
0: Aquesta és la teva preferida, no?
2: Aquesta és la meva preferidíssima.
0: Aquesta la vas triar tu, no?
2: Sí. Es nota.
0: Alejandra, què interpretes?
3: Jo, a part de la Carmen que comentava l'Aitana, també faig Moncler sobre Tauà de Lila, de Sansón i de Lila, i el duo que fem ella i jo, del duo de les flors, també molt conegut, i després de Sarsuela està el tango de la Menegilda, que comentàvem a l'exposició que vàrem fer el diumenge passat a les 12 allà a una sala del teatre, que és molt interessant perquè en l'època hi havia molta revolució amb el tema del servei i es va començar a dir Menegildas a les dones del servei d'aquella època. Elles mateixes se varen fer com a himne amb aquesta peça. Llavors, bueno, també ha ressignificat per mi saber això.
0: De fet, el fer muntar un espectacle amb els millors hits, no? Els grans èxits de la lírica, també pot haver una vessant de divulgació, no? El fet de que són èxits que d'una manera o una altra els hem escoltat alguna vegada a les nostres vides, no? Uh-huh. Ostres, aquesta és la cançó que sonava, sí, o en tal pel·lícula, en tal anunci, no? O en un concert determinat, no?
2: Sí, sí. Esa era la idea principal, el poder connectar totes les vivències de cada una de les persones que poden ir al concert amb aquests mítics èxits de la lírica, no?
0: Aitana, tu ets soprano.
2: Sí, així és.
0: Com definiries una soprano?
2: Una soprano? Pues una cantante molt especial, amb un timbre molt agut, però sempre crec que té l'alegria i l'energia necessària per afrontar algunes de les àrees que són més mítiques de la història de l'òpera o de la sarsuela.
0: Alejandra Cabello és mezzo contralto.
3: Sí.
0: Com ho definiries?
3: Bueno, m'he definit com a mezzo contralto perquè faig repertori de mezzo soprano, però tendeixo als greus. Llavors també faig molt repertori de contralto i és una veu pues interessant, perquè no n'hi ha tantes. O sigui, hi ha molt, o sigui, òbviament els hits que coneixem són de tenor i soprano generalment, perquè ens encanta la festa, els personatges que s'han escrit per ells, però les veus greus pues portem un altre pozo. M'encanta cantar greu, m'encanta entrar en aquest món.
0: Tu passes bé, no?
3: M'encanta, sí.
0: Elias Torricelli, tu ets tenor.
1: Efectivament. Mira, jo l'únic que voldria dir de la meva veu és que és molt complicada i que bàsicament hi ha un proverbi que és totalment popular i anònimo que diu ser tenor és una enfermedad. Però bueno, a part d'això, home, és una veu molt construïda en el sentit de que és la més artificial de totes i òbviament exige com una tècnica diferent i també uns compromisos vocals bastant diferents, no? Òbviament tenim una miqueta de responsabilitat en el sentit de que els tenors sempre porten pues, àries o bueno, cançons que són bastant conegudes. Una d'elles, per exemple, és Nessun Dorma, no? De la mítica òpera de Puccini. Però són sempre com cançons que són molt, molt, molt, molt, molt, molt exigents a nivell corporal i a mi em fa moltíssima gràcia un xiste que és bastant estereotípic dels tenors, que justament després d'un assaig el tenor sempre va a la farmàcia i és una cosa que a mi em passa molt. O sigui que, bueno, és una veu que evidentment dona moltíssima satisfacció de poder cantar-lo i tot això, però sí que és cert que demana uns compromisos bastant diferents al resta de la veus de les dones i també una miqueta el del baríton, o sigui que és una veu amb els seus traumes, podríem dir.
0: Com us cuideu les vostres veus? Perquè clar, és el vostre instrument, eh?
3: Jo crec que depèn molt de la persona i el tipus de veu. O sigui, hi ha persones que han d'anar molt en compte amb el fred, amb, sobretot amb segons que veuen, amb la humitat i tot això. Jo no he de fer, per ara, toco fusta, gaire cosa, més enllà de procurar no agafar fred a l'hivern i sobretot quan se van a espais molt secs o espais físics, o sigui, com per exemple si vas a l'estiu a Madrid, Madrid té una calor més seca, llavors se pot ressecar més i fem servir aparells per humidificar i tot això. Jo no faig gaire cosa més.
0: El tema de Madrid ho coneix prou bé l'Aitana,
2: sí.
0: Eh?
2: Sí, això és. Cada persona és un món, també és veritat.
0: Sí, sí.
2: Jo sí que necessito hidratar molt bé la veu, beure molt de líquids o utilitzar inclús el nebulitzador que parlem l'altra vegada d'ell. Doncs cada un.
1: Sí, jo encara he de dir una cosa només, que justament en aquest canvis de temps, no? Com se diu? De l'estiu a l'otoño?
3: A la tardor, perdó.
1: Bàsicament hi ha com un canvi, bueno, aquests canvis són molt locos en aquest sentit, no? I òbviament se ressiente tant el cos com la veu, no? I jo justament vaig sortir d'una... Bueno, d'una gripe resfriadet que portava ja 2 setmanes sense poder cantar, i òbviament passar 2 setmanes sin poder practicar el teu instrument és pràcticament com tornar a anar al gym després d'un mes o 2 setmanes, no? Costa una mica perquè òbviament el cos se resiente, però poquet a poquet anem recuperant.
0: Diumenge tots allà, eh?
1: Sí, sí.
0: A les 6 de la tarda, com dèiem, en el Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits. Estem parlant amb la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. No estareu vosaltres tres, tenim l'Estanis i tenim més persones que estaran a dalt de l'escenari.
1: La pianista, Daniela.
2: Daniela de Marchi.
0: Qui va ser professora vostra?
1: Sí.
2: A la SMUC, sí. Va ser repertorista nostra d'alguns dels seminaris que hem fet i s'ha apuntat al projecte, vamos, de cabeza.
0: Bueno, això és una bona senyal, no?
3: Sí.
0: Que una de les professors s'apunti en el vostre projecte és que ha vist alguna cosa, no?
2: Sí, sí, estem agraïts. Sí.
3: I a més és que és molt generosa i ha vengut amb nosaltres a fer tot. La presentació, l'altre dia la promoció, o sigui...
2: Sempre amb molt bona energia.
3: Sí.
0: Vosaltres creieu que la percepció sobre l'òpera encara és un gènere elitista o no?
3: Jo crec que la percepció pot ser sí, però no crec que sigui tant. L'altre dia, per exemple, vaig estar al General d'Aida, que estan fent el Liceu, i veus que la gent no... és gent comú, no hi ha aquesta cosa d'aquesta distància entre qui va veure-ho i el que hi ha sobre l'escenari. El que passa és que sí, per exemple, si mirem el preu de les entrades, és complexa, però perquè hi ha moltíssima gent treballant allà damunt, hi ha moltíssima gent per dur-ho a terme, i això sí que ho fa més llunyà. Per això projectes com el que ha creat l'Aitana són interessants per portar-ho a tothom i que pugui ser accessible a tothom.
2: Sí.
0: Aitana?
2: No, això és important, perquè debe de ser accesible para todo el mundo el poder disfrutar de la lírica, porque si no al final lo que se consigue es justamente lo contrario, ¿no? Que lo que queremos acercar y que la gente pueda disfrutar cada vez más y más y que no se quede en el olvido, pues sea imposible de poder asumir. Entonces, desde aquí, desde la Radio San Andreu, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber facilitado toda la gestión de este proyecto, y además de poder crear lo que es esta línea de conciertos de música clásica en el pueblo, porque al final ya hemos podido ver el domingo pasado especialmente cómo la gente, en el momento en el que le das algo para disfrutar de música clásica, van allí de cabeza. O sea, este domingo pasado hicimos una conferencia charlita para la gente del Casal de Jean Grand, para hablar un poco del proyecto, del concierto, y estaba repleto de personas con muchas ganas de conocer, muchas ganas de escuchar, y eso es, vamos, para valorar.
0: Per això que és molt interessant projectes com el vostre, no? De fet, d'acostar l'òpera, la sarsuela, amb un públic o potser que no està acostumat o que no pot accedir, com comentaves abans, Alejandra, a comprar una entrada en el Liceu, per exemple,
3: sí.
0: No?
3: Sí, nosaltres mateixos que hem estudiat, sí. i que ho cantem, moltes vegades sí que es veu que hi ha certes facilitats, no? Per exemple, cosa que moltes vegades la gent no sap és que si tu vas 72 hores abans al Liceu pots aconseguir entrades per 30 euros que no s'hagin venut. Sí que es veu que hi ha certes facilitats, però nosaltres mateixes tenim complicació també. Per moltes vegades podeu veure ara mateix que està l'Anna Netrecco, que és una referent per nosaltres. És molt complex poder anar a una funció d'ella i és interessant per nosaltres poder veure grans artistes també que són referents a l'hora de seguir treballant.
0: De fet, vosaltres formeu part d'una nova generació de cantants lírics. És difícil obrir-se professionalment en el món de l'òpera?
1: Jo crec que sí, eh? O sigui, en principi nosaltres el que veiem és que hi ha poca gent a nivell general no, de la demografia espanyola de que se dedique completament a l'òpera. Però normalment accedir al món de l'òpera o de la música clàssica o inclús de la sarsuela o qualsevol cosa, si és complicat, sobretot si hi ha llocs que no tenen com un programa cultural que sigui variat, no, en aquest sentit. Barcelona, per sort, és una de les comunitats autònomes que més programació cultural té, però, per exemple, que jo sóc del sur, sóc d'Andalusia, de Màlaga concretament, hi ha llocs que no té tanta sort de poder gaudir d'aquest programa cultural. Màlaga normalment té el seu propi teatre, com el Cervantes, a Sevilla també té el teatre de la
2: Maestranza.
1: Gràcies, de la Maestranza, però en la resta de províncies d'Andalusia sí que és més difícil poder accedir a una programació cultural decent, i per tant menys treball per nosaltres. Igualment, òbviament, com tots els treballs, hi ha competència, però clar, és tractar de també cercar un lloc entre el diverso món de l'òpera, que també té com certes dificultats a altres nivells, no? I hi ha que ser un artista més complet, més que només dedicar-te a la tècnica.
0: Exacte.
2: Siempre puede ser difícil, pero la verdad que por artistas que estamos formados y con ganas...
0: Y que sois joves, vull dir que... Sí.
1: Bueno.
0: Tenia tot el món per endavant, no?
1: Segons sí. Que context, nosaltres ja no som tan joves. Sí, perquè aquí diré una verdad, soltaré un facto, no? com es deia, que normalment hi ha una part de la nostra professió que és presentar-se a concurs, no? I aquí, per exemple, a Espanya hi ha un concurs molt conegut que és el Tenor Viñas, no? Sí. I clar, justament aquí tenim un problema, que és normalment que tots aquests concurs són de gent que és més jove que nosaltres, uh-huh, i que la data límite d'edat és 35 anys i sent generós, però normalment aquí la data d'edat en quasi tots els concurs d'Espanya són 25, 27, alguns tornarà 30, però...
2: Bueno, aquí és que també som un grup divers d'edats.
1: Claro, claro, sí, nosaltres tenim...
2: Cada un exacte. Tenim...
0: Una... Sou joves amb experiència.
3: Sí, sí.
1: Exacte.
0: Definim així.
1: 20 i tantos, no? 20 i 10.
0: Moltes vegades es parla d'aquests rituals, no?, que tenen els artistes. Fa uns mesos amb l'Aitana ens comentava quins eren els seus rituals, no? De cada concert, cada actuació, doncs, tenir un perfum especial.
2: Un perfumito, para cada.
0: I el tens per diumenge. Menja, Aitana, el perfum?
2: Tengo uno pensado. Vamos a ver...
0: Però secret, això, no?
2: Secret,
0: no
3: sabíem això,
2: sí.
3: Nosaltres.
1: No sabia això.
0: Bé, que és una entrevista també per confessions, no? Sí. Sí que ens va sobtar això, no?, de que cada actuació, doncs, era un... buscar un perfum especial per aquella actuació, no?
2: Va a llegar un punto en el que no dé para perfumes. Esperemos.
0: Alejandra, alguna mania abans d'una actuació? Digues, jo abans d'actuar no puc actuar, sí, no faig.
3: Sí, sí que no m'agrada menjar. O sigui, m'agrada com a... Sí, per exemple, el diumenge a les 6, com a molt menjaré a les 11 o 12, però m'agrada com a tenir aquesta... que el cos no estigui fent la digestió, diguem, perquè estigui tota l'energia en una altra cosa, no? Però així com a mania gran, però m'agrada això dels perfums.
1: Sí, no, és una iniciativa molt guai.
0: Bueno, si ho feu, uniu el mateix perfum, no?
3: No.
0: Us poseu d'acord. Alguna, Elias, alguna mania abans d'actuar?
1: Bueno, a mi...
0: Després sabem que vas a la farmàcia.
3: Sí. No,
1: abans... I abans també, eh?
0: No, bueno, propolis, no? Segurament.
1: Exacto, sí, no, totes aquestes coses d'antiinflamatoris i tot això, vamos,
0: són
1: la droga de cada dia. No, bueno, jo normalment, com abans d'un concert, sí m'agrada com estar en pau, no? Estar tranquil·lo. Però generalment he agafat una mania, que és la de menjar un plàtano. Ah. O sigui, en algunes vegades jo em recordo que un concert que havíem tingut els tres al desembre de l'any passat amb la Camerata Granados, jo estava com molt nerviós perquè tenia com una àrea que no me sortia res i tal igual, i jo em recordo que estava amb bastant gent i de sobte la mare d'uno dels nois que estava en l'orquestra portava uns plàtanos i jo dient: sí, m'agrada, perdona, et puc agafar mig plàtan? O sigui, mig plàtano només. I aquest plàtano m'havia donat justament l'energia que necessitava per poder sortir i cantar, perquè jo estava també amb temblors, tremolant, no? com es diria, estava tremolant, i clar, justament menjar una cosa nada, dos minuts abans de sortir a cantar, la veritat és que m'ha anat molt bé. O sigui que jo en aquest concert, en el meu camerino, hi haurà un parell de plàtanos, i també, important això, estaré amb el meu professor online que necessito com l'apoyo psicològic per poder sortir a cantar. I estaré només mitja horeta ahí escalfant una mica i ja està.
0: Doncs abans de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert del Camerino tindrem perfum, tindrem plàtans i tindrem un ordinador per aquesta connexió online.
1: Efectivament, té una videotrucada també amb la tablet que la porto aquí. O sigui.
0: I sobretot tindrem aquesta energia i aquestes ganes de fer difusió de la sarsuela i de l'òpera de l'Aitana Torrijo, de l'Alejandra Cabello i de l'Elias Torricelli, acompanyat de la resta del grup que forma part d'aquest espectacle de Gala Lírica, els millors èxits. Recordem, a les 6 de la tarda, entrades a través de teatrenuriaspert.cat. Abans de finalitzar, jo us demanaria que encantéssiu alguna cosa, però abans de que cantar, i que ara estareu pensant quina cançó feu, quina és la vostra cançó de la sarsuela i de l'òpera preferida i que no podria faltar mai?
1: Boníssima pregunta, ja, eh? Sí.
0: Aitana.
1: És que hi ha moltíssims.
2: A ver.
0: Sent de Sant Andreu de la Barca, toca primer.
2: Sí, sí.
0: Per cert, per cert, molt bon català, eh?
2: Sí, moltes gràcies.
1: Oh, merci, merci.
2: Estic practicant molt.
0: Vinga, aquí tenim l'Aitana, que viu a Sant Andreu de la Barca de fa 3 anys, però va venir de Madrid per estudiar a l'ESMUC. Tenim l'Elias d'Andalusia, no?
1: De Màlaga, sí.
0: De Màlaga, a més. I tenim l'Alejandra, que per l'accent Mallorca...
3: Mallorca.
0: Mallorca. Oh,
3: exactament.
1: Ole.
0: Per tant, Madrid, Màlaga, Mallorca, units amb aquest espectacle que és Sant Andreu de la Barca,
3: sí,
0: no?
3: Sí, i la Daniela a Itàlia i l'Estanis a Ucrània. O sigui,
0: això ja és universal,
2: Som internacionals,
1: Sí, són internacionals.
0: Per tant, l'estrena mundial, aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb gent provinent de diferents llocs d'Europa, i que a partir d'aquí, que esperem que sorgeixin moltes gales, molts bolos. Aitana, no t'escapes a les cançons.
2: Mira, de sarsuela, jo diria que la meva preferida és, òbviament, la canció del Ruiseñor, que la cantaré el diumenge, però una mítica, mitiquíssima, que no pot faltar és la canció de la Paloma, que quien no la conoce no sabe lo que se pierde.
0: I la coneixerà diumenge.
3: Aquesta no, perquè me tocava a mi i el que passa és que...
4: Doncs hem d'estar alerta perquè això pot canviar en qüestió de minuts.
5: I amb un episodi de temps violent com el que hem viscut aquest cap de setmana, el Parc Fluvial del Besòs ha fet la seva feina. Ha fet realment de mur de resistència i de protecció.
4: Totalment. És veritat que la riuada del 62 va fer que es posés a la ciutat una canalització, bueno, a la ciutat i a totes les ciutats que travessen el Besòs, una canalització que evidentment ha aguantat aquesta vegada també. Ahir, com et deia, estàvem al límit, però ha tornat a aguantar i posa de manifest, doncs, que infraestructures com aquesta seran imprescindibles, doncs, per aguantar i resistir millor aquestes inclemències que ens vindran en els propers temps.
5: I, alcaldessa, a què hem d'aprendre a partir d'ara? Què hem de canviar pel que fa al model urbanístic de les nostres ciutats i què hem d'aprendre com a ciutadans?
4: Bé, jo crec que hi ha diferents qüestions que hem de fer, no? Una que ja està molt començada i que hem d'insistir és fer que les ciutats cada vegada siguin més resilients, estiguin més preparades contra aquestes inclemències i sobretot contra aquest efecte del canvi climàtic. Això vol dir, per exemple, doncs, que les nostres ciutats cada vegada tinguin doncs, sòls més permeables. Canvia molt quan una ciutat és capaç d'absorbir l'aigua que li ve en un temporal d'aquestes característiques. Això no vol dir que la nostra ciutat pugui tenir de sobte, no? Doncs, terra i paviment natural a tot arreu, però sí que és veritat que en la mesura que es pugui això s'ha d'anar fent. I després jo crec que hi ha un efecte molt important, que és amb la cultura de la prevenció. Nosaltres hem de dir-li a la nostra població i hem d'explicar-li a la nostra població quins són els riscos als que ens enfrontem, a vegades, com et deia abans, que no són visibles de forma directa, però sobretot hem de fer un exercici de prevenció i de responsabilitat pròpia, perquè això depèn molt també de les decisions personals que prenguem, doncs, per exemple, quan ens diuen no ens acostem al riu, doncs que fem cas, perquè no, hi ha professionals, hi ha criteri tècnic que ens demana que així sigui.
5: En aquest sentit, intentem aprofundir en totes les mesures urbanístiques que, per exemple, una ciutat amb la densitat de Santa Coloma de Gramenet hauria de desplegar en els propers anys. Si hagués de vostè de fer una llista de mesures immediates, quines serien?
4: Bueno, jo crec que una de les més importants és la que t'acabo de comentar, és a dir, sobretot el que té a veure amb la incorporació del que diem el verd urbà, tot el que té a veure amb la possibilitat de que les nostres ciutats siguin més verdes també es fan més resistents, no només amb episodis d'aquest tipus, sinó també amb episodis com els que hem viscut en aquest estiu en relació a la calor. I la qüestió és que després haurem de, sobretot, doncs, controlar en aquelles zones on sabem que hi ha riera o que estem molt a prop de canals de riu, doncs les construccions, el futur de les construccions, com seran aquestes construccions en el futur.
5: Doncs, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts de pluja sobre la ciutat. Helena, ja escoltes dues línies de feina. Primer, desplegar nous elements de la cultura urbanística i el segon, una nova cultura de prevenció per part dels ciutadans.
6: Doncs ens ho ensenyàveu, eh? El cabal ha tornat al seu lloc, però torna a ploure i plou sobre mullat, per tant, tota precaució és poca. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Doncs ho acabem de saber. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, efectivament compareixerà a la Moncloa i ho farà a les 9 d'aquest matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu molt partidaris d'un avançament electoral, molts d'ells partidaris d'aquest avançament electoral, que podria situar, dèiem, els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
7: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials. I és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
6: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat, en canvi, a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda, concretament a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Quan passen 5 minuts d'un quart de nou, ens n'anem cap a Mataró, a la capital del Maresme, perquè fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils del Maresme i també del Vallès Oriental per una nova tongada de pluges torrencials. A Mataró hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és ara mateix la situació aquí?
8: Bon dia, Helena. Doncs com deies, cap a les 8 del matí hem rebut aquest avís aquí a Mataró, al Maresme i al Vallès, avisant de que en les properes dues hores poden caure pluges de forta intensitat i també alertant doncs, que les persones no accedeixin a zones inundables ni a passos soterrats. Quan ha sonat aquesta alerta ens trobem precisament aquí a l'estació de Mataró, on a hores d'ara la situació de la mobilitat no és l'habitual, no és normalitzada, perquè com veieu aquí a darrere meu, doncs els trens estan reduint o es troben en freqüències més reduïdes i hi ha més estona d'espera d'un tren fins a l'altre. De fet, els trajectes tampoc són els habituals, perquè des de Mataró es pot arribar fins a Badalona, però des de Badalona no hi ha circulació amb tren fins a Barcelona, un trajecte que es pot cobrir amb metro, per exemple. I si mirem altres punts del Maresme, des d'Arenys de Mar fins a Maçanet, Massanes, tampoc hi ha circulació ferroviària i s'ha de circular, en aquest cas, amb un servei alternatiu per carretera. I aquí, com dèiem, doncs, veiem que hi ha les persones com esperen el tren i també des de Moventis s'ha informat que s'han reforçat els serveis d'autobús, és a dir, que es pot viatjar per carretera des de Mataró fins a Barcelona. En aquest cas, s'han reforçat amb 4 trajectes per cada una de les línies que connecten Mataró amb Barcelona.
6: Maresme, doncs, i Mataró, en concret, la seva capital, una zona també molt afectada per les pluges. Ja veiem, doncs, aquí els passatgers esperant aquest tren de Rodalies, que esperem funcioni mínimament amb normalitat. Gràcies, Clara, i molta paciència. Ara mateix, com us ho dèiem, hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat, també ho recordàvem ara, un missatge, és alert, als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es

0: des dels PECAT.
1: Una última hora ràpida, ho dèiem ara, aquests esalers, aquestes fortes pluges que es tornen a esperar avui, sobretot a la zona d'influència del Besòs. Expliqui'ns una mica, encara que sigui a grans trets, quina és l'última hora que teniu ara entre mans des de Protecció Civil.
0: Des de Protecció Civil estem fent el seguiment de totes les precipitacions que s'estan produint en aquests moments i tots els avisos que ens està fent el Servei Meteorològic de Catalunya, i acabem d'enviar per pocs minuts una alerta al Vallès Oriental i al Maresme per alertar la població de que s'estaven produint pluges torrencials que podien una mica agreujar la situació, també degut a les incidències que ja hem tingut durant el cap de setmana i que el terreny està molt saturat d'aigua.
1: És evident que aquest és un dilluns, està sent un dilluns especialment complicat, no només a nivell de mobilitat, sinó també per les moltes conseqüències que ha deixat el temporal de pluges. Costarà encara recuperar aquesta normalitat. Continua també la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Quan preveieu des de Protecció Civil que les coses podrien tornar, i mai millor dit, al seu cabal?
0: Bueno, ara hem iniciat ja una fase més de recuperació, tot i que com que continuem tenint pluges torrencials, es poden produir noves incidències. Això fa que no podem tenir una previsió exacta de quan tinguem de nou recuperats tots els serveis, no? En funció de les precipitacions que tinguem i de les incidències que es puguin produir per aquestes, doncs això pot alentir la recuperació de l'episodi fort que hem tingut aquest cap de setmana. Estem fent tot el seguiment de totes les incidències que hi ha hagut i de tot el restabliment dels serveis bàsics, tant pel que fa a la mobilitat, amb els talls de carreteres, el transport públic, com també del servei d'electricitat i d'aigua, que encara hi ha mancances en diferents municipis, i s'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències, per tal de que recuperin doncs la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
1: Senyor Mar Ramon, vostès es reuneixen molt sovint, per tant, aquestes alçades de curs, i en aquest moment, quin balanç es fa des del CECAT d'aquest desplegament de dissabte fins ahir al vespre nit, quan es va aixecar d'alguna manera l'última de les restriccions? Quin balanç feu? Si tot ha funcionat a nivell de coordinació amb els ajuntaments, amb els diferents serveis d'emergència, amb les policies, amb els ajuntaments?
0: La coordinació ha estat molt bona, crec que és un balanç molt positiu de totes les accions realitzades, perquè doncs, s'ha fluït molt bé doncs, la informació entre tots els mitjans actuants, entre els serveis actuants, entre també els serveis bàsics, amb els municipis. Hem pogut avançar a totes aquelles situacions de risc que s'anaven produint, enviant doncs, les alertes de desbordaments de rius com el Besòs o com el riu Daura o el Daró, no?, per poder alertar la població i minimitzar tots els danys possibles, no? Les precipitacions també que s'anaven produint, doncs el Servei Meteorològic ens anava informant de forma molt àgil i hem pogut doncs, informar la població a través dels missatges dels alerts i a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de totes les incidències que s'anaven produint perquè es poguessin prendre mesures d'autoprotecció, no? Les restriccions que hem emès doncs, han permès també doncs, protegir a la població de les situacions més greus que es podrien haver produït i reduir, per tant, la quantitat de danys personals i materials que es podrien haver fet. Agraïm molt a la població que s'hagin seguit doncs, amb les mesures de protecció i amb les restriccions establertes, perquè això doncs, permet doncs, que puguem treballar de forma molt més àgil des dels serveis actuants i minimitzar molt les incidències de les precipitacions.
1: Xavier Mar Ramon, cap de guàrdia del CECAT, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Evidentment, haurem d'estar pendents i haurem d'analitzar més endavant altres factors que també són importants a tenir en compte a partir d'aquests fenòmens que ens arriben i que són nous per tots plegats. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

Notícies en xarxa. Connectats al territori. La xarxa de comunicació local.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules We the People. Al 1782 el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barre ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge a ESAERT als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí. Tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més van perdre la vida a Tordera i Montornès del Vallès. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mar Ramon, acaba d'actualitzar fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la darrera hora d'aquest episodi. Més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. 3 minuts i mig els que passen de 9:15, us ho estem explicant des de primera hora del matí. És un matí complicat aquest de dilluns per la tornada a la normalitat i per culpa de les pluges torrencials d'aquest cap de setmana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui les principals incidències. Bon dia, Sílvia.
3: Fem demanar-vos, sobretot, precaució a la zona de les dues comarques del Vallès i el Maresme i sobretot limitar la mobilitat en el cas que sigui possible. La situació és molt complicada. Per exemple, a la T7 ara mateix tenim tallades les sortides cap a l'autopista, la zona de Cardedeu, per inundacions. Molta precaució en aquest punt. També hi ha aturades entre Montornès i la Roca, 8 quilòmetres, entre Barberà i Mollet, 7 a Sant Cugat, a Castellbisbal, també a la zona de Castellví de Rosanes. El panorama és molt complicat. Les dues rondes van molt i molt carregades, amb moltes aturades, i tant els accessos nord i sud amb moltes complicacions. Una desena de carreteres afectades per inundacions i pluges, i sobretot, com us dèieu, en la mesura possible evitar la mobilitat, i en el cas que hi sou, sobretot molta paciència i mantingueu les distàncies de seguretat, ja que la situació és molt complexa aquest dilluns. Que tingueu bon dia.
1: I és que la situació també és molt complicada al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei alternatiu per carretera. Per tant, també estem molt pendents del temps i de les pluges que ens han anunciat, bastant fortes també al Vallès Oriental i al Maresme. Li preguntem a Lluís Miquel Pérez, bon dia. Un dia més ens dius que hi ha problemes derivats de la pluja. És així, eh?
4: Doncs així és, Helena, molt bon dia de nou. Pluges que ja, només d'avui, per tant, de l'última hora i mitja, hora i tres quarts, passen dels 100 litres per metre quadrat a Granollers, per exemple. Però és que hi ha molts indrets dels dos Vallesos i també de la comarca del Garraf i l'Alt Penedès, que a hores d'ara ja passen dels 40 litres per metre quadrat des de fa una hora, hora i mitja. Per tant, pensem que portem tants litres per metre quadrat en aquesta zona metropolitana, sobretot, i tot això és aigua que directament està baixant pels rius i pels carrers. Ja tenim constància, així de clar, de greus inundacions, per exemple, a Granollers. A hores d'ara, la conca de la Tordera, al Baix Montseny, és on està plovent més. També, d'aquí a res, 5-10 minuts, a gran part del front marítim de Barcelona capital. També entre la banda del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per exemple, des d'Olesa fins a Abrera, Sant Andreu de la Barca, Rubí, el Papiol, aquesta banda. I també una altra tempesta que hi ha aproximadament a cavall de les viles de Roda de Barà, Torredembarra, Creixell, Coma-ruga. Aquí és on immediatament plourà amb moltes ganes. En canvi, a la resta del país no ens estem enterant d'aquesta pluja i aquest matí continuarà plovent amb moltes ganes a l'era de Barcelona, a més que probables inundacions. Aquesta tarda aquestes pluges de Barcelona marxaran. En quedarà alguna a la Costa Brava i, sobretot, al Prepirineu i la Catalunya Central. Però s'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda serà d'una forma més isolada i sempre molta precaució a les properes 3 hores aproximadament a l'àrea metropolitana i nord de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho repassàvem ara amb en Lluís Miquel Pérez i nosaltres hi tornem a insistir. Ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. De fet, fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana, insistim-hi, extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició d'aquestes noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí. En Lluís Miquel Pérez ens parlava de les tres properes hores bàsiques com a preocupants, tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir, en què dues persones més van perdre la vida també a Tordera i a Montornès del Vallès. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mar Ramon, ha dit fa pocs minuts aquí, a Notícies en Xarxa, que estan preparant un pla de recuperació per ajudar els municipis afectats pels aiguats.
5: S'està preparant un pla de recuperació que encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de protecció civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
1: Doncs anem ara cap a Mataró perquè, com us dèiem, no, fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils, tant d'aquesta comarca com del Vallès Oriental, per aquesta nova tongada de pluges torrencials, i volem saber com ho ha viscut la ciutadania, com ho han viscut els mataronins i els maresmencs a Mataró. I tenim el Jaume Dormuay i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, de nou. Quina és la situació ara mateix? On estàs tu?
6: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí aquí al Maresme i al Vallès Oriental hem rebut aquesta alerta als telèfons mòbils avisant-nos d'aquest risc de pluges fortes en les properes dues hores i, com veieu, plou sobre mullat perquè aquí a Mataró encara hi ha efectes del temporal d'aquest cap de setmana que, com veieu, han deixat aquest pas soterrat doncs, pràcticament inundat i impracticable. No s'hi pot accedir perquè doncs, la pluja l'ha deixat pràcticament ple. Nosaltres ens trobem en aquest punt, però també hi ha altres zones de la ciutat doncs, que es troben tallades, com per exemple els accessos, als passos soterrats, n'hi ha diferents i que a aquesta hora doncs, no s'hi pot accedir. I la previsió és que, com dèiem, les properes dues hores aquesta situació doncs, pugui ser crítica, preocupa especialment la mobilitat, que en aquesta alerta doncs, es demana que es mantingui la mínima mobilitat possible per evitar riscos davant d'aquest episodi de pluges. A aquesta hora doncs, veieu que plou una miqueta, tot i que ara mateix no és excessiu, i segons deien des del Servei Meteorològic del Maresme, la previsió és que aquí a Mataró puguin caure aproximadament uns 5 litres per metre quadrat, que per tant doncs, no seria tant, però sí que se sumen els que ja han caigut aquest cap de setmana. I en altres municipis del Maresme, com per exemple a Tordera, la situació sí que ha estat més complicada perquè en 20 minuts han caigut doncs, 28 litres per metre quadrat, per tant és força irregular la intensitat de les pluges aquí al Maresme. I com dèiem a l'inici, qui també ha rebut aquesta alerta per pluges ha estat el Vallès Oriental, que en aquesta comarca doncs, hi ha municipis també més afectats com Granollers, on han caigut al voltant de 80 litres per metre quadrat. Per tant, en aquests municipis sí que està caient amb més força en aquestes dues hores que s'ha alertat que serà una situació doncs, més complicada.
1: Gràcies, Clara. El que està clar és que de moment aquí, en aquestes dues comarques, el paraigües no es pot desplegar. Gràcies. O com a mínim no es pot guardar massa. Gràcies, que vagi molt bé. Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1 els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí continuen les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
7: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant, doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Més coses que us expliquem. Al Baix Empordà, les fortes pluges d'aquest cap de setmana han provocat que els rius baixessin amb cabals molt alts i alguns fins i tot es desbordessin en alguns punts. És el cas del riu Daró, que ha arribat a assolir els 108 metres cúbics per segon, un desbordament que ha afectat els camps de cultiu. Són a Serra de Daró per comprovar-ne les conseqüències els companys de Televisió Costa Brava, Joan Parareda i Raül Martín. Bon dia, Raül, explica'ns quina és la situació ara mateix. Veiem els camps tremendament inundats. Suposo que preocupació entre els pagesos.
8: Bon dia, doncs sí, ens trobem concretament a Serra de Daró i, com bé comentaves, aquí darrere es veu tot inundat, totes aquestes hectàrees que ahir van afectar amb aquest desbordament del riu Daró, precisament entre altres molts camps, aquí a Can Pujol, i veiem doncs, com tenim un dels pagesos, en Marc Pujol, perquè ens expliqui aquesta problemàtica que, com bé comentàvem, no passa, no és el primer cop que passa per a la problemàtica, no?, del riu.
9: Sí, sí, cada vegada que ens ve el Daró, que passa uns 300 metres d'aquí prop, doncs desborda d'aigua, quan ve molt fort. Cada vegada ens passa més sovint, perquè sem que pràcticament el que passa cada any ara amb el tema del canvi climàtic i així, i l'aigua, bueno, comença a vessar, i emplenar totes les finques. I clar, com que hi ha una mala gestió del que és la llera del dintre del Daró, plena de brossa, de sediments, arbres, canyes, i clar, l'aigua no pot passar i acaba sortint on te pot. I ens trobem això sempre inundat.
8: Vosaltres, quan rebeu l'alerta del desbordament del riu Daró, tu t'hi apropes, com veus una mica com va afectar ahir, aproximadament al migdia, que va desbordar?
9: Bueno, anàvem veient i l'aigua anava baixant cada vegada més, a la Bisbal. Ja anava molt carregat, aquí tard d'arribar unes 3-4 hores, i més o menys és un càlcul del que va sortint cada vegada més l'aigua, i has d'anar reculant o marxant perquè l'aigua, bueno, va pujant enrere fins aquí al poble, i fins que queda tot això ple, i encara durarà, que l'aigua costarà marxar encara un parell de dies.
8: Com bé comentaves, no és el primer cop que passa per aquesta problemàtica. Com ho recupereu després de tota aquesta aigua?
9: Primer, impaciència, perquè això tardarà dies, i llavors, bueno, esclar, el cultiu que hi ha, ja l'intentes treure el molt aviat, o fer un cultiu que sigui d'estiu, que és el que fem a la zona d'aquí, i llavors més endavant, doncs, fins ben bé que no s'aixugui, bueno, esperar que pugui entrar. Però, esclar, porta feina de primer d'esperar i llavors a veure què fer a l'hora de sembrar-hi, que a vegades no pots sembrar-hi res d'hivern, i has d'esperar ja a l'estiu. I, bueno, és el que passa, aquesta zona d'aquí és que l'estiu vagi per força i anar ràpid i corrents a treure-ho.
8: Realment no és la pluja la que afecta, no?, totes aquestes inundacions, és el desbordament, que, com bé comentaves, doncs a 300 metres d'aquí fa que s'inundi, perquè realment la pluja no és l'aigua que cau.
9: No, la pluja, de fet, uns 100 i pico litros no és una aigua excessivament aquí, sigui una zona planera que pot desaiguar bé, sinó que és la mala gestió del Daró, que fa anys que ens queixem, que, bueno, està posat d'una manera aixecada del que és la llera del terra tal qual, i clar, és que no baixa prou amunt.
8: Perfecte, Marc, doncs moltíssimes gràcies i esperem que se solucionin tots aquests problemes que va causar ja un altre cop el desbordament del riu Daró. Gràcies.
9: Molt bé, vosaltres, gràcies.
8: Bé, doncs ja ho heu sentit i ho podeu veure aquí darrere, totes aquestes inundacions que es van fer ahir pel desbordament del riu Daró, i els pagesos de la zona reclamen doncs aquestes solucions perquè s'eviti el menys dany possible a totes aquestes hectàrees d'aquí, del Baix Empordà.
1: Sens dubte que sí, Raül, els pagesos són també uns altres grans damnificats sempre que hi ha aquestes pluges o aquests mals temps. Gràcies per aquesta fotografia també a vosaltres. Que vagi bé.

0: Doncs ho hem sabut fa pocs minuts, al llarg d'aquest informatiu, no fa gaire. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu, molts partidaris d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
1: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta els casos judicials. I és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
0: Doncs a propòsit de l'habitatge, la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar-se a casa a escalfar. Malgrat tot, l'assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. De minuts per arribar a les 9 en punt del matí, us ho estem explicant. Ara mateix es manté en un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició, com dèiem, de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí, aproximadament durant les properes 3 hores. A municipis com Granollers, els registres de pluja ja han superat, recordem-ho, els 80 litres per metre quadrat, provocant problemes importants en la mobilitat. Aquesta situació es podria allargar, doncs, encara durant les properes 2 o 3 hores. Molts problemes, doncs, en la mobilitat, que es concentren a la xarxa de Rodalies amb moltes línies, també us ho estem explicant des de primera hora, afectades com la R1, la R7, la R8 i la R4, que obliguen a fer part o la totalitat dels desplaçaments per carretera. També hi ha encara afectacions al metro de Barcelona amb algunes línies interrompudes. És el cas de la L10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià a Badalona. A la parada del Bon Pastor, a la capital catalana, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. S'esperava que Barcelona i les principals ciutats de la seva àrea metropolitana podrien recuperar aquest dilluns el pols i la normalitat després de l'episodi violent de tempestes d'aquest cap de setmana, però la pluja d'aquest matí, dèiem, Helena, està complicant molt la recuperació d'aquesta normalitat. Així que el servei de metro funciona a la majoria de les línies, però hi ha excepcions, sí. Una d'elles és la línia 10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià, i també la línia 9 Nord, que tampoc no funciona entre l'11 de setembre i Bon Pastor. Les dificultats s'estenen també a la línia 9 Sud, entre Mercabarna i Europa Fira.
0: Doncs entrem en la crònica esportiva de ple amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. Sí, les blaugranes van ser molt superiors i es van imposar per 7-0 al Real Madrid en un partit disputat al Camp Nou davant 40.000 espectadors. El Barça va dominar d'inici a fi i no va donar cap opció a les blanques. El descans ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pallor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. Els de Ferran Costa van gaudir d'ocasions per batre la porteria rival, però no van aconseguir-ho i trenquen la ratxa de victòries al seu estadi. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens.

es van imposar el seu joc. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la cinquena posició de la taula. Uns darrers minuts per oblidar van embrutar el bon partit de l'Hilern a Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. De res van servir els 17 punts de Perran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València en la primera jornada. I derrota també del Fiat Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78.

0: Mestre, autor de 19 punts. Doncs no ha estat una bona jornada per als equips catalans de la CB. Esperem a la pròxima.
1: Va, oblidem-ho, eh?
0: Sí, passem pàgina.
1: Cristina, gràcies, fins demà.
0: Que vagi bé, fins demà.
1: I en cultura us expliquem que els castellers de Vilafranca han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable, marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
2: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però ens n'hem sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però bueno, no sé, que molt contents, de veritat.
1: Oques Grasses s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb 4 concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La banda usonenca actuarà avui, dimecres, divendres i dissabte davant d'un total de prop de 220.000 espectadors, 220.000 persones. Una fita que iguala el rècord de 4 concerts consecutius de Coldplay en aquest mateix recinte. Aquests seran els últims directes d'un grup que posa punt final a 14 anys de trajectòria i que s'ha convertit en un dels grans referents de la música catalana. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns, fins demà i molt atents, ja ho sabeu, al temps i també a la possible convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez d'aquí a breus instants. Gràcies per l'atenció.

0: La xarxa de comunicació local.
1: És dilluns, dia 5 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui farem balanç de la tempesta del cap de setmana a Sant Andreu de la Barca. Va deixar 84 litres per metre quadrat. Analitzarem aquestes dades amb Carlos Lara de Meteosat. També parlarem de les incidències que hi va haver, que van ser mínimes a Sant Andreu de la Barca, tot i que es van haver d'ajornar i suspendre algunes activitats previstes. Avui també parlarem de la campanya de la vacunació de la grip i de la Covid, que comença precisament avui dilluns. Parlarem amb les responsables de vacunes a Sant Andreu de la Barca, del cap de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. També parlarem de que el Parc Salvador Dalí inicia la seva transformació amb nous jocs i una zona de fitness demanada per als veïns. Avui també parlarem d'altres informacions com el repte de Llobregat per la diabetis, un repte solidari que passarà per Sant Andreu de la Barca i recorrerà més de 200 quilòmetres. També contarem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio Això va en sèrie, i d'altres informacions avui, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, en aquesta nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La pluja sembla ser que no ens abandonarà de cara als propers dies, però volem fer balanç de la tempesta del passat cap de setmana i volem fer amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
1: Bé, la pluja que no ens abandonarà en els propers dies, després farem una mica de previsió del que ens espera de cara a les properes hores, però sí que hem de fer balanç del cap de setmana, una tempesta que també s'ha fet notar a Sant Andreu de la Barca. Ja avançàvem aquest diumenge, Carlos, a través de la pàgina web i les xarxes socials, que s'havien acumulat uns 84 litres per metre quadrat a la ciutat, a la pluja que va caure dissabte nit i diumenge.
3: Pues sí, pues el total al final aquí en el episodio en San Andrés pues fueron 84 milímetros, o como decía, litros por metro cuadrado, y la verdad es que, bueno, pues viendo registros de otras zonas, sobre todo litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona, pues hemos de decir que aquí fue una lluvia muy bien caída, con un registro que es abundante, son 84 litros, pero repartidos, pues vamos a decir, más o menos empezó a llover con cierta intensidad a las 8 de la tarde o algo así, y más o menos la intensidad así un poco fuerte se mantuvo hasta las 2 o 3 de la madrugada, así que hablamos de 7, 8 horas de lluvia, 80 litros, así que no vemos pues unas intensidades demasiado elevadas en ninguna parte del episodio. De hecho, la intensidad más alta fue de 100,2 milímetros hora, registrada a las 9 y 50 minutos, la intensidad elevada, pero repito, esta intensidad siempre es algo muy puntual de ese momento justo, y si hacemos pues un poquito pues el balance de todas las horas, pues nos salen aproximadamente a unos 10 litros hora, que es una muy buena intensidad, con lo cual aquí pues no tuvimos un episodio demasiado destacado en cuanto pues eso, ni a cantidad ni a intensidad de la precipitación.
1: Una precipitació que hem de sumar a la precipitació que vam patir també a inicis de setmana, concretament el passat dimarts.
3: Pues sí, otros 66,6. Entrábamos en una dinámica la semana pasada de tiempo inestable y bueno, la verdad es que estamos teniendo constancia pues prácticamente a diario, ¿no? Unos días más, otros días menos, ya lo comentábamos el viernes, que había llovido pues toda la semana. Pero evidentemente pues esa tormenta que nos dejó 66,6 litros pues prácticamente pues fue el grueso de la semana pasada. Este fin de semana pues otros 84 milímetros, y bueno, pues como decías también un poco al principio, pues parece que esta tónica seguirá gran parte también de esta semana.
1: De cara als propers dies, les properes hores, Carlos, quina és la previsió que tenim?
3: Bueno, pues esta mañana ya está lloviendo con intensidad, y de hecho pues se pueden acumular cantidades relativamente importantes. Ya está sucediendo en puntos del Vallés, con registros ya muy abundantes. Además, en esa zona hemos de decir que también fue una de las más afectadas el fin de semana, y por poner algunos registros y tenerlos presentes, tenemos pues casi en esas zonas valores durante esta tormenta que aquí nos dejaba a nosotros 84, pues tenemos valores superiores incluso a 250 litros. Vilassar de Mar, 288, Mataró, 254, Granollers, 248. O sea que hoy otra vez está apretando allí mucho la precipitación, y ya venían pues de este episodio del fin de semana con un acumulado, pues prácticamente podríamos decir que fue la zona cero, ¿no?
1: Sobre, Carlos, sobre aquesta tempesta que vam patir el passat dissabte, el que últimament sembla ser que compliquen aquestes previsions, el fet de que una tempesta, no podem estar 100% segurs que ens caurà doncs, la pluja més o menys estimada en un lloc concret, com per exemple Sant Andreu de la Barca. Veiem que a prop de Sant Andreu de la Barca, o més o menys a prop, Cornellà, l'Hospitalet, va patir i força, d'altres poblacions, com per exemple Sant Cugat el dimarts de la setmana passada. Vull dir que és difícil de preveure exactament la quantitat que pot caure en un lloc concret.
3: Exacto. Cuando hablamos de tormentas, hemos de entender que a veces los núcleos de tormenta son de escasos kilómetros, con lo cual, bueno, pues la afectación en unas zonas y otras pues puede variar mucho en cuanto pues eso, a intensidad y a acumulación de precipitación. Pero es decir, que lo del fin de semana estuvo muy bien previsto por los modelos meteorológicos. Nos marcaban claramente que las zonas donde se producirían los acumulados más importantes eran litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona. Y si vemos el mapa de acumulados una vez pasado y comparamos con el mapa previsto de acumulados, pues prácticamente son un calco, con lo cual la previsión de alguna manera salió, yo creo, desde mi punto de vista, muy bien en cuanto a donde estaba previsto, pero evidentemente ya a nivel local, de irnos a si en un municipio o en otro, pues la cantidad será mayor o inferior. Es muy complicado porque son tormentas y hemos de entender que ya el propio mecanismo de estas pues tiene dado por la irregularidad en la precipitación.
1: Doncs, Carlos Lara, seguirem atentament de cara a les properes hores i els propers dies aquestes previsions del temps, i gràcies una vegada més per aquestes, no només previsions, sinó aquestes dades que s'analitzen des de Meteosap. L'episodi de tempesta va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, sense incidències remarcables. Aquesta és la bona notícia. Carlos Lara, gràcies. Fins la propera.
3: Hasta la próxima.
1: La tempesta, com dèiem, va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, una tempesta que no va registrar incidències remarcables al municipi. Hem de recordar que es van ajornar i suspendre doncs, activitats previstes, com la 15a edició de la cursa de la tardor, també la fira al carrer, també els balls de saló previstos en el casino, i pel que fa al Centre Cultural Andaluz, va suspendre la processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca del Rosario 2026, tot i que va mantenir la celebració de la missa a la parròquia. Diumenge es van suspendre les activitats de la Jugoteca Ambiental i també el Cine Xic. També es van suspendre els trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també de Renfe des de les 8 de la tarda fins a les 2 del migdia del diumenge. Com dèiem, una tempesta sense incidències remarcables a Sant Andreu de la Barca. Bombers van haver d'actuar pel risc de la caiguda d'un arbre a la plaça Font de la Roda el diumenge, però sense incidents. És doncs el que va succeir dissabte a la tarda i fins diumenge al migdia, la tempesta doncs, que va patir Sant Andreu de la Barca, com també altres poblacions del Baix Llobregat i altres poblacions catalanes, tot i que la incidència aquí a Sant Andreu de la Barca va ser menor respecte a altres ciutats, com també hem escoltat avui amb aquesta previsió, amb aquesta connexió amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui dilluns se comença la campanya de vacunació de la grip i de la Covid, també a Sant Andreu de la Barca. Tot seguit en parlem.

0: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després, el 26 d'octubre, ja començarem la resta de grups. ¿Vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis, i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys, i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grups de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: En què tenen risc, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pre-Zoster, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís, que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. És sí, molt important.
2: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que
1: sí,
0: és molt i molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc, són avisats o sí. han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de
1: grups. A la resta de grups, sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre amb majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any
0: la Covid. Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos. Per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres prou importants, no?
2: Són importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre's l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fent molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
1: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de que el passarà. Però
2: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toni per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
2: Sí.
0: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local, i malestar, potser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues bueno, et prens un paracetamol
2: cada 8 hores i ja
1: cada 6 o 8 hores, sí. I fred local.
2: Sí, perquè bueno, a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari, eh?
2: Exacte.
0: Que sempre ens donarà indicacions
2: de
0: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
2: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí.
1: Rentar-se les mans. La higiene de mans és
2: molt
1: important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaria, o sigui, em posaria i em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs,
1: sí,
2: que vingui amb la mascareta per prevenir,
1: sí,
2: a la gent que està...
1: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
2: gran,
1: vulnerable.
2: Sí.
1: També posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però
2: sí,
1: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
2: que és quan es fa una mica de vida.
1: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
2: també
1: ventilar
2: és important.
1: Al
2: sí, sí,
1: menjador,
2: sí,
1: encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
2: Exacte.
1: No, és
0: ja ens hem habituat a
1: sí,
0: portar
1: sí,
0: la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toñi, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc que... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge

0: De petanca, y justo el último día, que es el día de la castañada, entregamos los premios de los ganadores y las ganadoras.
1: També hi ha activitats al carrer, tenim dues jornades de ball en línia, també doncs a la plaça Clara Campoamor, a la plaça Federico García Lorca. Això també comença a ser ja habitual, doncs, sortir al carrer i fer doncs una activitat a l'aire lliure.
0: Sí, es un poco lo mismo que yo decía con la gimnasia, ¿no? El baile en línea es una actividad que promueve el ejercicio físico, pero también promueve la alegría, las ganas de vivir. Y hacerla en la calle es especialmente interesante porque, bueno, se convierte en una actividad preciosa que disfrutan muchísimo y que, bueno, genial el que podamos eso, también hacerla como la gimnasia.
1: No només les activitats físiques, sinó tindrem un espectacle de playback als Jardins de la Casa Pedemonte el 22 d'octubre, precisament per al grup que sorgeix al casal de la gent gran del grup de playback. De playback.
0: Sí. El grup de playback en el casal és un grup que té una trajectòria brutal i lo que vamos a hacer es como una recopilación y vamos a aprovechar también sacarlo a la calle, porque uno de los objetivos que tenemos en este mes de la Gent Gran es visibilizar. Es una forma, ¿no?, de que la ciudadanía vea, pues eso, todo lo que se está haciendo a nivel de actividad, de salud de la Gent Gran, y por eso el objetivo es sacarlo a la calle, no solo hacerlo, sino visibilizar, reivindicar.
1: Comptem també amb un taller de reciclatge, decoració, a banda d'aquests tallers. La importància també és el fet d'estar amb d'altres persones, no? De compartir, no? Són els objectius de no només els tallers que es fan durant tot l'any, sinó aquest mes de la gent gran.
0: Sí, bueno, es que uno de los objetivos básicos es poder compartir, poder pues eso, mantener los vínculos, activar los vínculos, las relaciones, la ayuda mutua. Y entonces todos estos talleres son talleres pues pensados, ¿no?, para estar sentados, para desarrollar la creatividad. Es un poco una idea muy transversal, ¿no?, de por un lado salud, vínculos, alegría, actividad, también la parte cognitiva, ¿no? Los talleres desarrollan mucho todo lo que es la psicomotricidad fina, ¿no? El contacto cerebro-mano, y en ese sentido pues sigue siendo un poco la misma idea, ¿no? Actividad y vínculos y alegría y pues eso, echarle ganas de vivir, porque eso, cada vez estamos más sanos, más vivos y toca pues eso, estar muy activos.
1: També s'ha programat una xerrada de protecció civil amb consells d'autoprotecció davant d'emergències. També és habitual aquí en el casal de la gent gran que s'han fet xerrades adreçades a la gent gran amb Mossos d'Esquadra, en aquest cas, doncs, protecció civil.
0: Exacto, sí, vamos cambiando porque los temas puedan ser diferentes y porque hay muchas, pues eso, que decía, temas diferentes. Y en este sentido, sí, hay años que viene Mossos y este año Protección Civil.
1: També una sortida en aquest cas a Peníscola.
0: Sí, sí, sí, nos vamos a Peníscola, vamos dos autocares enteros a Peníscola, la ración ha sido genial y bueno, vamos a Peníscola y a Valencia, o sea, van a ser unos días de viajar, de actividad, de disfrute, en definitiva.
1: Abans hem parlat dels objectius del mes de la gent gran. Cal fer una crida perquè participi la gent gran, o durant tot l'any al casal de la gent gran ja hi ha prou activitat i per tant aquesta crida potser no cal fer-la perquè sabem que l'èxit serà assegurat?
0: Bueno, el éxito será asegurado, seguro. Tenemos mucha gente. De hecho, a todas las personas que están en el WhatsApp del casal de la Gent Gran les llega. Pero no, sí que quiero hacer una llamada a todas las personas mayores de la ciudad que, aunque no estén en el casal, pueden participar en las actividades. Son unas actividades abiertas a toda la ciudadanía y en ese sentido hay algunas que necesitan inscripción y entonces hoy empezamos, pero sobre todo, llamada a toda la ciudadanía, que no se crean que por no estar en el casal, por no venir habitualmente, no pueden participar en todas estas actividades. La mayoría de ellas son abiertas y, por supuesto, encantadas de que puedan participar, de que puedan venir y que se unan, que después seguramente van a hacer relaciones, van a hacer vínculos y van a ver todas las actividades que se hacen en la ciudad.
1: També hi ha l'aposta a l'àmbit cultural. Hi ha dues obres, representacions, que es podran veure en el Teatre Núria d'Espert, que la gent gran podrà obtindre importants descomptes. Una, la gala lírica, serà el diumenge 4 d'octubre en el Teatre Núria d'Espert, i l'altra, l'obra de teatre Loop, que serà el 16 d'octubre, també aquesta aposta per la cultura, que també la gent gran pugui tenir aquests descomptes.
0: Sí, además eso, las entradas se van a vender a un precio reducido para que pueda venir todos los que quieran, todas las personas que quieran, y es lo que un poco decía, ¿no? Esa visión transversal, pues que hay deporte, que hay actividades pues más técnicas y hay cultura.
1: I acabem amb la castanyada.
0: Sí, acabamos la maravillosa castañada, que lo mismo es una actividad abierta, donde un grupo de personas mayores pues se disfrazan de castañeros y castañeras, donde asamos las castañas, donde, bueno, es un día de mucho disfrute y bueno, lo mismo, ¿no? Pues a por ello y pues eso, a celebrar que empieza el otoño. Y que eso no implica que paremos nada, sino todo lo contrario.
1: Amb totes aquestes activitats al mes d'octubre, des de tallers de reciclatge, excursions, activitats esportives, activitats lúdiques, també tenim el cinema, l'espectacle de playback, la castanyada, per tant, un mes complet per la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Isabel Marcó, regidora de Gent Gran, gràcies per acompanyar-nos.
0: Un mes brutal, gràcies a vosotros, como siempre, por darnos voz.
1: El Parc Salvador Dalí inicia la seva transformació amb nous jocs i una zona de fitness demanada pels veïns. L'espai tindrà 8 elements de joc per a diferents edats i 5 elements de fitness. Les obres de renovació del Parc Salvador Dalí de Sant Andreu de la Barca ja estan en marxa. L'actuació transformarà aquest espai del barri del centre amb nous jocs infantils, elements de fitness, nou mobiliari i enllumenat, a més de la renovació mural del parc. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girivet, ha visitat els treballs acompanyat del regidor del barri del centre, Javier Romero, el regidor d'Urbanisme i Espai Públic, Joan Jansana, i també la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Marc Girivet, l'alcalde, ha situat la reforma dins de l'aposta municipal per actualitzar les àrees de joc de la ciutat.
2: Doncs, primer de tot, que ens fa molta il·lusió perquè continua tot el projecte d'inversió en renovació dels parcs infantils, i un dels parcs que continuarem perquè finalitzi és el parc de Salvador Dalí. Així com a concepte, com sabeu, l'Ajuntament té una prioritat màxima, que és actualitzar aquests equipaments infantils. Fem una inversió que està referida en el pressupost de l'any anterior i, per tant, estem acabant d'executar aquest parc, que a més, després potser la regidora pot donar més detall, té jocs per moltíssimes edats, de 0 a 3, de 6 a 12, per més de 12 anys i fins i tot una zona de fitness amb 5 elements per fer esport, que també ho poden utilitzar majors de 14 anys i persones més grans, i per tant és un parc que té una forma molt allargada i que, per tant, els diferents trams del parc doncs es poden utilitzar per diferents àmbits i per diferents edats.
1: Aquesta idea que t'explica d'aquest parc del Salvador Dalí és una idea que també es podria traslladar d'altres parcs, el fet de que de diferents edats, tant infants com adults, ho puguin utilitzar.
2: Amb aquesta amplitud d'edats, el Parc Salvador Dalí penso que és dels que recull més, diguéssim, aquesta amplitud d'edats. També és cert que el Parc de la Solana, Mercè Rodoreda, també recollirà un ventall tan gran, diguéssim, d'edats que poden utilitzar aquest parc. Però sí, l'objectiu que té l'Ajuntament quan ha decidit invertir a cada parc és precisament aquest, és que el màxim nombre d'infants i de joves puguin gaudir dels espais que invertim i reformem.
1: 14 parcs infantils són els que s'han de reformar. Quins seran els propers?
2: Doncs començarem les obres en breu del Parc de l'Estació, començarem també les obres, o ja han començat les obres de la plaça 11 de setembre. Per tant, aquests són els objectius. Seguirem amb Salvador Allende, continuarem amb el del poliesportiu, el de la plaça Montserrat Roig, Jardins Montserrat Roig. Per tant, tots vindran ja en reguitzer i esperem que abans que acabi l'any, doncs la immensa majoria estiguin ja acabats.
1: Per la seva banda, la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha detallat com serà la nova àrea infantil. El parc comptarà amb 8 elements de jocs dirigits a diferents franges d'edat amb l'objectiu que els infants puguin trobar propostes adaptades a les diferents etapes del seu creixement.
3: Aquest parc, concretament el Salvador Dalí, tindrà 8 elements de joc per diferents edats. Tindrà, entre altres coses, tobogan, gronxadors, molles individuals d'aquestes per nens més petits també per gronxar-se, estructures de casa petites, una cistella multijoc per jugar a pilota, també una pista per fer driblings, per jugar amb la pilota i fer passes, també elements de fitness, que això és gràcies a l'escolta activa que ha tingut el regidor de barri Javi Romero amb els diferents veïns i veïnes que han anat proposant que s'incorporés en aquest parc elements de fitness i, per tant, doncs, escoltant aquesta demanda dels veïns i veïnes, s'ha pogut incorporar i fer més complet aquest parc, que té una cosa molt bona, que és que donarà resposta a diferents edats dels infants, des dels més petits i petites fins a els elements de fitness, per exemple, que són a partir de 14 anys. Per tant, dona cabuda a moltes franges d'edat. A més, voldria destacar que FEM Sant Andreu seguim posant la infància, l'educació i el desenvolupament dels nens i nenes al centre de les nostres polítiques locals. I no només això, sinó que també apostem per la dignificació d'espais que històricament estaven abandonats i que necessitaven realment una aposta, una remodelació, i què millor que amb un parc infantil que el que fa és donar vida al barri, donar vida a la ciutat, i que, com deia prèviament, dona resposta a les necessitats dels nostres nens, nenes i de les nostres famílies.
1: La remodelació del Parc Salvador Dalí també incorpora propostes recollides a través de la regidoria de barri del centre. El seu regidor, Javi Romero, ha destacat la importància de veure materialitzada una actuació que considera necessària per a aquesta zona.
4: Bé, jo com a regidor de barri estic emocionat per veure com ja inicien les remodelacions dels jocs infantils del meu barri, que recordo que en el barri del centre comptarem amb 5 renovacions de parcs, i això és una alegria. I veure com el Parc Salvador Dalí, que era un parc que necessitava urgentment una remodelació completa, ja està veient la llum al final del túnel, i no només això, sinó que, com era un compromís del nostre govern, hem pogut atendre a que aquest parc, doncs, sigui un espai de relació intergeneracional, no? I com bé dius, en aquest sentit, fent escolta activa a les demandes dels nostres ciutadans i ciutadanes, doncs els veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol, doncs, ens van adreçar la necessitat de tenir un espai on poder practicar activitat esportiva a l'aire lliure, i així hem recollit aquesta demanda i integrarem elements per fer esport i activitat física en aquest parc.
1: Un parc que aviat ja estarà disponible al 100%.
4: Ben aviat estarà disponible perquè juguin infants de totes les edats, des de els tobogans i els gronxadors, amb elements de joc com l'espai de dribbling, com bé dic, hi ha gent adulta i gent gran amb els elements d'activitat física. Moltes ganes de veure aquest parc ja acabat.
1: Les obres del Parc Salvador Dalí formen part del Pla Municipal de Reforma i Actualització de 14 àrees de joc infantil de Sant Andreu de la Barca. La primera fase ja permet renovar completament 5 espais: Campreses, el Parc de la Colònia, de l'Avinguda del Bosc, el carrer Verge del Carme, la plaça Petita del Palau i la plaça Font de la Roda. En breu començaran les obres del Parc de l'Estació i també han previstes actuacions a la plaça 11 de setembre, Salvador Allende, l'entorn del poliesportiu i els jardins Montserrat Roig.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Una setmana la policia local de Sant Andreu de la Barca va celebrar el seu dia amb l'acte. Es va realitzar en el Teatre Núria Espert. La diada de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de la gent Isabel Arcos Turk i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la policia local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la diada de la policia local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Ordal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
6: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important: quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
1: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
6: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
7: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
6: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan ens necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
7: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Turk, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com dèiem, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
8: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condemna afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu a la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat. I, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes. I, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
7: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
8: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
7: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: I ara tot seguit us volem parlar d'un repte solidari. Llobregat parla diabetis, un repte solidari que passarà per Sant Andreu de la Barca i recorrerà més de 200 quilòmetres. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
9: Llobregat per la Diabetis afronta aquest mes un repte solidari d'ultradistància que recorrerà més de 200 quilòmetres en només 3 dies seguint el curs del riu Llobregat. La iniciativa impulsada per Cristian Gómez vol donar visibilitat a la diabetis tipus 1, malaltia que pateix el seu fill, per recaptar fons per la recerca d'Heredi. El recorregut començarà divendres 16 d'octubre a Castellar d'Enuc amb una primera etapa de 60,3 quilòmetres fins a Gironella. Dissabte, la segona etapa unirà Gironella i Monistrol de Montserrat al llarg d'uns 76,5 quilòmetres. La tercera i última etapa serà diumenge 18 d'octubre i recorrerà aproximadament 66,7 quilòmetres entre Monistrol de Montserrat i el Prat de Llobregat, per on farà parada Sant Andreu de la Barca.
10: Llobregat per la diabetis és un repte que, bueno, amb el que va néixer a partir d'una idea, no?, d'un somni que era fer el simbolisme de la recerca per la cura i fer-ho a través del simbolisme del riu. No? Aquest riu, al final, el simbolisme, l'analogia que volem donar és que És un ritme que neix petit, però és molt llarg, troba molts obstacles i sempre arriba al mar, no? Per nosaltres el mar és la cura i tot el riu és la malaltia, és la diabetis tipus 1, i al final nosaltres volem fer aquest simbolisme de que, bueno, la diabetis tipus 1 és una malaltia també que no es veu fins que no et toca de dins, però és molt dura, no? Llavors aquest camí és el camí de la diabetis i volem anar fins a la cura.
9: Abans d'entrar en que ens expliquis el recorregut i tot plegat, m'agradaria saber per què has començat aquesta iniciativa, que ets diabètic.
10: En el meu cas jo no tinc diabetis, però sí que al meu fill, des dels 4 anys, li van diagnosticar diabetis tipus 1. Ara portem 4 anys amb aquesta malaltia i, bueno, és una causa que em toca molt de prop i per ell i per totes les persones que tinguin diabetis tipus 1 fem aquest repte.
9: Diumenge 18 el recorregut passarà per Sant Andreu de la Barca. Què hi trobaran els participants quan arribin al municipi?
10: Bueno, trobaran gent molt emocionada, no? Amb moltes ganes. Al repte participa gent que té diabetis tipus 1 o que són familiars amb diabetis tipus 1 o també gent que no té relació però es volen solidaritzar amb aquesta causa, no? Quan arribem a Sant Andreu estarem molt cansats, però amb molta il·lusió, no? Perquè ja quedarà a prop per arribar a la meta, no? A la desembocadura. I a Sant Andreu farem una parada on volem fer un petit acte per aquesta causa. Per una banda, portem un llibre, que és el llibre de la solidaritat, on amb un representant de l'Ajuntament de Sant Andreu farem una signatura donar aquest agraïment, no? de que s'hagin adherit al repte. I a més portarem una ampolla d'aigua que estem omplint l'aigua de cada municipi del riu Llobregat Solidari, que també ho omplirem aquestes gotes a Sant Andreu. I mentre es faci això, doncs, també els participants faran un avituallament, no? I amb això doncs, carreguem una mica d'energia, aigua, isotònic, fruita i cap endavant, no? I per suposat, tots els veïns que es vulguin sumar ho poden fer corrent amb nosaltres, o ho poden fer un ritme més lent caminant, o poden agafar la bici, no? El fem perquè sigui molt inclusiu i que tothom s'hi pugui sumar.
9: Clar, Cristian, tu em parles de que la gent arribarà cansada, que hi haurà avituallament, però no, encara no m'ha explicat que el recorregut surt des de Castellar de Nuc, és a dir, des de l'inici del riu. Explica'ns com serà aquest recorregut, quants quilòmetres hauràs de fer i la dificultat del repte.
10: Sí, bueno, es diu Llobregat per la diabetis, no és que fem un tram, sinó que fem tot el tram del riu Llobregat, des del seu naixement a Castellar de Nuc fins a la desembocadura al Prat de Llobregat, i el farem en 3 dies, en 3 etapes, no? El primer dia farem des de Castellar de Nuc fins a Gironella, que ens sortirà...
9: Això serà divendres?
10: El divendres 16 d'octubre, seran uns 60 quilòmetres. És el tram potser més maco, però també el més dur, perquè hi ha molt de desnivell. I bueno, aquest tram també és un dia laborable i bueno, també queda molt lluny de la desembocadura. No hi haurà tanta gent. El segon dia fem, dissabte 17 d'octubre, farem des de Gironella fins al Monistrol de Montserrat, que serà el més llarg, va? Seran uns 75 quilòmetres.
9: Déu-n'hi-do.
10: I ja el diumenge 18 d'octubre, farem aquests últims 64 quilòmetres aproximadament des del Monistrol de Montserrat fins a la desembocadura al Prat, no? Aquest és el que veiem més emotiu, perquè és quan més gent s'hi suma i és el més... el que està, bueno, més a prop de l'arribada, no? I és el que ens fa més il·lusió fer.
9: M'imagino que te deus estar preparant perquè faràs un fotiment de quilòmetres corrents.
10: Sí, la veritat és que, bueno, jo al final molt em diuen atleta d'elit, però sí, jo porto 3-4 anys corrent i no estic, o sigui, mai he fet una cosa igual, no? I sí que quan m'ho vaig plantejar vaig pensar que això, bueno, pues s'havia de preparar i, bueno, em vaig agafar un entrenador personal que m'ha ajudat molt. L'estic fotent moltes hores també, però la veritat és que bueno, també respectant molt el descans, coses que jo no tenia en compte, i la veritat és que, bueno, amb els entrenaments que estic fent ja em noto molt millor de com estava fa mesos, no? I sembla mentida que bueno, que en preparació es pugui arribar, no sé com sortirà, però la veritat és que jo he notat molta millora, no?
9: pels santandreuencs que ens estan sentint, com s'ha de fer per participar-hi? Cal inscriure's? Es pot anar individualment per lliure? Com ho han de fer per sumar-se en l'etapa que arriba a Sant Andreu de la Barca?
10: El repte està tot al llobregat.org, que és la pàgina on hi ha tota la informació, es veu el recorregut i també estan les inscripcions perquè la gent s'hi pugui sumar com vulgui. Val? Les inscripcions estan obertes fins al 4 d'octubre i bueno, en aquesta pàgina doncs, també estem amb la part de donatius, no? Perquè la gent bueno, pues, al final pugui donar aquests diners, no? Per la recerca de la cura en diabetis tipus 1 a través de l'associació Aredi.
9: Quin és l'objectiu principal d'aquesta iniciativa? Conscienciar, reivindicar, recaptar fons o també crear una xarxa de persones amb diabetis?
10: Bueno, al final la xarxa hi és, el que fem és connectar històries i persones. El nostre objectiu són dos, que és per una banda que la gent entengui o coneixi millor la diabetis tipus 1, donar visibilitat i alhora també captar fons, no? Perquè al final volem que bueno, això arribi a la cura. Sí que és veritat que amb la tecnologia està millorant molt el control, però continua sent el mateix, la part emocional de portar tot això afecta molt i nosaltres al final el que volem és que arribem a la cura, no? Llavors aquests són els nostres objectius.
9: Mm-hmm. Tu com a pare amb un fill amb diabetis, què significa conviure amb aquesta malaltia dia a dia i quines dificultats poden passar desapercebudes per la resta de la societat?
10: Sí, nosaltres sempre diem que és una malaltia invisible, no? Perquè al final... amb un bon control pues, una persona de diabetes tipus 1 pot fer de tot, pot menjar de tot, pot fer esport, tindrem participants que faran aquest repte, no? Llavors això és algo que dius, bueno, pues, no suposa cap impediment, no? Tenir aquesta malaltia, però al final el que ho ha de controlar és el que sap tot el que hi ha, no? Estem parlant de que el teu pàncreas no genera insulina i que tot això que feia el teu pàncreas ho has de fer tu administrar insulina al cos. I això no és gens fàcil, no? Perquè això suposa estar controlant quan menjaràs, quin tipus de menjar menjaràs, si faràs esport, i al final has de controlar que la teva glucèmia, no? el sucre en sang, estigui en un rang que no pots passar, no? Si administres massa insulina pots provocar una hipoglucèmia i si no administres prou, no? Estaries en hiperglucèmia, que això té conseqüències a llarg termini i suposa un 24/7 controlant, no? Perquè tot això al final estàs gestionant la teva salut a curt termini i a llarg termini durant tots els dies de la teva vida. No?
9: Mm-hmm. Clar, la iniciativa que impulses, el Llobregat per la diabetis, té una vessant esportiva molt potent. Quin paper té l'activitat física en la prevenció i el control de la diabetis?
10: Bueno, al final és molt saludable l'esport en general, no? I en el cas de la diabetis també, quan fas esport, la insulina és com que es torna més eficient, no? I bueno, al final això facilita, diguéssim, que la salut, no, de les persones amb diabetis funcioni millor, tot i que, bueno, pues al final s'ha de controlar, no, perquè ja et dic que els nivells que es mou els nivells de sucre en sang quan fas esport són diferents, no, però això ajuda molt a portar una millor qualitat de vida, no, en general l'esport i també amb la diabetis tipus 1.
9: Doncs el diumenge 18 passarà Llobregat per la diabetis per Sant Andreu de la Barca. Què us agradaria que s'emportés una persona després de participar en aquesta jornada en el tram de la seva ciutat?
10: Bueno, ens agradaria que es portessin això, no? Aquesta part de conèixer, no? Més informació sobre la diabetis i després també aquesta part emocional, no? Que hem connectat tot el riu Llobregat, no? Amb tots els municipis i formar part d'aquesta comunitat, no? Jo crec que és algo que realment és molt emocionant, és molt maco, no? I vull que tothom es quedi amb aquesta experiència i sobretot, no? Si tot va bé, farem més edicions i que la gent s'hi sumi, no? I que ens entengui i que ens recolzi en aquest projecte perquè realment l'estem dedicant molt d'esforç, no? I volem connectar amb la gent.
9: Sant Andreu de la Barca signarà el llibre de solidaritat que firmaran tots els municipis per on transcorrerà el repte. En aquest cas, representants del govern municipal, com el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril, asseguren que és una gran iniciativa i que l'Ajuntament s'hi adhereix.
11: Representa un orgull també i una oportunitat per poder formar part d'aquest projecte solidari tan autèntic i tan necessari, no? És un plaer i fins i tot una necessitat.
9: Entenc que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'hi adhereix. Es farà, signareu el llibre, fareu aquest gest de signar el llibre de solidaritat?
11: Sí, ens va demanar com a mínim això, poder signar el llibre, aturar-se un momentet, que per la planificació de la ruta això seria el diumenge 18 d'octubre aproximadament a 11:45, que s'aturaran els corredors que passaran per Sant Andreu, es desviaran un momentet de la llera del riu, entraran pel Josep Pla i allà farem el petit acte amb un parell de carpes, farem aquest petit acte de signar aquest llibre i també d'emplenar una ampolla que simbòlicament van portant per tot el recorregut, on s'omplirà justament unes gotetes de la nostra participació com a municipi.
9: El repte combina esport, salut i conscienciació. Quin paper creu que pot tenir l'esport a l'hora de donar visibilitat a la diabetis i també fomentar hàbits saludables?
11: L'esport com a palanca de conscienciació, no? Moltes vegades que ens serveix com a exemple de, per què no, practicant una disciplina o fent una activitat esportiva, doncs també pot ser una bona excusa per reivindicar, com en aquest cas, un tema de salut, com és el cas que ens toca, no?, de la diabetis tipus 1. Llavors penso que és una magnífica combinació perquè, a més, la persona, en aquest cas el Cristian, que és pare, doncs, a més, corria, li agradava córrer, i va pensar que aquesta combinació d'intentar fer doncs, una cursa no competitiva, perquè a més la pots fer corrents, caminant o en bicicleta, quan vulguis, activament. Però va pensar que era una bona vinculació per reivindicar d'alguna manera i fer-se ressò d'aquesta necessitat d'investigar justament per intentar minimitzar o erradicar la diabetis tipus 1.
9: Per acabar, quin missatge enviaríeu als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca perquè s'acostin diumenge a acompanyar els participants durant el pas per la nostra ciutat?
11: Doncs a tota aquella i aquell que pugui, aquell dia li interessi passar-se pel Josep Pla, doncs estarem allà recolzant aquesta fantàstica iniciativa. Només seria allà ja diu molt, no?, de les persones, i a aquelles i aquells que vulguin participar activament encara estan obertes les inscripcions per poder participar activament. No cal fer els 180 quilòmetres, evidentment, pots fer el tram que vulguis, ja sigui, com deia abans, corrent, caminant o en bicicleta, o també, si no es pot córrer, es pot participar activament fent donatius que aniran directament a la recerca contra la diabetis tipus 1.
9: El recorregut total de repte ascendeix fins al 203,5 quilòmetres, que començarà des de Castellar de Nuc fins al Prat de Llobregat. Un repte solidari que passarà per la nostra ciutat, per Sant Andreu de la Barca, i que vol recollir fons i donar visibilitat per la diabetis tipus 1.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: I ara, tot seguit en el Via Directa, això va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio.
12: Continguts en xarxa.

0: comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries du Auli de Ràdio. Ivan i Sergi Iwanusson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Amb ells comencem aquesta entrega de l'Això en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual... I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No ja, has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: ara
1: bé.
0: La Rachel ja ha tingut la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això,
1: bé.
3: Sí, sí.
1: Pues...
3: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però
1: jo
3: no passa
1: res. Jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient que els capítols ja no són
3: la
1: el mateix.
3: La temporada
1: eh?
3: Després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada, però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
3: bueno, gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Vull dir,
3: no,
1: la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
3: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem, que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè Joey i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, a
1: no
0: més
1: puc
0: des
1: estar
0: del principi
1: gens
0: jo,
1: d'acord.
0: La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu, però
0: Joey i Rachel
1: no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. En tot cas...
1: Si em deixes, perdó,
0: sí,
1: últim incís d'actualitat, que la tecnologia és d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya serie, també t'he dit.
1: La última temporada
3: que me fico jo
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí,
3: com
0: sí.
3: És que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
3: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'inferri, així, també és una miqueta
1: cuidada. Sí, és el que passa, que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La, perquè...
1: no, la desena no, és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar. No, però... però allò encara...
3: Això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimament recordava jo d'aquesta extra.
0: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas de la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
3: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
3: Ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
3: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga. Doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Tiramilles, Sergi.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, deu fer ja, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord, de qualsevol novel·la negra, Hobbies que us querían i Vicky Luengo, que han llaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado. Jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que querien, amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre.
0: Sí. Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: com estan a plantejar la trama, m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
1: Says here in your record you have anger issues.
2: Stop talking! What just happened?
3: Welcome to Coven Academy.
2: I'm so insecure, I think.
4: Being a witch is about sisterhood.
2: I'm over this teenage dream.
5: You ready to get in some real trouble?
4: As a coven, you can be unstoppable.
6: If I were a vampire, you'd be dead.
2: God! It's brutal out here.
0: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internat. Versió bruja, no?
7: Home.
0: A veure, les portes de l'internat, pues...
7: Pues jo aquesta jo no me la miraria, veus?
0: No? És més adolescentoide.
7: Sí.
0: A veure, HBO Max, el que arriba és Kill Jackie.
8: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
9: Well, you knew I wasn't always in art. And what I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
10: Jackie, what is happening?
9: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
10: Fuck off, I didn't sign up for this.
9: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
11: Where is Jackie Price?
10: This is fucking insane.
12: Might be right about that.
0: Doncs Jackie Price porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí i letal al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. Això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
7: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpte.
0: Sí,
7: titular. Punt. Sí. Següent sèrie.
0: Sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
7: Ay.
13: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
14: ¿Archie? Hoy te ves del culo.
13: Voy a oler tu sangre.
14: ¿Qué?
13: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
10: ¡Ay, no mames!
14: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
13: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
14: ¿Qué se te antoja?
10: ¿Y qué?
14: ¿No quieres limón o algo?
0: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
7: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també anava una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu. Era espanyola, sortia la Malena Alterio, era protagonista, així us dono pistes. I anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia... Yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món, i resulta que no s'ha acabat.
0: Pues,
7: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat.

0: És molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
1: Vale, perfecte. Doncs a calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
2: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
3: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
4: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
3: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
4: Ni de su humor.
5: ¿Podemos hablar un segundo?
3: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
5: Yo voy.
3: Stop, eso ha sido un segundo.
4: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
1: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
0: En fin.
1: Així
0: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
1: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
6: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
7: ¡Papá! No, pero hay un límite.
6: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
8: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¿No lo entiendes? ¿Cómo puedes?
9: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
6: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
7: Ya lo sé.
10: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
8: John no estaba dispuesto.
7: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
8: No sé qué decir.
6: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
1: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
0: Bueno.
1: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, tampoc, no, és veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però vale. Tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant ja la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
0: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
1: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolm, saps?
0: Sí, sí.
1: A Netflix arriba, això sí que fa una vida de mandra.
0: Vinga, va, som-hi.
1: El círculo.
11: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
12: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
13: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
14: ¿Tú qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
15: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
1: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar.
0: Vale. Sinopsis Netflix.
1: Sí. I la següent de Netflix.
0: Vinga,
1: machos de verdad.
16: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
17: ¿Qué haces, Tomás Apuntes?
18: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
19: Roberta es el nuevo director de programas.
20: Directora.
19: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad. Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
20: Abramos la relación.
19: ¿Perdona?
20: Tenemos que experimentar.
19: Me encuentro mal. Estoy fatal.
20: ¿Sabes cuánto hace que no...?
19: 5 semanas.
20: 5 meses.
19: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
20: Tú solo tienes bajos. Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
21: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
22: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
20: ¿Qué es un juguete sexual? ¡Oh!
2: ¿Pero qué es ese ruido?
20: Está llamando la abuela loca.
1: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
0: Pues bueno, ¿que hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
1: Ja, ja. No sé.
0: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
1: S'entén.
0: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
1: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
0: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco.
1: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
0: Pues no, però perdona, no és la del...
1: No és la del tren.
0: Va sobre això, sobre també... Mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
1: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
0: venga,
1: dies...
0: Vinga, va. Més.
1: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament t'hi dedicada tonteria?
0: Jo te diré que per mi el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de... Ui, a veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
1: Ja,
0: entens?
1: Ja. Que ho entenc. Que no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas. I met a man who managed to grow homunculus. The little people in jars. Excuse me, you sell buckets? Buckets? No. I'm always wondering what he's up to in that shed of his. Are you two an item? No! You can ask them questions about the future. They will always answer with the truth. What are you going to ask them? És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com?
0: Ah, vale.
1: Clar.
0: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la telepública no ho entenc jo.
1: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
0: Correcte.
1: Si voleu saber de què va...
0: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
1: Sí.
0: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
1: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie. I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome. Hi, I'm Sue, by the way. Hi. That's a really nice dress. Thanks. I made it. Sure did, didn't you? So what do we do? Oh, so this is your first day, like, ever? I was schooled at home. Till today, I mean. Oh, I love that for you.
2: There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
5: I used to dream about this.
1: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública. La Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
0: Sí.
1: No?
0: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
1: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la Unitat Central de Reds de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
0: Aquesta és dura, sí. Aquesta?
1: Aquesta és dura.
0: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
1: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
0: Un altre spin-off de Yellowstone?
1: Sí.
0: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
1: Sí?
0: Sí,
1: doncs
0: sí,
1: mira, en aquest cas,
0: superfan.
1: Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy Seal per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tú.
0: Venga, va, la segona de Fúria.
1: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Claudia Salas i Ana Torrent.
0: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
1: La veritat és que sí.
0: Era xula, Fúria. Sí? Jo recordo que va tenir... Sí, sí, jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en un moment. Lo que passa és que, clar... Passa allò de que fa temps, ja. Ja de la primera temporada.
1: Ja. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor, l'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí? Amb una bateria.
0: Vaja,
1: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgiran les xispes... O sigui,
0: perdó.
1: Això
0: hauria
1: estat prohibit.
0: Netflix, és
1: que Netflix, clar. Netflix, per favor... Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquel. Els actors de Javier Morgan i Carlos Santos i interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava a Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
0: Bueno, però per què, escolta?
1: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo, Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
0: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
1: No sé,
0: vale,
1: és que bueno, jo em sembla que sí.
0: Pepa Niort de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot estar malament,
1: Natalia,
0: no?
1: Natalia Varela.
0: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
1: Sí, no ho sé. A veure,
0: Rafael confiem... és una figura important.
1: Sí, que no dic que no, Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Cast a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu.
1: Fins aquí l'Això va en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SUAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament a la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
2: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
3: Bé, doncs, des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I, per tant, vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
2: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
3: Bé, doncs això és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
2: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
3: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
2: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest: com ho treballareu?
4: Bé, és cert que hi ha no són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que pots, a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves, per poder evitar, no?, que poder-los deixar de la mà, no?, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquesta situacions.
2: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
4: Sí, el SOAC
2: també... Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
4: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació al l'itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
2: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SUAC, decideix anar a fer una visita, quin és el procés que es fa, com actueu des d'inici?
4: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
2: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat l'exemple de l'Espai Jove.
4: Sí, exactament.
2: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
4: Exactament. Com també estem en contacte amb Escoles Velles, amb tot l'equip de professionals del Reenganxa't i de les proves d'accés.
2: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
3: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
2: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
4: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
2: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini, arran de l'inici d'aquest SOAC?
3: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica a l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també, d'altra banda, que, com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
2: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar a la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
4: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
2: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2, i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
4: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada de la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
2: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
3: I tant, esperem que... Doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
2: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes
2: i que vagi
3: gràcies
2: molt bé.
3: A vosaltres.
4: Gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com. Fins aquest dimarts.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni-ni-ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
2: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir així, i per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, l'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi hem intentat insuflar molta informació i que, per sort, tota lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom, d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest geloglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben donant, ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí.
0: El nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és sí, com buf. Sí. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a UAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López, també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa. I per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, sobre l'edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? O vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Els vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que sí. Escolto el Manuel, més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tot aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, i s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el perquè.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, uh-huh, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes,
3: no estem parlant... Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta el Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
2: Visca la penya!
1: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist en moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
3: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
1: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del món. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les Nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
3: La fàbrica està catalogada com a patrimoni. És un una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
1: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada mata feluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
2: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
4: ¿Mono?
2: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo, se dice que es muy...
4: ¿Mono?
2: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
4: del...
2: Oh, lo siento, querida amiga, perdió usted la ocasión de ganar...
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
1: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust, doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
1: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación. Un error ortogràfic de la impremta francesa, a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
3: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí, doncs, arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
7: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
1: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local.
2: Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
4: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
5: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
4: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa.

0: Escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
1: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
0: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
1: Molt bé, vinga, una abraçada.
2: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
3: Ah.
2: Vinga, va.
3: Esteu escoltant Rambla 54.
2: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
3: Esteu escoltant Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Radio Sió Agramunt.
0: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
5: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
0: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
5: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i, com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones l'Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables l'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
0: Què vols dir quan dius recuperats?
5: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
0: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
5: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisen, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Mm-hmm. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
0: I què va passar amb la nena?
5: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
0: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
5: Sí, sí, sí.
0: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
5: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
0: Txell, com són aquests gegants?
5: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, eh? Pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, eh? Porta turbant, té una barba frondosa i

0: porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt, perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció, que tapar és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també, per acabar, que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
1: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54, i parlem aviat. Una abraçada.
0: Una abraçada, moltes gràcies.
2: Quedem a la Rambla 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última.
2: Com que diferent?
3: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
2: Ok. Perfect.
3: Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va, som-hi.
2: Ale, let's go.
3: Som-hi.
2: Caem a la Rambla, 54.
3: Estupendo.
4: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
1: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi.
5: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675, i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
1: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
5: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
1: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
5: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral van calcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
1: I va ser un procés fàcil o no?
5: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, és a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir, perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
1: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
5: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet, amb la construcció d'aquests gegants vells i joves, va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut, i és encara avui en dia, un dels més prestigiosos de Catalunya.
1: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
5: I podrem parlar.
1: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
5: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 7, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
1: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar... Jordi?
5: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
1: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
5: M'hi poso ara mateix.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
5: Fins aviat.
6: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
1: Sabina Pedrós, ben tornada a tu també al Rambla 54.
8: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb vosaltres.
1: Quin goig avui, et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu a Alpicat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
8: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i el Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
9: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts. Ara no són tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m. I ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats. Primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials. Abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
1: Doncs ja tenim clars els canvis.
8: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
9: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants doncs, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú vol visitar.
1: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
8: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
1: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
8: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
1: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
8: No. Aquí surten, les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
1: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
8: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
1: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major, amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
8: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
9: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la Biblioteca Pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la Biblioteca Pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
1: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
8: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
9: Fins i tot hi ha una melodia, hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor, i el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat, o sigui que en qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
1: Sabina, doncs exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i fins i tot, txan, una cançó. Gràcies, Sabina.
8: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
1: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
8: Això està fet.
1: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
8: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54.
1: Sergi Ferrer, com anem?
10: Molt bé, Anna.
1: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
10: Exacte, i avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
1: Doncs vinga, quan vulguis.
10: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
1: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir?
10: No és un animal, encara que ho sembli.
1: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
10: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-cri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
1: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
10: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
1: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
10: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
1: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
10: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
1: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la roca de la cabra.
10: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
1: A veure, explica'm.
10: Mira, ves a cobrar la roca de la cabra, a part de que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
1: I per què la roca de la cabra?
10: Doncs perquè, mira, la roca de la cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
1: O sigui que si em dius vés a cobrar la roca de la cabra...
10: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
1: Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava.
10: Després tindríem un clàssic que es diu que és banyeros.
1: Ni idea d'aquesta.
10: En comptes de banyador, diem banyeros.
1: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
10: Sí, perquè Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
1: I va, l'última.
10: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
1: I això entenc que és anar a menjar musclos.
10: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la roca grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
1: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
10: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
1: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
10: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona s'encén a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna Bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Seritjol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Torretxe. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quant en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia, t'he de dir.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: a les altres capitals de l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no, a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de San Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i BlueSky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Comença, digues.
1: Jo t'anem a preguntar per què Sabina.
2: Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sé qui és, raro.
2: Bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i per tant no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid de la tarda antiguitat italiana.
0: No facis això.
2: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno, posats a triar música, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. En fi,
2: que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
2: O sigui, m'has donat munició.
0: No.
2: Ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
2: I a Madrid, quantes?
0: Un.
2: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré.
2: Faré el possible per no ser jo.
0: Abans ja t'has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
2: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'Imperi, no? Serà primer Milà, es desdoblarà després, no? En aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar, no? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardor antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tota l'antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no? Perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, pues, moltes coses interessants, el fi de l'imperi romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la de l'antiguitat.
0: Molt bé.
2: Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
2: Era ja...
0: quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
2: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixen un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale, i llavors, on hem de buscar els culpables?
2: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
2: I mirar a l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
2: Més concretament, a l'imperi romà d'Orient, és a dir, l'imperi bizantí.
0: Doncs, posant la nostra mirada a l'est, no veurem a Gandalf vestit de blanc.
2: T'imagines?
0: Mira cap allà.
2: No faré bromes.
0: No, o sigui, amb Gandalf sí que no, eh?
2: No, Gandalf sí que no. Hi ha una línia, el límit de l'humor...
0: És en Gandalf.
2: Està el Senyor dels Anells.
0: Sí.
2: No?
0: Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
2: doncs,
0: moment?
2: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià, i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople, de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
2: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no?, que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm-hmm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquest menú.
0: No l'obrim.
1: Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Val. És una cançó perpetrada el 2023, per, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasopoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb la traduïm, suposo que en Google Translate, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok. Algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats... Tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions, trilions de reproduccions. Aquesta, Belisarius. Veus? El senyor
0: la gralleta, eh?
1: El senyor de la flauta. I fins al punt que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com ja sé què, sona en llatí, automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí.
1: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però... un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava per...
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana.
0: No té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que no destaca...
1: Que jo era un torneig amateur de paintball, on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà, i feia... No? Eren goig disfrutant-se de romà, i disfrutant-se de goig.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors, això s'acabarà seguida.
0: Bueno, doncs que sigui... Pues, però cada cop són més,
1: que s'apunti més gent, i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La Lliga Troiana de Paintball. I cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Hoplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal.
0: Aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també... per la gent de, que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'entitat tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagués de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces. Potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, de domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós, ja que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels ciutats catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient, amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo, no ho fem mai a les portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno, no. Que deu ser de les ciutats amb més edificis Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant, vale. Tal qual. No? És un lloc molt petitet que conserva...
0: Coses.
1: On hi ha moltes coses. Mm. Com el centre de Madrid.
0: Hi ha coses que és el mausoleu de Gala Placídia, que és petitonet, que van 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té, no sé, mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics, o sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantiga?
0: L'església de Sant Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra hauria de tancar el guió.
0: No.
1: Però és l'església de Sant Vital, Sant Vitale,
0: sí.
1: És l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria 3. Hi ha altres. Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat, però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença dos mesos després del bisbe que comença les obres, mm-hmm. I és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argenter, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots... I, per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. No. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: Està bonica.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després de la...
1: De la Segona Guerra Mundial. Que, bueno, és que...
0: Passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen o no han de caure les bombes. Mm. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Penseu també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de la programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven per la dècada, pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa. O Ravení, o Raventosa. Raventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I què ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que

0: de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
1: Però, a veure, només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
0: I encara no és en mobiliari, en coses. Encara no hem entrat res en construcció. Que...
1: D'on treuen els diners?
0: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir dels 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos, sobretot a Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no? Que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys, que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta el segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat a s'havia projectat abans. De fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no? Perquè penseu que per mig passen les guerres gòtiques.
1: I el metro.
0: No sé, Madrid, sí.
1: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
0: Està tan confuso que seria sí mismo.
1: Sí.
0: Bueno. Llavors, sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
1: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
0: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se, no? I per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
1: Víctor. No? Víctor podria ser... Sí, sí.
0: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
1: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
0: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. Veieu que en el tema de les obres cada persona té una opinió. Ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que es jubila.
1: Amb les mans darrere a l'esquena?
0: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople a Santa Sofia. Se'ns diu que, ja sabeu que també és una reforma, perquè bla, bla, bla, on te retrem, o no sé què.
1: Molt ben resumit, eh? Bueno, molt ben resumit.
0: Santa Sofia... Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
1: Vale, és una mica més gran.
0: Clar, és una mica més gran, però, clar, per comparació sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penseu també que per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta.

0: que t'imagines com una mena de
1: gent vestida de negre,
0: de K-pop, de Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si un, a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
1: Estaria molt interessant.
0: Seria, vamos.
1: És que tenim tantes bones idees.
0: Sí.
1: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
0: Jo ho entenc.
1: Ah, sí?
0: Després t'explico molt tranquil·lament amb dibuixets.
1: Bueno, fora del programa, m'ho expliques.
0: No et preocupes. En qualsevol cas... les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no? Que a partir també de mitjans del segle dels 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera, clar, ja us... I, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no? Sobre qui es penjava la medalla, no? De inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn, doncs això, no? Penseu que, no? Que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
1: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
0: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
1: Sí.
0: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Split, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placidi i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes.
1: I tant. No?
0: Però, o, per exemple, a Constantinopla, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé si no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no te'n recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlaven d'aquesta mecenes de la entitat romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinopla fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no? A l'església de Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
1: Molt bé, Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església, i ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
0: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no? Avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
1: Ostres.
0: A una mena d'un... no? La gent que toca la moneda d'argent. No? Un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no? Una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer...
1: Vaja.
0: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després... finança església.
1: Sí,
0: clar, exacte. Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. Per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital, i també va destinar, pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apolinar in Classe. I Classe, ja sabeu que és el port marítim de Ravenna. Seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants.
1: Hauria d'estar fent un recompte.
0: Sí,
1: tard. Que...
0: tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè ja. Llavors no podem preveure cap a on anirà el programa d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel i na Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apolinar en classe, ja sabeu que és la que està a classe, després a Ravenna hi ha Sant Apolinar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apolinar en classe. Però Sant Apolinar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
1: Te vas explicar l'últim programa,
0: a Teodoric, no sé què,
1: a les cortines aquelles...
0: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apolinar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apolinar in Novo, li diuen Sant Apolinar in Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apolinar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no?, de mar i de munt, i haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estareu amb la gent. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Hi ha Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
1: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
0: Al costat del imant de Madrid.
1: No sé si en tinc cap de Madrid.
0: No tens un imant d'una rotonda de l'M30?
1: Ojalà.
0: Vale. Obro... Ojalà.
1: Un altre cop una crida, no?
0: Saps què m'està passant?
1: Què?
0: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no?
1: Ho
0: podem
1: dir.
0: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.
1: Ja descobrireu què és.
0: Doncs, però potser que algú t'enviï un...
1: De Madrid, una rotonda, si us
0: plau. Una rotonda sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
1: Podria ser, espero que
0: hi sigui. I si no,
1: sigui.
0: Algú amb una impressora 3D...
1: Que ens el faci.
0: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme...
1: Podem demanar als de Merche que ho facin.
0: Però, sí,
1: i ho incorporem
0: ja
1: en el mercenatge. En fi,
0: en qualsevol cas.
1: El que volia explicar, que és molt important... Per aquest programa,
0: que tens un imant d'una nevera...
1: No, un imant d'una nevera, hòstia, no, seria...
0: Un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
1: No, i és que en tota la meva col·lecció d'imants hiperpudres...
0: Ah, i dius col·lecció? O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
1: Sí, és una
0: col·lecció. Per tu, allò té categoria de col·lecció.
1: Té categoria de col·lecció, vale. D'imants hiperpudres.
0: Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
1: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
0: Cert.
1: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que
0: hi ha
1: penjades
0: normals
1: a la meva nevera.
0: Qui no té un mosaic bizantí
1: penjat a casa
0: penjat
1: seva,
0: a casa
1: no?
0: Seva. Qui no li va gustar?
1: Doncs després d'aquesta petita falca...
0: Molt bé. I tot això anava...
1: A parlar... precisament d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art antic. Què tenen d'especial aquests mosaics?
0: Bueno, pues tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada la conquesta dels 540, el cicle de mosaics de l'església palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un tupido velo.
1: Literalment,
0: perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
1: Una puta cortina.
0: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a la mitjana, i la gent de mitjana pues, no sabia fer les coses gaire
1: clar.
0: Gaire bé, i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital, no? En aquest moment, la... penseu també que altres mosaics o altres imatges importants de Ravenna, aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una tota una reconstrucció, però això ja en parlarem.
1: O no.
0: Ja en parlarem. Avui no, però ja un dia.
1: Vale.
0: Portem 550 i pico programes en algun moment.
1: Haurem
0: de restar al fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino... a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals, no? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional... té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no?, de la submissió, de la proskinesis, no?, d'allò de genollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, aquests mosaics, no? És potser la primera vegada que podem veure en la Terra Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no?, des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no?, protocol... perquè us feu una idea... ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
1: Uf!
0: Hòstia, de cop, eh?
1: Bon salt.
0: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania, jo els hi dic pel nom perquè, bueno,
1: hi ha confiança.
0: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt. Mira, potser si no tenim imant de la M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els lombards, quan els carolingis, no?, quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no?, els carolingis, els utònides, els emperadors alemanys, no?, aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justinià i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
1: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
0: Aquesta la gràcia, no van anar mai.
1: Fantàstic!
0: Ni a Ravenna, no van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'església.
1: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim sobre tu.
0: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
1: No, no, no, no. Volem Justinià i Teodora.
0: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, la gent de, molta gent que va anar a Sant Vidal no coneixien l'Emperador, més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que eren desaparegut, però tothom, no?, tenia clarament, no?, representada ja aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson. I et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem no, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula també sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat, això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també als territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns eclesiàstics arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna. No? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament. No? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: No, no, és interessant.
1: Ets arrià. No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic, apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Joder. No sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Clar, això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè
0: ets català.
1: Perquè són les nostres tradicions i les hem de repartir.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia a l'Església Catòlica, jugada mestra.
0: Mestríbula.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa!
1: Romans, i per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Home,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Hispània bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just tenen accent a un nou jugador, els Longobards, els futurs Lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanten, nans italians dient calzones! No, bueno, coses així. Ho fa nena a tothom. Els Longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els Lombards no se'ls haurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto?
1: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, del que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Hem parlat ara d'homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs llocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, nom fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al ver abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
1: A tu per la teva col·lecció d'imants.
0: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 5 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la convocatòria d'eleccions generals del dia 29 de novembre. Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha anunciat aquest matí convocatòria d'eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre, unes eleccions que coincidiran amb la celebració de la Festa Major d'Hivern de Sant Andreu de la Barca. I avui parlarem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosa, perquè ens faci balanç de la tempesta que va caure aquest cap de setmana a Catalunya i també a Sant Andreu de la Barca, i que va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, això sí, sense incidències remarcables. I avui arrenca una nova campanya de la vacunació de la grip i de la Covid-19, amb atenció especial als majors de 80 anys i als infants. Avui ens acompanyaran Toñi Martín, infermera pediàtrica i referent de vacunes, i Marta Ginés, infermera referent de vacunació d'adults. Ens explicaran, doncs, com funcionarà aquesta campanya a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Pedro Sánchez ha convocat les eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre. El president del govern espanyol ha anunciat aquest dilluns la convocatòria anticipada d'eleccions generals, una decisió que posa fi a la legislatura abans d'hora i obre un nou escenari polític en menys de dos mesos de la cita electoral. Sánchez ha comunicat la decisió després d'uns dies marcats per la incertesa sobre la continuïtat de la legislatura i per les dificultats de l'executiu per mantenir una majoria estable al Congrés dels Diputats. La convocatòria electoral comportarà la dissolució de les Corts Generals i l'activació del calendari previst per la legislació electoral. La cita a les urnes serà el diumenge 29 de novembre, quan els ciutadans escolliran els nous representants al Congrés dels Diputats i al Senat. Aquestes són declaracions de Pedro Sánchez.
2: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja, de transformación, de transición, una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella.
1: Amb la convocatòria d'eleccions s'inicia ara una intensa cursa electoral. Els partits hauran de concretar candidatures i programes i definir les seves estratègies per afrontar unes eleccions que poden redibuixar el mapa polític espanyol. L'habitatge, el cost de la vida, la situació econòmica, els serveis públics, les relacions entre Catalunya i l'Estat i la política de pactes es perfilen com algun dels principals assumptes que marcaran el debat durant les pròximes setmanes. La campanya també està condicionada per l'aritmètica parlamentària. Les últimes legislatures han evidenciat la dificultat dificultat d'assolir majories absolutes i han convertit els pactes entre formacions en una peça determinant per arribar a la Moncloa. El 29 de novembre, per tant, els electors tindran novament la paraula. De les urnes sortirà la composició de les noves Corts Generals i una nova correlació de forces que determinarà qui mantindrà opcions de formar el pròxim govern d'Espanya. La jornada electoral del 29 de novembre coincidirà també amb la celebració de la Festa Major d'Hivern de Sant Andreu de la Barca.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La pluja sembla ser que no ens abandonarà de cara als propers dies, però volem fer balanç de l'entempesta del passat cap de setmana i volem fer amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bé, Enric.
1: Bé, la pluja que no ens abandonarà en els propers dies, després farem una mica de previsió del que ens espera de cara a les properes hores, però sí que hem de fer balanç del cap de setmana, una tempesta que també s'ha fet notar a Sant Andreu de la Barca. Ja avançàvem aquest diumenge, Carlos, a través de la pàgina web i les xarxes socials, que s'havien acumulat uns 84 litres per metre quadrat a la ciutat, a la pluja que va caure dissabte nit i diumenge.
3: Pues sí, pues, el total al final aquí en el episodio en San Andrés pues fueron 84 milímetros, o como decía, litros por metro cuadrado, y la verdad es que, bueno, pues viendo registros de otras zonas, sobre todo litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona, pues hemos de decir que aquí fue una lluvia muy bien caída, con un registro que es abundante, son 84 litros, pero repartidos, pues vamos a decir, más o menos empezó a llover con cierta intensidad a las 8 de la tarde o algo así, y más o menos la intensidad así un poco fuerte se mantuvo hasta las 2 o 3 de la madrugada, así que hablamos de 7, 8 horas de lluvia, 80 litros, así que no vemos pues unas intensidades demasiado elevadas en ninguna parte del episodio. De hecho, la intensidad más alta fue de 100,2 milímetros hora, registrada a las 9:50 minutos, la intensidad elevada, pero repito, esta intensidad siempre es algo muy puntual de ese momento justo, y si hacemos pues un poquito pues el balance de todas las horas, pues nos salen aproximadamente a unos 10 litros hora, que es una muy buena intensidad, con lo cual aquí pues no tuvimos un episodio demasiado destacado en cuanto pues eso, ni a cantidad ni a intensidad de la precipitación.
1: Una precipitació que hem de sumar a la precipitació que vam patir també a inicis de setmana, concretament el passat dimarts.
3: Pues sí, otros 66,6. Entrábamos en una dinámica la semana pasada de tiempo inestable y bueno, la verdad es que estamos teniendo constancia pues prácticamente a diario, ¿no? Unos días más, otros días menos, ya lo comentábamos el viernes, que había llovido pues toda la semana. Pero evidentemente pues esa tormenta de que nos dejó 66,6 litros pues prácticamente pues fue el grueso de la semana pasada. Este fin de semana pues otros 84 milímetros, y bueno, pues como decías también un poco al principio, pues parece que esta tónica seguirá gran parte también de esta semana.
1: De cara als propers dies, les properes hores, Carlos, quina és la previsió que tenim?
3: Bueno, pues esta mañana ya está lloviendo con intensidad, y de hecho, pues se pueden acumular cantidades relativamente importantes. Ya está sucediendo en puntos del Vallés, con registros ya muy abundantes. Además, en esa zona, hemos de decir que también fue una de las más afectadas el fin de semana. Y por poner algunos registros y tenerlos presentes, tenemos pues casi en esas zonas valores durante esta tormenta que aquí nos dejaba a nosotros 84, pues tenemos valores superiores incluso a 250 litros, Vilassar de Mar 288, Mataró 254, Granollers 248, o sea que hoy otra vez está apretando allí mucho la precipitación, y ya venían pues de este episodio del fin de semana con acumulado, pues prácticamente podríamos decir que fue la zona cero, ¿no?
1: Sobre, Carlos, sobre aquesta tempesta que vam patir el passat dissabte, El que últimament sembla ser que compliquen aquestes previsions, el fet de que una tempesta, no podem estar 100% segurs que ens caurà doncs, la pluja més o menys estimada en un lloc concret, com per exemple Sant Andreu de la Barca. Veiem que a prop de Sant Andreu de la Barca, o més o menys a prop, Cornellà, l'Hospitalet, va patir i força, d'altres poblacions, com per exemple Sant Cugat el dimarts de la setmana passada. Vull dir que és difícil de preveure exactament la quantitat que pot caure en un lloc concret.
3: Exacto. Cuando hablamos de tormentas, hemos de entender que a veces los núcleos de tormentas son de escasos kilómetros, con lo cual, bueno, pues la afectación en unas zonas y otras pues puede variar mucho en cuanto pues eso, a intensidad y a acumulación de precipitación. Pero es decir, que lo del fin de semana estuvo muy bien previsto por los modelos meteorológicos. Nos marcaban claramente que las zonas donde se producirían los acumulados más importantes eran litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona. Y si vemos el mapa de acumulados una vez pasado y comparamos con el mapa previsto de acumulados, pues prácticamente son un calco, con lo cual pues la previsión de alguna manera salió, yo creo, desde mi punto de vista, muy bien en cuanto a donde estaba previsto, pero evidentemente ya a nivel local, de irnos a si en un municipio o en otro, pues la cantidad será mayor o inferior. Es muy complicado porque son tormentas y hemos de entender que ya el propio mecanismo de estas pues tiene dado por la irregularidad en la precipitación.
1: Doncs, Carlos Lara, seguirem atentament de cara a les properes hores i els propers dies aquestes previsions del temps i gràcies una vegada més per aquestes, no només previsions, sinó aquestes dades que s'analitzen des de Meteosap. L'episodi de la tempesta va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca sense incidències remarcables. Aquesta és la bona notícia. Carlos Lara, gràcies. Fins la propera.
3: Hasta la próxima.
1: La tempesta, com dèiem, va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, una tempesta que no va registrar incidències remarcables al municipi. Hem de recordar que es van ajornar i suspendre doncs, activitats previstes com la 15a edició de la cursa de la tardor, també la fira al carrer, també els balls de saló previstos en el casino i pel que fa al Centre Cultural Andaluz va suspendre la processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca del Rosario 2026, tot i que va mantenir la celebració de la missa a la parròquia. Diumenge es van suspendre les activitats de la Jugoteca Ambiental i també el Cine Xic. També es van suspendre els trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també de Renfe des de les 8 de la tarda fins a les 2 del migdia del diumenge. Com dèiem, una tempesta sense incidències remarcables a Sant Andreu de la Barca. Bombers van haver d'actuar pel risc de la caiguda d'un arbre a la plaça Font de la Roda el diumenge, però sense incidents. És doncs el que va succeir dissabte a la tarda i fins diumenge al migdia, la tempesta doncs, que va patir Sant Andreu de la Barca, com també altres poblacions del Baix Llobregat i altres poblacions catalanes, tot i que la incidència aquí a Sant Andreu de la Barca va ser menor respecte a altres ciutats, com també hem escoltat avui amb aquesta previsió, amb aquesta connexió amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toni Martí. Martín, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toni Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
4: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començarem la resta de grups, vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
1: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grups de risc?
4: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, és, tenen més risc de encomanar-se la grip i el Covid.
1: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
5: Doncs, Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament pel llongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid, més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
4: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
5: Sí. I per lo de més serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
1: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
4: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. És molt important.
5: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
4: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
5: Exacte.
4: I els estudiants també.
1: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és
4: sí,
1: molt i molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o
5: sí,
1: han de demanar cita?
5: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
4: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP, també a la zona de la Solana, vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
1: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de
4: grups. A la resta de grups, sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
1: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
4: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
1: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
4: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
1: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milió de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19, per tant són xifres
5: importants,
1: no?
5: Sí, la gent continua vacunant-se i després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta, encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
1: Per tant, hi ha molta consciència.
5: Molta, molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
4: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
5: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
4: És una porta d'entrada.
5: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem en campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
1: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
5: Sí.
1: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
4: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre i, pues bueno, et prens un paracetamol
5: cada
4: 6 o 8 hores, sí. I fred local.
5: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, hi ha, però molt poquetes.
1: I si no, consultem el professional sanitari,
5: que
1: sempre ens donarà indicacions
5: de
1: què ho hem de fer i que no ens hem de preocupar.
5: Exacte.
1: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
5: Sí, és important
4: rentar-se les mans.
5: Sí.
4: Rentar-se les mans. La higiene de mans és molt important.
1: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
4: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
5: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb simptomatologia, és important que, doncs, sí, que vingui amb la mascareta per prevenir, sí, a la gent que està...
4: I s'agrairia, sí, sobretot, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona gran, vulnerable. Sí. També pues, posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar de... i ens oblidem perquè és festa, però sí, clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, pues, tots junts,
5: que és quan es fa una mica de vida social.
4: Jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
5: és important.
4: Sí, el menjador, sí, sí, encara que...
1: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
5: Exacte.
1: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
4: Sí.
1: I si tenim símptomes, mascareta. No passa res?
4: Exacte. No,
1: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
4: Sí, sí.

0: meteorológicos nos marcaban claramente que las zonas donde se producirían los acumulados más importantes eran litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona. Y si vemos el mapa de acumulados una vez pasado y comparamos con el mapa previsto de acumulados, pues prácticamente son un calco, con lo cual la previsión de alguna manera salió, yo creo, desde mi punto de vista, muy bien en cuanto a dónde estaba previsto, pero evidentemente ya a nivel local, de irnos a si en un municipio o en otro, pues la cantidad será mayor o inferior, es muy complicado porque son tormentas y hemos de entender que ya el propio mecanismo de estas pues viene dado por la irregularidad en la precipitación.
1: Doncs, Carlos Lara, seguirem atentament de cara a les properes hores i els propers dies aquestes previsions del temps, i gràcies una vegada més per aquestes, no només previsions, sinó aquestes dades que s'analitzen des de Meteosap. L'episodi de tempesta va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, sense incidències remarcables. Aquesta és la bona notícia. Carlos Lara, gràcies. Fins la propera.
0: Hasta la próxima.
1: La tempesta, com dèiem, va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, una tempesta que no va registrar incidències remarcables al municipi. Hem de recordar que es van ajornar i suspendre activitats previstes com la 15a edició de la cursa de la tardor, també la fira al carrer, també els balls de saló previstos en el casino, i pel que fa al Centre Cultural Andaluz va suspendre la processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca del Rosario 2026, tot i que va mantenir la celebració de la missa a la parròquia. Diumenge es van suspendre les activitats de la Jugoteca Ambiental i també el Cine Xic. També es van suspendre els trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també de Renfe des de les 8 de la tarda fins a les 2 del migdia del diumenge. Com dèiem, una tempesta sense incidències remarcables a Sant Andreu de la Barca. Bombers van haver d'actuar pel risc de la caiguda d'un arbre a la plaça Font de la Roda el diumenge, però sense incidents. És el que va succeir dissabte la tarda i fins diumenge al migdia, la tempesta que va patir Sant Andreu de la Barca, com també altres poblacions del Baix Llobregat i altres poblacions catalanes, tot i que la incidència aquí a Sant Andreu de la Barca va ser menor respecte a altres ciutats, com també hem escoltat avui amb aquesta previsió, amb aquesta connexió amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martínez. Martín, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
3: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començaran la resta de grups, ¿vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
1: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grups de risc?
3: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
1: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
4: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica de d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid, més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb UVIH o transplantament.
3: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
4: Sí. I per lo de més serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
1: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
3: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. És sí, molt important.
4: Entrarien dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
3: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
4: Exacte.
3: I els estudiants també.
1: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que
3: sí,
1: és molt i molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o sí, han de demanar cita?
4: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem, residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
3: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també, a la zona de la Solana, vacunaran de 6 a 8 del matí, sense cita, qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
1: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de
3: grups. A la resta de grups, sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre amb majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
1: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, Hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
3: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid, però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
1: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
3: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
1: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19, per tant són xifres prou importants, no?
4: Són importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta, encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre's l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
1: Per tant, hi ha molta consciència.
4: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
3: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
4: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
3: És una porta d'entrada.
4: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem en campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada junt amb la Covid i grip.
1: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
4: Sí.
1: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
3: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre, i, pues bueno, et prens un paracetamol
4: cada 8 hores i ja.
3: Cada 6 o 8 hores, sí. I fred local.
4: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, hi ha, però molt poquetes.
1: I si no, consultem el professional sanitari,
4: que
1: sempre ens donarà indicacions
4: de
1: què ho hem de fer i que no ens hem de preocupar.
4: Exacte.
1: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
4: Sí, és important
3: rentar-se les mans.
4: Sí,
3: rentar-se les mans. La higiene de mans és molt important.
1: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
3: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
4: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs,
3: sí,
4: que vingui amb la mascareta per prevenir,
3: sí,
4: a la gent que està...
3: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
4: gran,
3: vulnerable,
4: sí,
3: també posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però
4: sí,
3: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
4: que és quan es fa una mica de vida social.
3: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
4: és important
3: al menjador, encara que...
1: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre,
4: Exacte.
1: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
3: Sí.
1: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
3: Exacte.
1: No, ja s'hem habituat a portar la mascareta.
3: Sí, sí.
1: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid. Hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
3: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
4: no sabem més.
3: I no sabem més,
4: que pot passar.
3: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que s'ha, o sigui, han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
1: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
3: sí,
1: per fabricar-les.
3: Sí, clar, fan,
1: no?,
3: estudis i tot això, i van fer, o sigui, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
4: en començar,
3: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
4: Cada any suposo que estudien a millorar, no?,
3: sí,
4: en ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
3: I sobretot els nens,
4: sí,
3: que els nens són els que més encomanen.
4: Sí.
3: Són els que més encomanen.
4: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven, bueno, entre els 6 mesos i els 5 anys.
3: S'han de vacunar.
1: Tot té el seu motiu, no?
4: Sí.
1: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19. I ni ens
3: assabentem. Ni t'assabentes.
4: Ho farem amb carinyo.
3: Sí.
1: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toni Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de La Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de La Solana.
3: Pues el taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, el telèfon 93 653 0099,
4: i el de La Solana és el 93 546 1777.
3: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
1: Doncs Toni Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya. S'ho gira feina ara, eh?
4: Sí,
1: però
4: sí.
1: Però sempre,
3: sí,
1: no?
3: Sempre. Organitzar, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
1: Fins la propera.
4: Adéu.
3: Gràcies, Jordi.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Finalitzem aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Aquest dimarts entrevistarem a Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
7: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: going round taking names.
1: Salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició de Blanc en Negre, un espai on la música no serveix per decorar silencis, sinó per explicar vides, vides complicades, vides trencades, vides que sovint no tenen un format ni un final net. Aquí no venim a buscar redencions fàcils, venim a escoltar què passa quan algú canta des d'un lloc on ja no hi ha gaire marge per fingir. Perquè hi ha artistes que no canten des de l'èxit, ni des del confort, ni des de la distància. Canten des de la ferida, des del cansament, des d'aquell punt on ja no queda gaire res per perdre.
2: I quan això passa, la música canvia. Canvia el to, canvia la manera d'explicar-se, canvia fins i tot la relació amb qui escolta. Ja no es tracta d'agradar ni de convèncer, es tracta de ser honest, encara que això impliqui incomodar. Avui parlarem de dues veus que comparteixen això, dues veus molt diferents, però unides per una mateixa manera de mirar el món. Des del marge, des de la culpa, des d'una masculinitat cansada i plena de cicatrius. Voices calling, voices crying.

0: Avui parlarem de Johnny Cash i de White Buffalo, d'un concert dins d'una presó a un disc que sembla escrit precisament després de la condemna.
1: Sí, At Folsom Prison és només un disc, no és només un disc en directe, és un gest molt concret i molt arriscat. Johnny Cash decideix anar a cantar davant d'un públic que no té cap obligació d'agradar-li. Presos, homes condemnats, homes que han perdut gairebé tot. I això no ho fa per provocació, ho fa perquè ell mateix se sent molt més a prop d'aquest públic que de qualsevol sala elegant. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around,
0: whoever is unjust. En aquell moment, Johnny Cash no està bé. Addiccions i problemes personals, una carrera que trontolla. No és la icona sòlida que serà després. És un home cansat, ple de contradiccions, que ha flirtejat masses vegades amb l'autodestrucció. I potser per això Folsom funciona, perquè no hi ha impostura, hi ha un reconeixement mutu.
1: Molts anys després, The White Buffalo publica Love and the Death of Damnation, un disc que no parla de presons físiques, però sí de presons interiors, de culpa, de violència, de destins que semblen marcats abans de començar. No és un homenatge a Cash, és simplement una continuació emocional. Is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound.
0: Però entrem ja en el que ens ocupa avui, que és la presentació del disc clàssic. El Folsom Prison no és un escenari simbòlic, és una presó. És un lloc real, és un lloc fred, és un lloc dur, ple d'homes que saben exactament quant de temps els hi queda per endavant. Johnny Cash entra allà vestit de negre, amb una guitarra, i canta cançons que parlen de crim, de culpa, de pèrdua. No ve a fer un concert, ve a compartir una experiència.

0: I entrem així en el disc clàssic. Entrem per escoltar el primer tema que us presentarem avui d'aquest disc. Abans d'escoltar Folsom Prayer and Blues, cal situar molt bé l'escena. Aquesta cançó que escoltarem és una cançó on Johnny Cash entra a la presó sabent exactament què farà en aquesta cançó, no? No és la primera vegada que la canta, però sí la primera vegada que ho fa davant d'homes que estan complint condemna. Homes que no escolten la lletra com una història llunyana, sinó com una cosa molt i molt propera. Quan Cash canta això de I shot a man in Reno, just watch him die, no ho fa per provocar. Recordem que la traducció és disparat a un home a Reno només per veure com moria. I simplement expressa aquesta frase com una cosa que no és ficció, és una realitat compartida. I aquí és on la cançó deixa de ser una peça de repertori i es converteix en una declaració.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: El que passa després d'aquesta frase és molt revelador. L'ovació no és festiva, no és celebració del crim, és un reconeixement. Aquest home està parlant del nostre idioma. En Johnny Cash no canta com algú que jutja, ni com algú que mira des de fora. Canta com algú que podria haver acabat dins, igualment. I això crea una tensió molt forta, perquè Cash no justifica res, però tampoc condena. Senzillament i simplement posa les cartes sobre la taula, i en aquell context això és profundament honest. La cançó deixa de ser una presó concreta i passa a parlar de culpa, de destí, d'aquella línia fina que separa una vida d'una altra.
1: I continuem escoltant el següent dels temes que va interpretar en aquesta presó, Dark as Dungeon. Dark as Dungeon és una cançó que Johnny Cash canta sovint, però Folsom pren un altre sentit. És una cançó escrita originalment sobre miners, sobre treballar sota terra, sobre la foscor constant, però aquí, davant d'un públic empresonat, la metàfora és immediata. Quan Cash presenta aquesta cançó, no necessita explicar res, tothom entén de què va. La foscor, el tancament, la sensació que la llum sempre queda lluny.

0: Sempre he pensat que té caix que aquest magnetisme, si és la seva veu, el seu tempus, la seva manera de cantar, les coses que diu, però realment és una cançó que t'embriaga, és una, més que una cançó, una veu que t'embriaga i que te transporta. Caix ens cantava en aquesta cançó sense dramatitzar, precisament, gairebé amb una serenitat inquietant, no força l'emoció, no busca fer plorar ningú, i precisament per això fa tant de mal, perquè és crua, perquè sona com algú que ha acceptat que hi ha vides que es passen senceres sense veure la llum. I aquí Cash no és un predicador, és un narrador, algú que explica una realitat dura amb respecte, sense adornaments, i això, davant d'aquell públic, genera un silenci molt especial, un silenci de sentir-se implicats i identificats entre ells mateixos.
1: Sí, i després de parlar de crim, de foscor i de destí, Johnny Cash decideix fer una cosa molt arriscada. Canta una cançó d'amor i pèrdua, I Still Miss Someone. No parla de presons, no parla de violència, parla de recordar algú que ja no hi és. I cantar això dins d'una presó és gairebé cruel, perquè aquí tothom té algú a fora, algú que no veu, algú que potser no tornarà a veure mai igual. They'll probably take that word out of it.

0: Va passant avui Johnny Cash en el nostre clàssic amb les seves cançons i el seu disc des de dintre de la presó. David, has vist la pel·lícula d'en Johnny Cash o no?
1: No miro mai pel·lícules de músics. És una...
0: Bueno, no, doncs,
1: és una cosa que no faig mai.
0: Precisament n'hi ha que estan una mica... ensucrades, però la de casa és un drama i està molt ben feta.
1: Me l'apuntaré per mirar-la. Sí. De fet, l'única pel·lícula que he vist de músics va ser la dels The Doors, l'única que vaig veure. No he vist mai cap altra, no sé per què, però no m'atrauen prou.
0: Doncs la de Cash està bé. Em sembla que es titula Cash, així tal qual, d'allò, així està en plataformes. Bé, hem tornat a... Hem escoltat aquesta cançó, molt continguda, molt senzilla, curteta. Cash no exagera el dolor, el diu tal com és, i això la fa devastadora una miqueta, aquesta, perquè la nostàlgia, quan està estancat, pesa el doble. Aquí la presó deixa de ser un espai físic i passa a ser emocional. No és només no poder sortir, és no poder tornar enrere, no poder recuperar una mica el temps perdut. I Cash ho canta amb una humanitat enorme, sense cap mena de condescendència.
1: Bé, doncs, per continuar una miqueta amb el programa, i com és la tònica habitual, explicarem algunes curiositats de Johnny Cash. Una d'elles és que el seu amor sempre va ser amb June Carter. June Carter va ser la persona que la va ajudar en tots els seus problemes d'addicció, en tots els seus problemes que havia tingut, i va morir el 2003. Quatre mesos després va morir Johnny Cash i bueno, tothom va associar que era per la gran pèrdua que havia patit. Però havia passat una cosa amb la June, amb la seva dona, que és que la seva dona havia trobat cartes d'amor amb l'Elvis Presley. Llavors, quan en Johnny Cash els va veure, les va destruir. Això va ser com als anys 80, uns 20 anys, 20, 22 anys abans de que...
0: Tot això a la pel·lícula s'explica molt bé.
1: Veus? Jo no l'he vista, però tenia aquesta informació. Una altra cosa interessant de Johnny Cash és que va ser operador de ràdio quan va estar a Alemanya i interceptava comunicacions soviètiques. I això va ser... va generar un fruit que va ser una de les primeres persones del món que va conèixer la mort de Stalin. Perquè, clar, el seu operador de ràdio, doncs... I també una que és molt fàcil de conèixer i identificar com a curiositat és que sempre se li ha dit l'home negre, sempre anava vestit de negre, no? Aquesta és una cosa com més coneguda.
0: El seu color preferit, sí.
1: Molt més popular, no? Però bé, el que sí que no se sap tant d'ell és que tenia, segons sembla, un coeficient intel·lectual de 160, coeficient intel·lectual molt alt. Per tant, bueno, són cosetes que sempre expliquem en el programa i que considerem que aporten un plus sobre les persones de les que parlem en el blanc en negre.
0: Cocaine Blues.
1: Cocaine Blues és una tornada a l'autodestrucció. Drogues, violència, fugida constant. És com una cançó que explica una espiral, una caiguda que sembla inevitable. I aquí és impossible no pensar el mateix que Johnny Cash, en la seva relació amb les drogues, amb el límit i amb aquesta sensació de jugar constantment amb el foc.

0: Cash no canta en aquesta cançó com una advertència moral. Hem de recordar una miqueta que en aquests moments, el moment que Cash decideix fer aquest concert a la presó, estava travessant una crisi realment sèria, molt important, en el que la seva vida fins i tot es havia plantejat doncs, deixar d'existir. Però la canta com algú que sap perfectament del que està parlant, com algú que ha estat molt a prop d'acabar igual, i això fa que la cançó no sigui èpica ni divertida, és incòmoda. És una història que no té final feliç, i escoltada en l'entorn i a l'escenari d'una presó, doncs se sona gairebé com un reflexe del que molts dels presos han viscut abans d'arribar allà.
1: Ara arriba el moment d'escoltar la cançó que va tancar aquest concert. El concert es tanca amb Greystone Chapel, una cançó escrita per un dels presos. I aquest detall ho canvia tot. Johnny Cash no tanca el concert amb una de les seves cançons més conegudes. El tanca cedint la veu.

de la necessitat de portar el timó encara que sàpigues que el viatge acabarà malament. És una cançó sobre el poder, però també sobre la por de perdre'l. El personatge que canta aquí no és un heroi. És algú que s'aferra a una idea de control perquè no sap viure d'una altra manera, i això encaixa molt bé amb tot l'univers del disc. Homes que no saben demanar ajuda, que només saben avançar, encara que tot s'estigui enfonsant.

0: Abans comentàvem que el diàleg avui a blanc en negre entre aquestes dues veus era el denominador comú del dolor. Però quina distància hi ha d'aquest dolor entre Johnny Cash i el nostre contemporani?
1: Es diu que White Buffalo va néixer entre el 74 i el 75. En algun lloc diuen que el 73... Però bé, estem parlant d'uns quants anys de diferència. Recordem que els dos discos que es presentem avui es porten uns 40 i algun any de diferència. Per tant, déu-n'hi-do.
0: Per tant, el diàleg, el que sempre comentem a blanc en negre, que no comparem estils ni similituds
1: artístiques,
0: sinó que conceptuals, missatges, continguts,

0: del que es parlava fa 40 anys i del que se segueix parlant
1: avui en dia.
0: Avui en dia. Escoltàvem The Pilot, una cançó que després d'escoltar-la, evidentment, et queda clar que el control aquí no era la força ni la fragilitat. El pilot no dirigeix perquè sigui valent, dirigeix perquè té por. Por de deixar anar, por de reconèixer que ja no pot més, i The White Buffalo canta això sense heroïcitat, amb una veu pesada, cansada, que sembla dir seguiré endavant, sí, però no perquè cregui que això acabarà bé, senzillament perquè no sé fer-ho d'una altra manera.
1: I The White Buffalo, que no ho hem dit prèviament, es diu Jake Smith, és el sobrenom pel qual se'l coneix, aquest artista, no? És un cantautor nord-americà d'Estats Units i fa aquesta barreja de folk i rock que moltes vegades li ha valgut entrevistes que el comparessin en quant a veu amb l'Eddie Vedder de Pearl Jam o amb en Johnny Cash, l'artista que hem presentat avui en el nostre programa. El que tenim també d'informació d'ell i que volem compartir amb vosaltres és que la fama televisiva li va venir per una sèrie que es diu Sons of Anarchy, on va fer o va participar a la seva banda sonora, fins i tot amb la cançó, la hiperconeguda House of the Rising Sun. Però, a més d'això, va rebre una nominació a l'Emmy. I una última coseta que us volem dir d'ell com a curiositat és que el seu disc del 2022, que es diu Year of the Dark Horse, que és un disc conceptual, va buscar un concepte basat més en les quatre estacions i el va acompanyar d'una pel·lícula que visualitza la història de cadascuna de les cançons que presenta. Continuem escoltant un tema que s'anomena John Wayne, però com que estem aquí, que en parlàvem ara, House of the Rising Sun, potser la podríem posar, no, Àngel? Crec que seria una bona alternativa.
0: Sí, la tenim a punt.
1: Doncs vinga, posem-la.

0: Espectacular.
1: Quina meravella, eh? Bueno,
0: espectacular una... la versió si, tinc un dubte, no, si no recordo malament, són dels, és del, dels
1: The Animals, sí, és una cançó dels The Animals.
0: L'Eric Burdon era, sí, no? Sí, l'Eric Burdon.
1: I bé, no sé, jo per mi aquesta és una de les millors covers, si no la millor, o millor versió, o una de les millors versions que s'ha fet mai d'aquesta cançó. És absolutament meravellosa.
0: Sí, i una, amb una veu realment profunda que t'arriba fins i tot et deixa la pell de gallina.
1: Sí, continuarem, no?
0: Sí, bueno, gairebé acabarem, però bueno, perquè em sembla que és l'última cançó, no?
1: Escoltarem l'última cançó. Sí. Escoltarem l'última cançó, que es diu Wish It Was True. Wish It Was True tanca el disc amb una frase que ja és tota una declaració. No diu és veritat, diu m'agradaria que fos veritat. I aquí hi ha tota la clau del final. No hi ha redempció, no hi ha aprenentatge clar, hi ha un desig, el desig que les coses haguessin estat diferents.

0: aquest final que, en el que avui acabem el programa és profundament trist, perquè és molt honest. No hi ha promeses de canvi, no hi ha llum al final del túnel, hi ha una acceptació cansada, acceptar que la vida no sempre s'assembla al que hauries volgut. I tancar el disc així és coherent amb tot el que hem escoltat abans. El disc que us hem presentat no és un disc de salvació, és un disc de convivència amb la culpa, amb la ferida i amb el que no es pot arreglar.
1: I amb aquestes cançons que hem escoltat de The White Buffalo es construeix un disc ple de personatges que no busquen excuses, accepten el que són, encara que no els agradi. I això el fa dur, però també fa que el disc sigui molt honest.
0: És un disc que no crida, no predica, no consola, senzillament acompanya. I en el diàleg amb Johnny Cash queda clar que la ferida pot canviar de forma, però no desaparèixer mai del tot.
1: Quan arribem a aquest punt, blanc en negre, el que fem ja és el tancament del programa i expliquem una miqueta dels dos discos. Per exemple, el que fem és tractar Johnny Cash at Folsom Prison amb l'escolta d'una cançó que ens porta cançonetes molt interessants.
0: Jo tinc una sorpresa.
1: Ah, val, perfecte.
0: Tinc una sorpresa.

0: Sí, una versió del Bohemi. Però, espera, espera.
1: Ah, sí, ara ja està. Ja veuràs. Sí, sí.

0: Totalment, totalment. No recordava això. Havia escoltat una vegada feia molt de temps quan vaig descobrir The White Buffalo, però no recordava al principi perquè jo vaig sentir la cançó ja començada.
1: Doncs, aquesta és una versió molt curiosa del Bohemian Rhapsody, en què White Buffalo hi posa la seva veu.
0: Clar, jo sabia que quan acabem el programa sempre posem alguna cançó d'algun dels dos artistes que hem presentat, que no està en cap dels discs.
1: Avui no és el clàssic.
0: I pensava que posaríem alguna cosa de Johnny Cash. I jo ja estava pensant, com que fem Folsom Prison, ficarem alguna cosa de Johnny Cash, com fem habitualment. I clar...
1: Avui t'he sorprès.
0: Així m'agrada.
1: Anem al tancament. Anem al tancament ja definitiu. Ens queden por un parell de minuts. Per tant, fem resum. Quan acaba el disc de Johnny Cash, Folsom Prison, no tens la sensació d'haver escoltat un gran concert. Tens la sensació d'haver estat dins un lloc on la música ha servit per alguna cosa molt concreta, no per distreure, sinó per no fer passar l'estona, sinó per reconèixer que hi ha alguna cosa que val la pena, per la que val la pena lluitar. Johnny Cash no entra a Folsom com un heroi ni com un salvador, hi entra com algú que sap que podria haver acabat allà dins de la mateixa manera. Algú que arrossega culpa, addiccions, errors, i que no té gaire marge per donar lliçons a ningú, i potser per això la connexió amb els presos és tan forta. Aquest disc no parla de presons com a idea, parla de persones, de gent que ha pres decisions dolentes, que s'ha equivocat, de gent que ha pagat un preu molt alt, de gent que continua sent humana, malgrat tot. Cash no és absolt, però tampoc es jutja. Els mira de la cara i canta. I això és el que fa a Folsom Prison. Continuï colpint, avui en dia encara sigui un disc que ens impacta. No perquè sigui mític, ni perquè sigui històric, sinó perquè és honest, perquè és sincer i perquè entén la música com un espai on durant una estona ningú no està per sobre de ningú, només compartint el mateix pes.
0: Per altra banda, Love and the Death of Damnation and the White Buffalo no és un disc que passi dins d'una presó, però sembla escrit després d'haver-hi estat. Des d'aquell moment en què ja no hi ha excusa, ni escenari, ni públic, quan només queda conviure amb el que has fet i amb el que no has sabut fer diferent. The White Buffalo canta des d'un lloc molt cansat. No hi ha orgull, no hi ha heroisme, no hi ha voluntat de redempció clara. Hi ha personatges que accepten que la vida no ha anat com esperaven, pel pes que no desapareix, o potser perquè l'únic que poden fer és continuar caminant amb aquesta càrrega a sobre. És un disc dur perquè no promet res. No diu que tot millorarà, no diu que hi hagi sortida, però tampoc menteix. I aquesta honestedat el fa profundament coherent amb el gest que va fer Johnny Cash molts anys abans. Si Cash va cantar davant dels homes que encara estaven tancats de White Buffalo, canta per als que ja són fora, però continuen empresonats per dins.
1: Amics, us hem de deixar. Això ha estat en blanc en negre. On els clàssics del passat encara ens ajuden a entendre el present.
2: Blanc en negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo.

0: La semana que viene, mucho más y mejor, y mejor, y mejor, y mejor.
1: És dilluns, dia 5 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui farem balanç de la tempesta del cap de setmana a Sant Andreu de la Barca. Va deixar 84 litres per metre quadrat. Analitzarem aquestes dades amb Carlos Lar de Meteosat. També parlarem de les incidències que hi va haver, que van ser mínimes a Sant Andreu de la Barca, tot i que es van haver d'ajornar i suspendre algunes activitats previstes. Avui també parlarem de la campanya de la vacunació de la grip i de la Covid, que comença precisament avui dilluns. Parlarem amb les responsables de vacunes a Sant Andreu de la Barca, del cap de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. També parlarem de que el Parc Salvador Dalí inicia la seva transformació amb nous jocs i una zona de fitness demanada per als veïns. Avui també parlarem d'altres informacions, com el repte de Llobregat per la diabetis, un repte solidari que passarà per Sant Andreu de la Barca i recorrerà més de 200 quilòmetres. També contarem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio Això va en sèrie i d'altres informacions avui aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu en aquesta nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La pluja sembla ser que no ens abandonarà de cara als propers dies, però volem fer balanç de l'entempesta del passat cap de setmana i volem fer amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
1: Bé, la pluja que no ens abandonarà en els propers dies. Després farem una mica de previsió del que ens espera de cara a les properes hores, però sí que hem de fer balanç del cap de setmana. Una tempesta que també s'ha fet notar a Sant Andreu de la Barca. Ja avançàvem aquest diumenge, Carlos, a través de la pàgina web i les xarxes socials, que s'havien acumulat uns 84 litres per metre quadrat a la ciutat, a la pluja que va caure dissabte nit i diumenge.
3: Pues sí, pues el total al final aquí en el episodio en San Andrés pues fueron 84 milímetros, o como decía, litros por metro cuadrado, y la verdad es que, bueno, pues viendo registros de otras zonas, sobre todo litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona, pues hemos de decir que aquí fue una lluvia muy bien caída, con un registro que es abundante, son 84 litros, pero repartidos, pues vamos a decir, más o menos empezó a llover con cierta intensidad a las 8 de la tarde o algo así, y más o menos la intensidad así un poco fuerte se mantuvo hasta las 2 o 3 de la madrugada, así que hablamos de 7 o 8 horas de lluvia, 80 litros, así que no vemos pues unas intensidades demasiado elevadas en ninguna parte del episodio. De hecho, la intensidad más alta fue de 100,2 milímetros hora, registrada a las 9 y 50 minutos, la intensidad elevada, pero repito, esta intensidad siempre es algo muy puntual de ese momento justo, y si hacemos pues un poquito pues el balance de todas las horas, pues nos salen aproximadamente a unos 10 litros hora, que es una muy buena intensidad, con lo cual aquí pues no tuvimos un episodio demasiado destacado en cuanto pues eso, ni a cantidad ni a intensidad de la precipitación.
1: Una precipitació que hem de sumar a la precipitació que vam patir també a inicis de setmana, concretament el passat dimarts.
3: Pues sí, otros 66,6. Entrábamos en una dinámica la semana pasada de tiempo inestable y bueno, la verdad es que estamos teniendo constancia pues prácticamente a diario, ¿no? Unos días más, otros días menos, ya lo comentábamos el viernes, que había llovido pues toda la semana. Pero evidentemente pues esa tormenta de que nos dejó 66,6 litros pues prácticamente pues fue el grueso de la semana pasada. Este fin de semana pues otros 84 milímetros, y bueno, pues como decías también un poco al principio, pues parece que esta tónica seguirá gran parte también de esta semana.
1: De cara als propers dies, les properes hores, Carlos, quina és la previsió que tenim?
3: Bueno, pues esta mañana ya está lloviendo con intensidad, y de hecho, pues se pueden acumular cantidades relativamente importantes. Ya está sucediendo en puntos del Vallès. con registros ya muy abundantes. Además, en esa zona hemos de decir que también fue una de las más afectadas el fin de semana, y por poner algunos registros y tenerlos presentes, tenemos pues casi en esas zonas valores durante esta tormenta que aquí nos dejaba a nosotros 84, pues tenemos valores superiores incluso a 250 litros, Vilasar de Mar 288, Mataró 254, Granollers 248, o sea que hoy otra vez está apretando allí mucho la precipitación, y ya venían pues de este episodio del fin de semana con acumulado, pues prácticamente podríamos decir que fue la zona cero.
1: Sobre, Carlos, sobre aquesta tempesta que vam patir el passat dissabte, el que últimament sembla ser que compliquen aquestes previsions, el fet de que una tempesta, no podem estar 100% segurs que ens caurà doncs, la pluja més o menys estimada en un lloc concret, com per exemple Sant Andreu de la Barca. Veiem que a prop de Sant Andreu de la Barca, o més o menys a prop, Cornellà, l'Hospitalet, va patir i força, d'altres poblacions, com per exemple Sant Cugat el dimarts de la setmana passada. Vull dir que és difícil de preveure exactament la quantitat que pot caure en un lloc concret.
3: Exacto. Cuando hablamos de tormentas, hemos de entender que a veces los núcleos de tormenta son de escasos kilómetros, con lo cual, bueno, pues la afectación en unas zonas y otras pues puede variar mucho en cuanto pues eso, a intensidad y a acumulación de precipitación. Pero he de decir que lo del fin de semana estuvo muy bien previsto por los modelos meteorológicos. Nos marcaban claramente que las zonas donde se producirían los acumulados más importantes eran litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona. Y si vemos el mapa de acumulados una vez pasado y comparamos con el mapa previsto de acumulados, pues prácticamente son un calco, con lo cual la previsión de alguna manera salió, yo creo, desde mi punto de vista, muy bien en cuanto a donde estaba previsto, pero evidentemente ya a nivel local, de irnos a si en un municipio o en otro, pues la cantidad será mayor o inferior. Es muy complicado porque son tormentas y hemos de entender que ya el propio mecanismo de estas pues tiene dado por la irregularidad en las precipitaciones.
1: Doncs, Carlos Lara, seguirem atentament de cara a les properes hores i els propers dies aquestes previsions del temps, i gràcies una vegada més per aquestes, no només previsions, sinó aquestes dades que s'analitzen des de Meteosap. L'episodi de tempesta va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, sense incidències remarcables. Aquesta és la bona notícia. Carlos Lara, gràcies. Fins la propera.
3: Hasta la próxima.
1: La tempesta, com dèiem, va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, una tempesta que no va registrar incidències remarcables al municipi. Hem de recordar que es van ajornar i suspendre doncs, activitats previstes, com la 15a edició de la cursa de la tardor, també la fira al carrer, també els balls de saló previstos en el casino, i pel que fa al Centre Cultural Andaluz, va suspendre la processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca del Rosario 2026, tot i que va mantenir la celebració de la missa a la parròquia. Diumenge es van suspendre les activitats de la Jugoteca Ambiental i també el Cine Xic. També es van suspendre els trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també de Renfe des de les 8 de la tarda fins a les 2 del migdia del diumenge. Com dèiem, una tempesta sense incidències remarcables a Sant Andreu de la Barca. Bombers van haver d'actuar pel risc de la caiguda d'un arbre a la plaça Font de la Roda el diumenge, però sense incidents. És doncs el que va succeir dissabte la tarda i fins diumenge al migdia, la tempesta doncs, que va patir Sant Andreu de la Barca, com també altres poblacions del Baix Llobregat i altres poblacions catalanes, tot i que la incidència aquí a Sant Andreu de la Barca va ser menor respecte a altres ciutats, com també hem escoltat avui amb aquesta previsió, amb aquesta connexió amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i de la Covid. També a Sant Andreu de la Barca. Tot seguit en parlem.

0: comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després, el 26 d'octubre, ja començarem la resta de grups. ¿Vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis, i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys, i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grup de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasis en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes i els cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. És molt important.
2: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o sí. han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de
1: grups. Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
0: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos. Per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres
2: són
0: prou importants, no?
2: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent es
1: vacuni. I hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada. Per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però...
2: La grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió. Sí. Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues bueno, prens un paracetamol
2: cada
1: 6 o 8 hores, sí. I fred local.
2: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari, eh? Que sempre ens donarà indicacions
2: de
0: què hem de fer i no ens hem de preocupar. Exacte. Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí,
1: rentar-se les mans. La higiene de mans és molt important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaria, o sigui, em posaria i em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs, sí, que vingui amb la mascareta per prevenir,
1: sí,
2: a la gent que està...
1: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu ho has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona gran, vulnerable.
2: Sí.
1: També posar-se la mascareta, sobretot en l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però sí, clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
2: que és quan es fa una mica de vida.
1: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
2: és important.
1: El menjador, encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
1: Exacte. No,
0: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toñi, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, que... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
1: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions, i ingrés a hospital i
2: no sabem més.
1: I no sabem més,
2: que pot passar.
1: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
1: sí,
0: per fabricar-les.
1: Sí, clar,
0: fan, no?,
1: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
2: en començar,
1: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
2: Cada any suposo que estudien a millorar, no?
1: Sí.
2: En ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
1: I sobretot els nens, sí, que els nens són els que més encomanen.
2: Són
1: els que més encomanen.
2: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven, bueno, entre els 6 mesos i els 5 anys.
1: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
2: Sí.
0: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19 i... Ni tassa ventes.
2: Ho farem amb carinyo.
1: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de La Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de La Solana.
1: Pues al taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, al telèfon 93 653 0099.
2: I el de La Solana és el 93 546 1777.
1: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toñi Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, sorgir de feina ara, eh?
2: Sí, sempre.
1: Organitzar, sí.
2: Bueno, gràcies a tu, Jordi.
0: Fins la propera.
2: Adéu.
1: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquesta setmana comença les activitats de la gent gran a Sant Andreu de la Barca, del mes de la gent gran, tot un mes a ple d'activitats esportives, culturals i també socials. Sant Andreu de la Barca celebra aquest mes d'octubre el mes de la gent gran, amb una programació que combina cultura, esport, salut, excursions, tallers i activitats de convivència. La commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran marca l'inici d'un mes que vol posar en valor el paper de les persones grans a la ciutat, reivindicar els seus drets i promoure

0: y pues eso, echarle ganas de vivir, porque eso, cada vez estamos más sanos, más vivos y toca, pues eso, estar muy activos.
1: També s'ha programat una xerrada de protecció civil amb consells d'autoprotecció davant d'emergències. També és habitual aquí en el casal de la gent gran que s'han fet xerrades adreçades a la gent gran amb Mossos d'Esquadra, en aquest cas, doncs, protecció civil.
0: Exacto, sí, vamos cambiando porque los temas puedan ser diferentes y porque hay muchas, pues eso, que decía, temas diferentes. Y en este sentido, sí, hay años que viene Mossos y este año Protecció Civil.
1: També una sortida en aquest cas a Peníscola.
0: Sí, sí, sí, nos vamos a Peníscola. Vamos dos autocares enteros a Peníscola. La ración ha sido genial. Y bueno, vamos a Peníscola y a Valencia. O sea, van a ser unos días de viajar, de actividad, de disfrute, en definitiva.
1: Abans hem parlat dels objectius del mes de la gent gran. Cal fer una crida perquè participi la gent gran o durant tot l'any al casal de la gent gran ja hi ha prou activitat i per tant aquesta crida potser no cal fer-la perquè sabem que l'èxit serà assegurat?
0: Bueno, el éxito será asegurado, seguro. Tenemos mucha gente. De hecho, a todas las personas que están en el WhatsApp del casal de la gent gran les llega. Pero no, sí que quiero hacer una llamada a todas las personas mayores de la ciudad que aunque no estén en el casal, pueden participar en las actividades. Son unas actividades abiertas a toda la ciudadanía y en ese sentido hay algunas que necesitan inscripción y entonces hoy empezamos, pero sobre todo, llamada a toda la ciudadanía, que no se crean que por no estar en el casal, por no venir habitualmente, no pueden participar en todas estas actividades. La mayoría de ellas son abiertas y, por supuesto, encantadas de que puedan participar, de que puedan venir y que se unan, que después seguramente van a hacer relaciones, van a hacer vínculos y van a ver todas las actividades que se hacen en la ciudad.
1: També hi ha l'aposta a l'àmbit cultural. Hi ha dues obres, representacions, que es podran veure en el Teatre Núria d'Espert, que la gent gran podrà obtindre importants descomptes. Una, la gala lírica, serà el diumenge 4 d'octubre en el Teatre Núria d'Espert, i l'altra, l'obra de teatre Loop, que serà el 16 d'octubre, també aquesta aposta per la cultura, que també la gent gran pugui tenir aquests descomptes.
0: Sí, además eso, las entradas se van a vender a un precio reducido para que pueda venir todos los que quieran, todas las personas que quieran, y es lo que un poco decía, ¿no? Esa visión transversal, pues que hay deporte, que hay actividades pues más técnicas y hay cultura.
1: I acabem amb la castanyada.
0: Sí, acabamos la maravillosa castañada, que lo mismo es una actividad abierta, donde un grupo de personas mayores pues se disfrazan de castañeros y castañeras, donde asamos las castañas, donde, bueno, es un día de mucho disfrute y bueno, lo mismo, ¿no? Pues a por ello y pues eso, a celebrar que empieza el otoño y que eso no implica que paremos nada, sino todo lo contrario.
1: Amb totes aquestes activitats al mes d'octubre, des de tallers de reciclatge, excursions, activitats esportives, activitats lúdiques, també tenim el cinema, l'espectacle de playback, la castanyada, per tant, un mes complet per la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Isabel Marcó, regidora de Gent Gran, gràcies per acompanyar-nos.
0: Un mes brutal, gràcies a vosotros, como siempre, por darnos voz.
1: El Parc Salvador Dalí inicia la seva transformació amb nous jocs i una zona de fitness demanada pels veïns. L'espai tindrà 8 elements de joc per a diferents edats i 5 elements de fitness. Les obres de renovació del Parc Salvador Dalí de Sant Andreu de la Barca ja estan en marxa. L'actuació transformarà aquest espai del barri del centre amb nous jocs infantils, elements de fitness, nou mobiliari i enllumenat, a més de la renovació mural del parc. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girivet, ha visitat els treballs acompanyat del regidor del barri del centre, Javier Romero, el regidor d'Urbanisme i Espai Públic, Joan Jansana, i també la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Marc Girivet, l'alcalde, ha situat la reforma dins de l'aposta municipal per actualitzar les àrees de joc de la ciutat.
2: Doncs, primer de tot, que ens fa molta il·lusió perquè continua tot el projecte d'inversió en renovació dels parcs infantils i un dels parcs que continuarem perquè finalitzi és el parc de Salvador Dalí. Així com a concepte, com sabeu, l'Ajuntament té una prioritat màxima, que és actualitzar aquests equipaments infantils. Fem una inversió que està referida en el pressupost de l'any anterior i, per tant, estem acabant d'executar aquest parc, que, a més, després potser la regidora pot donar més detall, té jocs per moltíssimes edats, de 0 a 3, de 6 a 12, per més de 12 anys i fins i tot una zona de fitness amb 5 elements per fer esport, que també ho poden utilitzar majors de 14 anys i persones més grans. I, per tant, és un parc que té una forma molt allargada i que, per tant, els diferents trams del parc doncs es poden utilitzar per diferents àmbits i per diferents edats.
1: Aquesta idea que t'explica d'aquest parc del Salvador Dalí és una idea que també es podria traslladar d'altres parcs, el fet de que de diferents edats, tant infants com adults, ho puguin utilitzar.
2: Amb aquesta amplitud d'edats, el Parc Salvador Dalí penso que és dels que recull més, diguéssim, aquesta amplitud d'edats. També és cert que el Parc de la Solana, Mercè Rodoreda, també recollirà un ventall tan gran, diguéssim, d'edats que poden utilitzar aquest parc. Però sí, l'objectiu que té l'Ajuntament quan ha decidit invertir a cada parc és precisament aquest, és que el màxim nombre d'infants i de joves puguin gaudir dels espais que invertim i reformem.
1: 14 parcs infantils són els que s'han de reformar. Quins seran els propers?
2: Doncs començarem les obres en breu del Parc de l'Estació, començarem també les obres, o ja han començat les obres de la plaça 11 de setembre. Per tant, aquests són els objectius. Seguirem amb Salvador Allende, continuarem amb el del poliesportiu, el de la plaça Montserrat Roig, Jardins Montserrat Roig. Per tant, tots vindran ja en reguitzer i esperem que abans que acabi l'any doncs la immensa majoria estiguin ja acabats.
1: Per la seva banda, la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha detallat com serà la nova àrea infantil. El parc comptarà amb 8 elements de jocs dirigits a diferents franges d'edat amb l'objectiu que els infants puguin trobar propostes adaptades a les diferents etapes del seu creixement.
3: Aquest parc, concretament el Salvador Dalí, tindrà 8 elements de joc per diferents edats. Tindrà, entre altres coses, tobogans, gronxadors, molles individuals d'aquestes per nens més petits també per gronxar-se, estructures de casa petites, una cistella multijoc per jugar a pilota, també una pista per fer driblings, per jugar amb la pilota i fer passes, també elements de fitness, que això és gràcies a l'escolta activa que ha tingut el regidor de barri Javi Romero amb els diferents veïns i veïnes que han anat proposant que s'incorporés en aquest parc elements de fitness i, per tant, doncs, escoltant aquesta demanda dels veïns i veïnes, s'ha pogut incorporar i fer més complet aquest parc, que té una cosa molt bona, que és que donarà resposta a diferents edats dels infants, des dels més petits i petites fins a els elements de fitness, per exemple, que són a partir de 14 anys. Per tant, dona cabuda a moltes franges d'edat. A més, voldria destacar que FEM Sant Andreu seguim posant la infància, l'educació i el desenvolupament dels nens i nenes al centre de les nostres polítiques locals. I no només això, sinó que també apostem per la dignificació d'espais que històricament estaven abandonats i que necessitaven realment una aposta, una remodelació, i què millor que amb un parc infantil que el que fa és donar vida al barri, donar vida a la ciutat, i que, com deia prèviament, dona resposta a les necessitats dels nostres nens, nenes i de les nostres famílies.
1: La remodelació del Parc Salvador Dalí també incorpora propostes recollides a través de la regidoria de barri del centre. El seu regidor, Javi Romero, ha destacat la importància de veure materialitzada una actuació que considera necessària per a aquesta zona.
4: Bé, jo com a regidor de barri estic emocionat per veure com ja inicien les remodelacions dels jocs infantils del meu barri, que recordo que en el barri del centre comptarem amb 5 renovacions de parcs, i això és una alegria. I veure com el Parc Salvador Dalí, que era un parc que necessitava urgentment una remodelació completa, ja està veient la llum al final del túnel, i no només això, sinó que, com era un compromís del nostre govern, hem pogut atendre a que aquest parc doncs, sigui un espai de relació intergeneracional, no? I com bé dius, en aquest sentit, fent escolta activa a les demandes dels nostres ciutadans i ciutadanes, doncs els veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol doncs es van adreçar a la necessitat de tenir un espai on poder practicar activitat esportiva a l'aire lliure, i així hem recollit aquesta demanda i integrarem elements per fer esport i activitat física en aquest parc.
2: Un parc que aviat ja estarà disponible al 100%.
4: Ben aviat estarà disponible perquè juguin infants de totes les edats, des dels tobogans i els gronxadors, amb elements de joc com l'espai de dribbling, com bé dic, hi ha gent adulta i gent gran amb els elements d'activitat física. Moltes ganes de veure aquest parc ja acabat.
1: Les obres del Parc Salvador Dalí formen part del Pla Municipal de Reforma i Actualització de 14 àrees de joc infantil de Sant Andreu de la Barca. La primera fase ja permet renovar completament 5 espais: Campreses, el Parc de la Colònia, de l'Avinguda del Bosc, el carrer Verge del Carme, la plaça Petita del Palau i la plaça Font de la Roda. En breu començaran les obres del Parc de l'Estació i també han previstes actuacions a la plaça 11 de setembre, Salvador Allende, l'entorn del poliesportiu i els jardins Montserrat Roig.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Una setmana la policia local de Sant Andreu de la Barca va celebrar el seu dia amb l'acte. Es va realitzar en el Teatre Núria Espert. La Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos Turk i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la Policia Local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la Diada de la Policia Local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Urdal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'algun dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
6: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important. Quan arriben els moments difícils, saber treballar junts.
1: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
6: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
1: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
6: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan en necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
1: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Tur, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com dèiem, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
7: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condemna afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat i, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes. I, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
1: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
7: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
1: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara tot seguit us volem parlar d'un repte solidari. Llobregat parla diabetis, un repte solidari que passarà per Sant Andreu de la Barca i recorrerà més de 200 quilòmetres. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
8: Llobregat per la Diabetis afronta aquest mes un repte solidari d'ultradistància que recorrerà més de 200 quilòmetres en només 3 dies seguint el curs del riu Llobregat. La iniciativa impulsada per Cristian Gómez vol donar visibilitat a la diabetis tipus 1, malaltia que pateix el seu fill, per recaptar fons per la recerca d'Heredi. El recorregut començarà divendres 16 d'octubre a Castellar de Nuc amb una primera etapa de 60,3 quilòmetres fins a Gironella. Dissabte, la segona etapa unirà Gironella i Monistrol de Montserrat al llarg d'uns 76,5 quilòmetres. La tercera i última etapa serà diumenge 18 d'octubre i recorrerà aproximadament 66,7 quilòmetres entre Monistrol de Montserrat i el Prat de Llobregat, per on farà parada Sant Andreu de la Barca.
9: Llobregat per la diabetis és un repte que, bueno, amb el que va néixer a partir d'una idea, no?, d'un somni que era fer el simbolisme de la recerca per la cura i fer-ho a través del simbolisme del riu. No? Aquest riu, al final, el simbolisme, l'analogia que volem donar és que és un riu que neix petit, però és molt llarg, troba molts obstacles i sempre arriba al mar, no? Per nosaltres el mar és la cura i tot el riu és la malaltia, és la diabetis tipus 1, i al final nosaltres volem fer aquest simbolisme de que, bueno, la diabetis tipus 1 és una malaltia també que no es veu fins que no et toca de dins, però és molt dura, no? Llavors aquest camí és el camí de la diabetis i volem anar fins a la cura.
8: Abans d'entrar en que ens expliquis el recorregut i tot plegat, m'agradaria saber per què has començat aquesta iniciativa, que ets diabètic.
9: En el meu cas jo no tinc diabetis, però sí que al meu fill, des dels 4 anys, li van diagnosticar diabetis tipus 1. Ara portem 4 anys amb aquesta malaltia i, bueno, és una causa que em toca molt de prop i per ell i per totes les persones que tinguin diabetis tipus 1 fem aquest repte.
8: Diumenge 18 el recorregut passarà per Sant Andreu de la Barca. Què hi trobaran els participants quan arribin al municipi?
9: Bueno, trobaran gent molt emocionada, no?, amb moltes ganes. Al repte participa gent que té diabetis tipus 1 o que són familiars amb diabetis tipus 1 o també gent que no té relació però es volen solidaritzar amb aquesta causa, no? Quan arribem a Sant Andreu estarem molt cansats, però amb molta il·lusió, no?, perquè ja quedarà a prop per arribar a la meta, no?, a la desembocadura. I a Sant Andreu farem una parada on volem fer un petit acte per aquesta causa. Per una banda, portem un llibre, que és el llibre de la solidaritat, on amb un representant de l'Ajuntament de Sant Andreu farem una signatura donar aquest agraïment, no?, de que s'hagin adherit al repte. I a més portarem una ampolla d'aigua que estem omplint l'aigua de cada municipi del riu Llobregat Solidari, que també ho omplirem aquestes gotes a Sant Andreu. I mentre es faci això, doncs, també els participants faran un avituallament, no? I amb això doncs, carreguem una mica d'energia, aigua, isotònic, fruita i cap endavant, no? I per suposat, tots els veïns que es vulguin sumar ho poden fer corrent amb nosaltres, o ho poden fer un ritme més lent caminant, o poden agafar la bici, no? El fem perquè sigui molt inclusiu i que tothom s'hi pugui sumar.
10: Clar, Cristian, tu em parles de que la gent arribarà cansada, que hi haurà avituallament, però no, encara no m'ha explicat que el recorregut surt des de Castellà de Nuc, és a dir, des de l'inici del riu. Explica'ns com serà aquest recorregut, quants quilòmetres hauràs de fer i la dificultat del repte.
9: Sí, bueno, es diu Llobregat per la diabetis, no és que fem un tram, sinó que fem tot el tram del riu Llobregat des del seu naixement a Castellà de Nuc fins a la desembocadura al Prat de Llobregat, i el farem en tres dies, en tres etapes, no? El primer dia farem des de Castellà de Nuc fins a Gironella, que ens sortirà...
10: Això serà divendres?
9: El divendres 16 d'octubre, seran uns 60 quilòmetres. És el tram potser més maco, però també el més dur, perquè hi ha molt de desnivell. I bueno, aquest tram també és un dia laborable i bueno, també queda molt lluny de la desembocadura. No hi haurà tanta gent. El segon dia fem... Dissabte 17 d'octubre farem des de Gironella fins al Monistrol de Montserrat, que serà el més llarg, va? Seran uns 75 quilòmetres.
10: Déu-n'hi-do.
9: I ja el diumenge 18 d'octubre, farem aquests últims 64 quilòmetres aproximadament des del Monistrol de Montserrat fins a la desembocadura al Prat, no? Aquest és el que veiem més emotiu, perquè és quan més gent s'hi suma i és el més... el que està, bueno, més a prop de l'arribada, no? I és el que ens fa més il·lusió fer.
10: M'imagino que te deus estar preparant, perquè faràs un fotiment de quilòmetres corrents.
9: Sí, la veritat és que, bueno, jo al final molt em diuen atleta d'elit, però sí, jo porto 3-4 anys corrent i no estic, o sigui, mai he fet una cosa igual, no? I sí que quan m'ho vaig plantejar vaig pensar que això, bueno, pues, s'havia de preparar. I bueno, vaig agafar un entrenador personal que m'ha ajudat molt. L'estic fotent moltes hores també, però la veritat és que bueno, també respectant molt el descans, coses que jo no tenia en compte, i la veritat és que bueno, amb els entrenaments que estic fent ja em noto molt millor de com estava fa mesos, no? I sembla mentida que bueno, que en preparació es pugui arribar. No sé com sortirà, però la veritat és que jo he notat molta millora, no?
10: Pels sanandreuencs que ens estan sentint, com s'ha de fer per participar-hi? Cal inscriure's? Es pot anar individualment per lliure? Com ho han de fer per sumar-se en l'etapa que arriba a Sant Andreu de la Barca?
9: El repte està tot al llobregat.org, que és la pàgina on hi ha tota la informació, es veu el recorregut, i també estan les inscripcions perquè la gent s'hi pugui sumar com vulgui. Val? Les inscripcions estan obertes fins al 4 d'octubre, i bueno, en aquesta pàgina doncs, també estem amb la part de donatius, no? Perquè la gent bueno, pues, al final pugui donar aquests diners, no? Per la recerca de la cura en diabetis tipus 1 a través de l'associació Aredi.
10: Quin és l'objectiu principal d'aquesta iniciativa? Conscienciar, reivindicar, recaptar fons, o també crear una xarxa de persones amb diabetis?
9: Bueno, al final la xarxa hi és, el que fem és connectar històries i persones. El nostre objectiu són dos, que és per una banda que la gent entengui o coneixi millor la diabetis tipus 1, donar visibilitat i alhora també captar fons, no? Perquè al final volem que bueno, això arribi a la cura. Sí que és veritat que amb la tecnologia està millorant molt el control, però continua sent el mateix, la part emocional de portar tot això afecta molt i nosaltres al final el que volem és que arribem a la cura, no? Llavors aquests són els nostres objectius.
10: Mm-hmm. Tu com a pare amb un fill amb diabetis, què significa conviure amb aquesta malaltia dia a dia i quines dificultats poden passar desapercebudes per la resta de la societat?
9: Sí, nosaltres sempre diem que és una malaltia invisible, no? Perquè al final... amb un bon control pues, una persona de diabetes tipus 1 pot fer de tot, pot menjar de tot, pot fer esport, tindrem participants que faran aquest repte, no? Llavors això és algo que dius, bueno, pues, no suposa cap impediment, no? Tenir aquesta malaltia, però al final el que ho ha de controlar és el que sap tot el que hi ha, no? Estem parlant de que el teu pàncreas no genera insulina i que tot això que feia el teu pàncreas ho has de fer tu administrant insulina al cos. i això no és gens fàcil, no? Perquè això suposa estar controlant quan menjaràs, quin tipus de menjar menjaràs, si faràs esport, i al final has de controlar que la teva glucèmia, no? el sucre en sang, estigui en un rang que no pots passar, no? Si administres massa insulina pots provocar una hipoglucèmia, i si no administres prou, no? Estaries en hiperglucèmia, que això té conseqüències a llarg termini, i suposa un 24/7 controlant, no? Perquè tot això al final estàs gestionant la teva salut a curt termini i a llarg termini durant tots els dies de la teva vida. No? Mm-hmm.
10: Clar, la iniciativa que impulses, el Llobregat per la Diabetis, té una vessant esportiva molt potent. Quin paper té l'activitat física en la prevenció i el control de la diabetis?
9: Bueno, al final és molt saludable l'esport en general, no? I en el cas de la diabetis també, quan fas esport, la insulina és com que es torna més eficient, no? I bueno, al final això facilita, diguéssim, que la salut, no, de les persones amb diabetis funcioni millor, tot i que, bueno, pues al final s'ha de controlar, no, perquè ja et dic que els nivells que es mou els nivells de sucre en sang quan fas esport són diferents, no, però això ajuda molt a portar una millor qualitat de vida, no, en general l'esport i també amb la diabetis tipus 1.
10: Doncs el diumenge 18 passarà Llobregat per la Diabetis per Sant Andreu de la Barca. Què us agradaria que s'emportés una persona després de participar en aquesta jornada en el tram de la seva ciutat?
9: Bueno, ens agradaria que es portessin això, no? Aquesta part de conèixer, no? Més informació sobre la diabetis, i després també aquesta part emocional, no? Que hem connectat tot el riu Llobregat, no? Amb tots els municipis i formar part d'aquesta comunitat, no? Jo crec que és algo que realment és molt emocionant, és molt maco, no? I vull que tothom es quedi amb aquesta experiència i sobretot, no? Si tot va bé, farem més edicions i que la gent s'hi sumi, no? I que ens entengui i que ens recolzi en aquest projecte, perquè realment l'estem dedicant molt d'esforç, no? I volem connectar amb la gent.
10: Sant Andreu de la Barca signarà el llibre de solidaritat que firmaran tots els municipis per on transcorrerà el repte. En aquest cas, representants del govern municipal, com el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril, asseguren que és una gran iniciativa i que l'Ajuntament s'hi adhereix.
11: Representa un orgull també i una oportunitat per poder formar part d'aquest projecte solidari tan autèntic i tan necessari, no? És un plaer i fins i tot una necessitat.
10: Entenc que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'hi adhereix. Signareu el llibre, fareu aquest gest de signar el llibre de solidaritat?
11: Sí, ens va demanar com a mínim això, poder signar el llibre, aturar-se un momentet, que per la planificació de la ruta això seria el diumenge 18 d'octubre aproximadament a 11:45, que s'aturaran els corredors que passaran per Sant Andreu, es desviaran un momentet de la llera del riu, entraran pel Josep Pla i allà farem el petit acte amb un parell de carpes, farem aquest petit acte de signar aquest llibre i també d'emplenar una ampolla que simbòlicament van portant per tot el recorregut, on s'omplirà justament unes gotetes de la nostra participació com a municipi.
10: El repte combina esport, salut i conscienciació. Quin paper creu que pot tenir l'esport a l'hora de donar visibilitat a la diabetis i també fomentar hàbits saludables?
11: L'esport com a palanca de conscienciació, no? Moltes vegades que ens serveix com a exemple de, per què no, practicant una disciplina o fent una activitat esportiva, doncs també pot ser una bona excusa per reivindicar, com en aquest cas, un tema de salut, com és el cas que ens toca, no? De la diabetis tipus 1. Llavors penso que és una magnífica combinació, perquè a més la persona, en aquest cas el Cristian, que és pare, doncs a més corria, li agradava córrer, i va pensar que aquesta combinació d'intentar fer, doncs, una cursa no competitiva, perquè a més la pots fer corrents, caminant o en bicicleta, quan vulguis, activament, però va pensar que era una bona vinculació per reivindicar d'alguna manera i fer-se ressò d'aquesta necessitat d'investigar justament per intentar minimitzar o erradicar la diabetis tipus 1.
10: Per acabar, quin missatge enviaríeu als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca perquè s'acostin diumenge a acompanyar els participants durant el pas per la nostra ciutat?
11: Doncs a tota aquella i aquell que pugui, aquell dia l'interessi passar-se pel Josep Pla, doncs estarem allà recolzant aquesta fantàstica iniciativa. Només seria allà, ja diu molt, no?, de les persones, i a aquelles i aquells que vulguin participar activament, encara estan obertes les inscripcions per poder participar activament. No cal fer els 180 quilòmetres, evidentment, pots fer el tram que vulguis, ja sigui, com deia abans, corrent, caminant o en bicicleta, o també, si no es pot córrer, es pot participar activament fent donatius que aniran directament a la recerca contra la diabetis tipus 1.
8: El recorregut total de repte ascendeix fins al 203,5 quilòmetres, que començarà des de Castellar de Nuc fins al Prat de Llobregat. Un repte solidari que passarà per la nostra ciutat, per Sant Andreu de la Barca, i que vol recollir fons i donar visibilitat per la diabetis tipus 1.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara, tot seguit en el Via Directa, això va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio.
12: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivan i Sergi Iwanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient. Però un cop més, jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació. Eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passi, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar.
2: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
2: Home, tot el que porta 25 anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou. Jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
2: Jo he vist de DTF.
1: Què és això?
2: DTF San Luis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
2: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parle, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes, la recomano per qui la vulgui veure, no és gaire llarga. Té capítols duren relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continuo, novena temporada, ja l'estic.
2: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ara la Rachel ja ha tingut la nena.
2: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.
1: Pues...
2: Ara a l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
2: Aquesta temporada i moltes, però
1: no passa res. Jo te la puc arribar a comprar fins que marxe Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient de que els capítols ja no són
2: la temporada després de que marxe l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
2: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
2: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
2: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
2: gràcies, Diòfis.
1: No tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Eh? Vull dir, la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
2: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Joe i Rachel, a veure qui se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, a més des del principi
1: jo,
0: la relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí estic d'acord amb tu, però
0: Joe
1: i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui, saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. Tot cas...
1: Si em deixes, perdó, últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya serie, també t'he dit.
1: La última temporada
2: que me fico jo
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable.
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
2: Sí, com és que mires Los Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies un capítol de Los Homes de Paco. Los Homes de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Homes de Paco.
2: Home, Los Homes de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'inferi així,
0: també és una miqueta...
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La desena, perquè...
1: No, la desena és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar. Però allò encara...
2: Això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
2: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de...
0: Sí, bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
3: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
2: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
2: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
2: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
2: Ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
2: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga. Doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. Usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Sí. Tiramilles, así.
2: Juan Gómez Jurado, escriptor español, de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada, adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord, de qualsevol novel·la negra, Hobbies que us querían i Vicky Luengo, que han enllaçat la promo del Ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
2: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que querien, amb aquesta sèrie?
2: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
2: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: No one told us what happened to the ship.
1: Whatever happened, it knocked us off course.
2: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
3: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
4: Interessant, això,
3: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
4: I això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
3: no,
4: eh?
3: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
5: Says here in your record you have anger issues.
6: Stop talking! What just happened?
7: Welcome to Coven Academy.
8: I'm so insecure, I think.
9: Being a witch is about sisterhood.
10: Over this teenage dream.
11: You ready to get in some real trouble?
12: As a coven, you can be unstoppable.
13: If I were a vampire, you'd be dead.
14: God! It's brutal out here.
3: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Bueno, versió bruja, no?
4: Home, home.
3: A veure, les portes de l'internado, pues...
4: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
3: No?
4: No.
3: És més adolescentoide.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: A veure, HBO Max, el sí. Que arriba és Kill Jackie.
15: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
16: Well, you knew I wasn't always an art. And what I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
17: Jackie, what is happening?
16: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
17: Fuck off! I didn't sign up for this!
16: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
18: Where is Jackie Bryce?
17: This is fucking insane!
19: You might be right about that.
3: Doncs Jackie Bryce porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. La Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matina ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
4: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpto.
3: Sí.
4: Punt! Següent sèrie.
3: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
4: Ay.
20: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
21: ¿Archie? Voy a besar el culo.
20: Voy a oler tu sangre.
21: ¿Qué?
20: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
17: ¡No mames!
21: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
20: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
21: ¿Qué se te antoja?
22: ¿Y qué?
21: ¿No quieres limón o algo?
3: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi creix a... creix mai...

0: molestarnos ya mismo.
1: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
0: ¿Qué es un juguete sexual? ¡Ah!
2: ¿Pero qué es ese ruido?
0: Está llamando la abuela loca.
3: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
4: Pues bueno, ¿que hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? No dic l'original, dic la italiana.
3: Ja. No sé.
4: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
3: S'entén.
4: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
3: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
4: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco?
3: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
4: Pues no, però perdona, no és la del...
3: Ah, no?
4: No és la del tren, Va sobre això, sobre també... Mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
3: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
4: venga,
3: dies...
4: Vinga, va. Més.
3: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentre estan a la illa, sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tira de cada... tonteria?
4: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de... A veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
3: Ja,
4: entens?
3: Ja. Que ho entenc. No sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
5: I met a man who managed to grow homunculi.
6: The little people in jars.
7: Excuse me, you sell buckets?
6: Buckets? No.
8: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
6: Are you two an item?
9: No!
10: You can ask them questions about the future.
6: They will always answer with the truth.
10: What are you going to ask them?
3: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah,
4: vale.
3: Bueno, clar.
4: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la tele pública no entenc jo.
3: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
4: Correcte.
3: Si voleu saber de què va...
4: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
3: Sí.
4: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
3: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
11: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
12: Hi, I'm Sue, by the way.
13: Hi.
12: That's a really nice dress.
13: Thanks. I made it.
11: Sure did, didn't you?
13: So what do we do?
12: Oh, so this is your first day, like, ever?
13: I was schooled at home. Till today, I mean.
14: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
13: I used to dream about this.
3: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig, i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública, la Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
4: Sí.
3: No?
4: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè sí. Ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
3: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler a Movistar Plus. El que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la unitat central de reds de xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, i la seva companya Carmen Osés intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
4: Aquesta és dura, aquesta?
3: Aquesta és dura.
4: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
3: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
4: Un altre spin-off de Yellowstone?
3: Sí.
4: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
3: Sí?
4: Sí,
3: doncs
4: sí.
3: Mira, en aquest
4: bon
3: cas, Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combinen les seves habilitats de cowboy amb les de Navy Seal per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tú.
4: Venga, va, la segona de Fúria.
3: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Anna Torrent.
4: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
3: La veritat és que sí.
4: Era xula, Fúria. Sí? Jo recordo que va tenir... Sí, sí, jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. Lo que passa és que, clar... Passa allò de que fa temps, ja. Ja de la primera temporada.
3: Ja. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor, l'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona,
4: sí?
3: Amb una bateria.
4: Vaja,
3: arriba
4: mal,
3: una cor amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgiran les xispes... O sigui,
4: perdó.
3: Això
4: perdó,
3: hauria d'estar prohibit.
4: Netflix, és
3: Netflix, clar. Netflix, per favor... Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, sí, el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
4: Bueno, però per què, escolta?
3: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo, Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
4: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
3: No sé,
4: vale,
3: és que
4: bueno,
3: jo em sembla que sí.
4: Pepa Nior de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot estar malament, no?
3: Natàlia Varela.
4: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
3: Sí, sí, no ho sé. A veure,
4: i Rafael confiem... és una figura important.
3: Sí, que no dic que no, que no dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
4: Adéu.
3: Fins aquí l'Això van ser l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SUAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament a la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
2: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
3: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
2: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
3: Bé, doncs això és és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
2: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
3: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
2: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest. Com ho treballareu?
4: Bé, és cert que hi ha no són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que pots, a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquesta situacions.
2: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
4: Sí, el SOAC
2: també... Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
4: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir. La idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
2: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SUAC, decideix anar a fer una visita, quin és el procés que es fa, com actueu des d'inici?
4: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi, i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
2: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat l'exemple de l'Espai Jove.
4: Sí, exactament.
2: Hi ha molts joves que s'hi concentren, i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
4: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxat i de les proves d'accés.
2: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
3: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que hi ha vegades que corresponen i a vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
2: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
4: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
2: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
3: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també, d'altra banda, que, com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
2: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar a la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
4: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
2: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2, i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
4: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada de la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
2: Doncs per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
3: I tant, esperem que... Doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
2: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes
2: i que vagi
3: gràcies
2: molt bé.
3: A vosaltres.
4: Gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com. Fins aquest dimarts.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 5 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la convocatòria d'eleccions generals del dia 29 de novembre. Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha anunciat aquest matí convocatòria d'eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre, unes eleccions que coincidiran amb la celebració de la Festa Major d'Hivern de Sant Andreu de la Barca. I avui parlarem amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap, perquè ens faci balanç de la tempesta que va caure aquest cap de setmana a Catalunya i també a Sant Andreu de la Barca, i que va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, això sí, sense incidències remarcables. I avui arrenca una nova campanya de la vacunació de la grip i de la Covid-19, amb atenció especial als majors de 80 anys i als infants. Avui ens acompanyaran Toni Martín, infermera pediàtrica i referent de vacunes, i Marta Ginés, infermera referent de vacunació d'adults. Ens explicaran, doncs, com funcionarà aquesta campanya a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Pedro Sánchez ha convocat les eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre. El president del govern espanyol ha anunciat aquest dilluns la convocatòria anticipada d'eleccions generals, una decisió que posa fi a la legislatura abans d'hora i obre un nou escenari polític en menys de 2 mesos de la cita electoral. Sánchez ha comunicat la decisió després d'uns dies marcats per la incertesa sobre la continuïtat de la legislatura i per les dificultats de l'executiu per mantenir una majoria estable al Congrés dels Diputats. La convocatòria electoral comportarà la dissolució de les Corts Generals i l'activació del calendari previst per la legislació electoral. La cita a les urnes serà el diumenge 29 de novembre, quan els ciutadans escolliran els nous representants al Congrés dels Diputats i al Senat. Aquestes són declaracions de Pedro Sánchez.
2: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja, de transformación, de transición, una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella.
1: Amb la convocatòria d'eleccions s'inicia ara una intensa cursa electoral. Els partits hauran de concretar candidatures i programes i definir les seves estratègies per afrontar unes eleccions que poden redibuixar el mapa polític espanyol. L'habitatge, el cost de la vida, la situació econòmica, els serveis públics, les relacions entre Catalunya i l'Estat i la política de pactes es perfilen com algun dels principals assumptes que marcaran el debat durant les pròximes setmanes. La campanya també està condicionada per l'aritmètica parlamentària. Les últimes legislatures han evidenciat la dificultat dificultat d'assolir majories absolutes i han convertit els pactes entre formacions en una peça determinant per arribar a la Moncloa. El 29 de novembre, per tant, els electors tindran novament la paraula. De les urnes sortirà la composició de les noves Corts Generals i una nova correlació de forces que determinarà qui mantindrà opcions de formar el pròxim govern d'Espanya. La jornada electoral del 29 de novembre coincidirà també amb la celebració de la Festa Major d'hivern de Sant Andreu de la Barca.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La pluja sembla ser que no ens abandonarà de cara als propers dies, però volem fer balanç de l'entempesta del passat cap de setmana i volem fer amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bones, Enric.
1: Bé, la pluja que no ens abandonarà en els propers dies, després farem una mica de previsió del que ens espera de cara a les properes hores, però sí que hem de fer balanç del cap de setmana, una tempesta que també s'ha fet notar a Sant Andreu de la Barca. Ja avançàvem aquest diumenge, Carlos, a través de la pàgina web i les xarxes socials, que s'havien acumulat uns 84 litres per metre quadrat a la ciutat, a la pluja que va caure dissabte nit i diumenge.
3: Pues sí, pues el total al final aquí en el episodio en San Andrés pues fueron 84 milímetros, o como decía, litros por metro cuadrado, y la verdad es que, bueno, pues viendo registros de otras zonas, sobre todo litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona, pues hemos de decir que aquí fue una lluvia muy bien caída, con un registro que es abundante, son 84 litros, pero repartidos, pues vamos a decir, más o menos empezó a llover con cierta intensidad a las 8 de la tarde o algo así, y más o menos la intensidad así un poco fuerte se mantuvo hasta las 2 o 3 de la madrugada, así que hablamos de 7 o 8 horas de lluvia, 80 litros, así que no vemos pues unas intensidades demasiado elevadas en ninguna parte del episodio. De hecho, la intensidad más alta fue de 100,2 milímetros hora, registrada a las 9 y 50 minutos, la intensidad elevada, pero repito, esta intensidad siempre es algo muy puntual de ese momento justo, y si hacemos pues un poquito pues el balance de todas las horas, pues nos salen aproximadamente a unos 10 litros hora, que es una muy buena intensidad, con lo cual aquí pues no tuvimos un episodio demasiado destacado en cuanto pues eso, ni a cantidad ni a intensidad de la precipitación.
1: Una precipitació que hem de sumar a la precipitació que vam patir també a inicis de setmana, concretament el passat dimarts.
3: Pues sí, otros 66,6. Entrábamos en una dinámica la semana pasada de tiempo inestable y bueno, la verdad es que estamos teniendo constancia pues prácticamente a diario, ¿no? Unos días más, otros días menos, ya lo comentábamos el viernes, que había llovido pues toda la semana. Pero evidentemente pues esa tormenta de que nos dejó 66,6 litros pues prácticamente pues fue el grueso de la semana pasada. Este fin de semana pues otros 84 milímetros, y bueno, pues como decías también un poco al principio, pues parece que esta tónica seguirá gran parte también de esta semana.
1: De cara als propers dies, les properes hores, Carlos, quina és la previsió que tenim?
3: Bueno, pues esta mañana ya está lloviendo con intensidad, y de hecho pues se pueden acumular cantidades relativamente importantes. Ya está sucediendo en puntos del Vallés, con registros ya muy abundantes. Además, en esa zona hemos de decir que también fue una de las más afectadas el fin de semana, y por poner algunos registros y tenerlos presentes, tenemos pues casi en esas zonas valores durante esta tormenta que aquí nos dejaba a nosotros 84, pues tenemos valores superiores incluso a 250 litros. Vilassar de Mar, 288, Mataró, 254, Granollers, 248. O sea que hoy otra vez está apretando allí mucho la precipitación, y ya venían pues de este episodio del fin de semana con un acumulado, pues prácticamente podríamos decir que fue la zona cero.
1: Sobre, Carlos, sobre aquesta tempesta que vam patir el passat dissabte, El que últimament sembla ser que compliquen aquestes previsions, el fet de que una tempesta, no podem estar 100% segurs que ens caurà doncs, la pluja més o menys estimada en un lloc concret, com per exemple Sant Andreu de la Barca. Veiem que a prop de Sant Andreu de la Barca, o més o menys a prop, Cornellà, l'Hospitalet, va patir i força, d'altres poblacions, com per exemple Sant Cugat el dimarts de la setmana passada. Vull dir que és difícil de preveure exactament la quantitat que pot caure en un lloc concret.
3: Exacto. Cuando hablamos de tormentas, hemos de entender que a veces los núcleos de tormenta son de escasos kilómetros, con lo cual, bueno, pues la afectación en unas zonas y otras pues puede variar mucho en cuanto pues eso, a intensidad y a acumulación de precipitación. Pero he de decir que lo del fin de semana estuvo muy bien previsto por los modelos meteorológicos. Nos marcaban claramente que las zonas donde se producirían los acumulados más importantes eran litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona. Y si vemos el mapa de acumulados una vez pasado y comparamos con el mapa previsto de acumulados, pues prácticamente son un calco, con lo cual la previsión de alguna manera salió, yo creo, desde mi punto de vista, muy bien en cuanto a dónde estaba previsto, pero evidentemente ya a nivel local, de irnos a si en un municipio o en otro, pues la cantidad será mayor o inferior. Es muy complicado porque son tormentas y hemos de entender que ya el propio mecanismo de estas pues tiene dado por la irregularidad en la precipitación.
1: Doncs, Carlos Lara, seguirem atentament de cara a les properes hores i els propers dies aquestes previsions del temps, i gràcies una vegada més per aquestes, no només previsions, sinó aquestes dades que s'analitzen des de Meteosap. L'episodi de tempesta va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, sense incidències remarcables. Aquesta és la bona notícia. Carlos Lara, gràcies. Fins la propera.
3: Hasta la próxima.
1: La tempesta, com dèiem, va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, una tempesta que no va registrar incidències remarcables al municipi. Hem de recordar que es van ajornar i suspendre doncs, activitats previstes, com la 15a edició de la cursa de la tardor, també la fira al carrer, també els balls de saló previstos en el casino, i pel que fa al Centre Cultural Andaluz, va suspendre la processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca del Rosario 2026, tot i que va mantenir la celebració de la missa a la parròquia. Diumenge es van suspendre les activitats de la Jugoteca Ambiental i també el Cine Xic. També es van suspendre els trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també de Renfe des de les 8 de la tarda fins a les 2 del migdia del diumenge. Com dèiem, una tempesta sense incidències remarcables a Sant Andreu de la Barca. Bombers van haver d'actuar pel risc de la caiguda d'un arbre a la plaça Font de la Roda el diumenge, però sense incidents. És doncs el que va succeir dissabte a la tarda i fins diumenge al migdia, la tempesta doncs, que va patir Sant Andreu de la Barca, com també altres poblacions del Baix Llobregat i altres poblacions catalanes, tot i que la incidència aquí a Sant Andreu de la Barca va ser menor respecte a altres ciutats, com també hem escoltat avui amb aquesta previsió, amb aquesta connexió amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martí. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toni Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
4: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començarem la resta de grups, vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
1: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grup de risc?
4: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, és, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
1: A quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
5: Doncs, Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
4: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
5: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
1: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
4: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és,
5: sí,
4: molt important.
5: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
4: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
5: Exacte.
4: I els estudiants també.
1: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és,
4: sí,
1: molt i molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o
5: sí,
1: han de demanar cita?
5: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem, residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
4: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana, vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
1: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de
4: grups. Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
1: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
4: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
1: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
4: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos. Per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
1: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres prou importants, no?
5: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre retenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
1: Per tant, hi ha molta consciència.
5: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
4: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
5: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
4: És una porta d'entrada.
5: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
1: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
5: Sí.
1: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
4: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues, bueno, et prens un paracetamol
5: cada 8 hores i ja.
4: Cada 6 o 8 hores, sí. I fred local.
5: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
1: I si no, consultem el professional sanitari, eh?
5: Exacte.
1: Que sempre ens donarà indicacions de
5: lo que hem de fer.
1: De què hem de fer, que no ens hem de preocupar.
5: Exacte.
1: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una queta de prevenció, ara.
5: Sí, és important
4: rentar-se les mans.
5: Sí,
4: rentar-se les mans. La higiene de mans és molt
5: important.
1: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
4: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaria, o sigui, em posaria i em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig a visitar l'hospital, doncs també.
5: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb simptomatologia, és important que, doncs, sí, que vingui amb la mascareta per prevenir, sí, a la gent que està...
4: I s'agrairia, sí, sobretot, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona gran, vulnerable. Sí. També posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tot ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però sí, clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
5: que és quan es fa una mica de vida.
4: Jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
5: també
4: ventilar
5: és important.
4: Sí, el menjador, sí, sí, encara que...
1: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
5: Exacte.
1: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
4: Sí.
1: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
4: Exacte. No,
1: és que ja ens hem habituat a portar, sí, sí, la mascareta.
4: Sí, sí.
1: Finalment, Toñi, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, que... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
4: Doncs ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions, i ingrés a hospital i
5: no sabem més.
4: I no sabem més.
5: Que pot passar.
4: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica, i sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
1: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
4: sí,
1: per fabricar-les.
4: Sí, clar, fan,
1: no?,
4: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
5: en començar,
4: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
5: Cada any suposo que estudien a millorar, no?,
4: sí,
5: en ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
4: I sobretot els nens, sí, que els nens són els que més encomanen.
5: Són
4: els que més encomanen.
5: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven, bueno, entre els 6 mesos i els 5 anys.
4: S'han de vacunar.
1: Tot té el seu motiu, no?
5: Sí.
1: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19, i ni ens assabentem.
4: Ni t'assabentes, eh?
5: Ho farem amb carinyo.
4: Sí.
1: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de La Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de La Solana.
4: Pues el taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, el telèfon 93 653 0099,
5: i el de La Solana és el 93 546 1777.
4: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al call center, que és el 93 326 80.

0: És dilluns, dia 5 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la convocatòria d'eleccions generals del dia 29 de novembre. Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha anunciat aquest matí convocatòria d'eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre, unes eleccions que coincidiran amb la celebració de la Festa Major d'Hivern de Sant Andreu de la Barca. I avui parlarem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap, perquè ens faci balanç de la tempesta que va caure aquest cap de setmana a Catalunya i també a Sant Andreu de la Barca, i que va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, això sí, sense incidències remarcables. I avui arrenca una nova campanya de la vacunació de la grip i de la Covid-19, amb atenció especial als majors de 80 anys i als infants. Avui ens acompanyaran Toñi Martín, infermera pediàtrica i referent de vacunes, i Marta Ginés, infermera referent de vacunació d'adults. Ens explicaran, doncs, com funcionarà aquesta campanya a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Pedro Sánchez ha convocat les eleccions generals anticipades per al dia 29 de novembre. El president del govern espanyol ha anunciat aquest dilluns la convocatòria anticipada d'eleccions generals, una decisió que posa fi a la legislatura abans d'hora i obre un nou escenari polític en menys de 2 mesos de la cita electoral. Sánchez ha comunicat la decisió després d'uns dies marcats per la incertesa sobre la continuïtat de la legislatura i per les dificultats de l'executiu per mantenir una majoria estable al Congrés dels Diputats. La convocatòria electoral comportarà la dissolució de les Corts Generals i l'activació del calendari previst per la legislació electoral. La cita a les urnes serà el diumenge 29 de novembre, quan els ciutadans escolliran els nous representants al Congrés dels Diputats i al Senat. Aquestes són declaracions de Pedro Sánchez.
2: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de transición, una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella.
0: Amb la convocatòria d'eleccions s'inicia ara una intensa cursa electoral. Els partits hauran de concretar candidatures i programes i definir les seves estratègies per afrontar unes eleccions que poden redibuixar el mapa polític espanyol. L'habitatge, el cost de la vida, la situació econòmica, els serveis públics, les relacions entre Catalunya i l'Estat i la política de pactes es perfilen com algun dels principals assumptes que marcaran el debat durant les pròximes setmanes. La campanya també està condicionada per l'aritmètica parlamentària. Les últimes legislatures han evidenciat la dificultat d'assolir majories absolutes i han convertit els pactes entre formacions en una peça determinant per arribar a la Moncloa. El 29 de novembre, per tant, els electors tindran novament la paraula. De les urnes sortirà la composició de les noves Corts

0: generals i una nova correlació de forces que determinarà qui mantindrà opcions de formar el pròxim govern d'Espanya. La jornada electoral del 29 de novembre coincidirà també amb la celebració de la Festa Major d'hivern de Sant Andreu de la Barca.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: La pluja sembla ser que no ens abandonarà de cara als propers dies, però volem fer balanç de l'entempesta del passat cap de setmana i volem fer amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap. Molt bon dia, Carlos.
2: Molt bona, Jordi.
0: Bé, la pluja que no ens abandonarà en els propers dies, després farem una mica de previsió del que ens espera de cara a les properes hores, però sí que hem de fer balanç del cap de setmana, una tempesta que també s'ha fet nota a Sant Andreu de la Barca. Ja avançàvem aquest diumenge, Carlos, a través de la pàgina web i les xarxes socials, que s'havien acumulat uns 84 litres per metre quadrat a la ciutat, a la pluja que va caure dissabte nit i diumenge.
2: Pues sí, pues, total, al final aquí en el episodio en San Andrés, pues fueron 84 milímetros, o como decía, litros por metro cuadrado, y la verdad es que, bueno, pues viendo registros de otras zonas, sobre todo litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona, pues hemos de decir que aquí fue una lluvia muy bien caída, con un registro que es abundante, son 84 litros, pero repartidos, pues vamos a decir, más o menos empezó a llover con cierta intensidad a las 8 de la tarde o algo así, y más o menos la intensidad así un poco fuerte se mantuvo hasta las 2 o 3 de la madrugada, así que hablamos de 7 o 8 horas de lluvia, 80 litros, así que no vemos pues unas intensidades demasiado elevadas en ninguna parte del episodio. De hecho, la intensidad más alta fue de 100,2 milímetros hora, registrada a las 9 y 50 minutos, la intensidad elevada, pero repito, esta intensidad siempre es algo muy puntual de ese momento justo, y si hacemos pues un poquito pues el balance de todas las horas, pues nos salen aproximadamente a unos 10 litros hora, que es una muy buena intensidad, con lo cual aquí pues no tuvimos un episodio demasiado destacado en cuanto pues eso, ni a cantidad ni a intensidad de la precipitación.
0: Una precipitació que hem de sumar a la precipitació que vam patir també a inicis de setmana, concretament el passat dimarts.
2: Pues sí, otros 66,6. Entrábamos en una dinámica la semana pasada de tiempo inestable y bueno, la verdad es que estamos teniendo constancia pues prácticamente a diario, ¿no? Unos días más, otros días menos, ya lo comentábamos el viernes, que había llovido pues toda la semana. Pero evidentemente pues esa tormenta que nos dejó 66,6 litros pues prácticamente pues fue el grueso de la semana pasada. Este fin de semana pues otros 84 milímetros y bueno, pues como decías también un poco al principio, pues parece que esta tónica seguirá gran parte también de esta semana.
0: De cara als propers dies, les properes hores, Carlos, quina és la previsió que tenim?
2: Bueno, pues esta mañana ya está lloviendo con intensidad y de hecho, pues se pueden acumular cantidades relativamente importantes. Ya está sucediendo en puntos del Vallés, con registros ya muy abundantes. Además, en esa zona hemos de decir que también fue una de las más afectadas el fin de semana. Y por poner algunos registros y tenerlos presentes, tenemos pues casi en esas zonas valores durante esta tormenta que aquí nos dejaba a nosotros 84, pues tenemos valores superiores incluso a 250 litros. Vilassar de Mar, 288, Mataró, 254, Granollers, 248. O sea que hoy otra vez está apretando allí mucho la precipitación y ya venían pues de este episodio del fin de semana con un acumulado, pues prácticamente podríamos decir que fue la zona cero.
0: Sobre, Carlos, sobre aquesta tempesta que vam patir el passat dissabte, el que últimament sembla ser que compliquen aquestes previsions, el fet de que una tempesta no podem estar 100% segurs que ens caurà doncs, la pluja més o menys estimada en un lloc concret, com per exemple Sant Andreu de la Barca. Veiem que a prop de Sant Andreu de la Barca, o més o menys a prop, Cornellà, l'Hospitalet, va patir i força, d'altres poblacions, com per exemple Sant Cugat el dimarts de la setmana passada. Vull dir que és difícil de preveure exactament la quantitat que pot caure en un lloc concret.
2: Exacto. cuando hablamos de tormentas hemos de entender que a veces los núcleos de tormenta son de escasos kilómetros, con lo cual, bueno, pues la afectación en unas zonas y otras pues puede variar mucho en cuanto pues eso, a intensidad y a acumulación de precipitación. Pero he de decir que lo del fin de semana estuvo muy bien previsto por los modelos meteorológicos. Nos marcaban claramente que las zonas donde se producirían los acumulados más importantes eran litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona. Y si vemos el mapa de acumulados una vez pasado y comparamos con el mapa previsto de acumulados, pues prácticamente son un calco, con lo cual pues la previsión de alguna manera salió, yo creo, desde mi punto de vista, muy bien en cuanto a dónde estaba previsto, pero evidentemente ya a nivel local, de irnos a si en un municipio o en otro, pues la cantidad será mayor o inferior, es muy complicado porque son tormentas y hemos de entender que ya el propio mecanismo de estas pues tiene dado por la irregularidad en la precipitación.
0: Doncs, Carlos Lara, seguirem atentament de cara a les properes hores i els propers dies aquestes previsions del temps, i gràcies una vegada més per aquestes, no només previsions, sinó aquestes dades que s'analitzen des de Meteosap. L'episodi de tempesta va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, sense incidències remarcables. Aquesta és la bona notícia. Carlos Lara, gràcies. Fins la propera.
2: Hasta la próxima.
0: La tempesta, com dèiem, va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, una tempesta que no va registrar incidències remarcables al municipi. Hem de recordar que es van ajornar i suspendre doncs, activitats previstes, com la 15a edició de la cursa de la tardor, també la fira al carrer, també els balls de saló previstos en el casino, i pel que fa al Centre Cultural Andaluz, va suspendre la processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca del Rosario 2026, tot i que va mantenir la celebració de la missa a la parròquia. Diumenge es van suspendre les activitats de la Jugoteca Ambiental i també el Cine Xic. També es van suspendre els trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també de Renfe des de les 8 de la tarda fins a les 2 del migdia del diumenge. Com dèiem, una tempesta sense incidències remarcables a Sant Andreu de la Barca. Bombers van haver d'actuar pel risc de la caiguda d'un arbre a la plaça Font de la Roda el diumenge, però sense incidents. És doncs el que va succeir dissabte a la tarda i fins diumenge al migdia, la tempesta doncs, que va patir Sant Andreu de la Barca, com també altres poblacions del Baix Llobregat i altres poblacions catalanes, tot i que la incidència aquí a Sant Andreu de la Barca va ser menor respecte a altres ciutats, com també hem escoltat avui amb aquesta previsió, amb aquesta connexió amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martí. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toni Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
3: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començarem la resta de grups, vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edat i els de grup de risc?
3: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat doncs, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
4: Doncs Jordi, si aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip, hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
3: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
4: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
3: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és molt important.
4: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni com a mètode de protecció també.
3: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
4: Exacte.
3: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o han de demanar cita?
4: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
3: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també, a la zona de la Solana, vacunaran de 6 a 8 del matí, sense cita, qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de grups.
3: Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
3: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara, tenim casos de gripa i de Covid, però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
0: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
3: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres prou importants, no?
4: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
4: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
3: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
4: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
3: És una porta d'entrada.
4: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el reste de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem en campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
4: Sí.
0: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
3: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre i, pues bueno, et prens un paracetamol
4: cada 8 hores i ja.
3: Cada 6 o 8 hores, sí. I fred local.
4: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari,
4: que
0: sempre ens donarà indicacions
4: de
0: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
4: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
4: Sí, és important
3: rentar-se les mans.
4: Sí,
3: rentar-se les mans. La higiene de mans és molt
4: important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
3: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaria, o sigui, em posaria i em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
4: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs,
3: sí,
4: que vingui amb la mascareta per prevenir,
3: sí,
4: a la gent que està...
3: I s'agrairia, sí, sobretot, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
4: gran,
3: vulnerable.
4: Sí.
3: també pues, posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tot ens juntem per sopar de... i ens oblidem perquè és festa, però sí. Clar, qui estigui en la grip o amb el Covid, pues, tots junts,
4: que és quan es fa una mica de vida.
3: Jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
4: també
3: ventilar
4: és important
3: al menjador, sí. Encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre,
4: eh?
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
3: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
3: No, no,
0: ja, ja ens hem habituat a portar la mascareta.
3: Sí, sí.
0: Finalment, Toñi, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc a... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
3: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
4: no sabem més.
3: I no sabem més,
4: que pot passar.
3: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que s'ha, o sigui, han variat les soques, és una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B, i aquest any pues, és el primer any que l'han canviat totalment, o sigui, tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es tenen en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
3: sí,
0: per fabricar-les.
3: Sí, fan,
0: no?,
3: estudis i tot això, i van fer, o sigui, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
4: en començar,
3: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
4: Cada any suposo que estudien a millorar, no?,
3: sí,
4: en ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
3: I sobretot els nens, sí, que els nens són els que més encomanen.
4: Són
3: els que més encomanen.
4: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven, bueno, entre els 6 mesos i els 5 anys.
3: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
4: Sí.
0: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19 i ni ens assabentem.
3: Ni t'assabentes, ni t'assabentes.
4: Ho farem amb carinyo.
3: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de La Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de La Solana.
3: Pues el taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, el telèfon 93 653 0099,
4: i el de La Solana és el 93 546 1777.
3: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toñi Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, sugir a feinar, eh?
4: Sí,
0: però
4: sí.
0: Però sempre,
3: sí,
0: no?
3: Sempre. Organitzar, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
0: Fins la propera.
4: Adéu.
3: Gràcies, Jordi.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Finalitzem aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb la nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Aquest dimarts entrevistarem a Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: És dilluns, dia 5 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui farem balanç de la tempesta del cap de setmana a Sant Andreu de la Barca. Va deixar 84 litres per metre quadrat. Analitzarem aquestes dades amb Carlos Lar de Meteosat. També parlarem de les incidències que hi va haver, que van ser mínimes a Sant Andreu de la Barca, tot i que es van haver d'ajornar i suspendre algunes activitats previstes. Avui també parlarem de la campanya de la vacunació de la grip i de la Covid, que comença precisament avui dilluns. Parlarem amb les responsables de vacunes a Sant Andreu de la Barca, del cap de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. També parlarem de que el Parc Salvador Dalí inicia la seva transformació amb nous jocs i una zona de fitness demanada per als veïns. Avui també parlarem d'altres informacions, com el repte de Llobregat per la diabetis, un repte solidari que passarà per Sant Andreu de la Barca i recorrerà més de 200 quilòmetres. També contarem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio Això va en sèrie, i d'altres informacions avui, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, en aquesta nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La pluja sembla ser que no ens abandonarà de cara als propers dies, però volem fer balanç de l'entempesta del passat cap de setmana i volem fer amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
2: Molt bona, Jordi.
0: Bé, la pluja que no ens abandonarà en els propers dies, després farem una mica de previsió del que ens espera de cara a les properes hores, però sí que hem de fer balanç del cap de setmana, una tempesta que també s'ha fet notar a Sant Andreu de la Barca. Ja avançàvem aquest diumenge, Carlos, a través de la pàgina web i les xarxes socials, que s'havien acumulat uns 84 litres per metre quadrat a la ciutat, a la pluja que va caure dissabte nit i diumenge.
2: Pues sí, pues el total al final aquí en el episodio en San Andrés pues fueron 84 milímetros, o como decía, litros por metro cuadrado, y la verdad es que, bueno, pues viendo registros de otras zonas, sobre todo litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona, pues hemos de decir que aquí fue una lluvia muy bien caída, con un registro que es abundante, son 84 litros, pero repartidos, pues vamos a decir, más o menos empezó a llover con cierta intensidad a las 8 de la tarde o algo así, y más o menos la intensidad así un poco fuerte se mantuvo hasta las 2 o 3 de la madrugada, así que hablamos de 7 o 8 horas de lluvia, 80 litros, así que no vemos pues unas intensidades demasiado elevadas en ninguna parte del episodio. De hecho, la intensidad más alta fue de 100,2 milímetros hora, registrada a las 9 y 50 minutos, la intensidad elevada, pero repito, esta intensidad siempre es algo muy puntual de ese momento justo, y si hacemos pues un poquito pues el balance de todas las horas, pues nos salen aproximadamente a unos 10 litros hora, que es una muy buena intensidad, con lo cual aquí pues no tuvimos un episodio demasiado destacado en cuanto pues eso, ni a cantidad ni a intensidad de la precipitación.
0: Una precipitació que hem de sumar a la precipitació que vam patir també a inicis de setmana, concretament el passat dimarts.
2: Pues sí, otros 66,6. Entrábamos en una dinámica la semana pasada de tiempo inestable y bueno, la verdad es que estamos teniendo constancia pues prácticamente a diario, ¿no? Unos días más, otros días menos, ya lo comentábamos el viernes, que había llovido pues toda la semana, pero evidentemente pues esa tormenta de que nos dejó 66,6 litros, pues prácticamente pues fue el grueso de la semana pasada. Este fin de semana pues otros 84 milímetros, y bueno, pues como decías también un poco al principio, pues parece que esta tónica seguirá gran parte también de esta semana.
0: De cara als propers dies, les properes hores, Carlos, quina és la previsió que tenim?
2: Bueno, pues esta mañana ya está lloviendo con intensidad, y de hecho pues se pueden acumular cantidades relativamente importantes. Ya está sucediendo en puntos del Vallés, con registros ya muy abundantes. Además, en esa zona hemos de decir que también fue una de las más afectadas el fin de semana, y por poner algunos registros y tenerlos presentes, tenemos pues casi en esas zonas valores durante esta tormenta que aquí nos dejaba nosotros 84, pues tenemos valores superiores incluso a 250 litros, Vilassar de Mar 288, Mataró 254, Granollers 248, o sea que hoy otra vez está apretando allí mucho la precipitación y ya venían pues de este episodio del fin de semana con un acumulado, pues prácticamente podríamos decir que fue la zona cero.
0: Sobre, Carlos, sobre aquesta tempesta que vam patir el passat dissabte, el que últimament sembla ser que compliquen aquestes previsions, el fet de que una tempesta no podem estar 100% segurs que ens caurà doncs, la pluja més o menys estimada en un lloc concret, com per exemple Sant Andreu de la Barca. Veiem que a prop de Sant Andreu de la Barca, o més o menys a prop, Cornellà, l'Hospitalet, va patir i força, d'altres poblacions, com per exemple Sant Cugat el dimarts de la setmana passada. Vull dir que és difícil de preveure exactament la quantitat que pot caure en un lloc concret.
2: Exacto. Cuando hablamos de tormentas, hemos de entender que a veces los núcleos de tormentas son de escasos kilómetros, con lo cual, bueno, pues la afectación en unas zonas y otras pues puede variar mucho en cuanto pues eso, a intensidad y a acumulación de precipitación. Pero he de decir que lo del fin de semana estuvo muy bien previsto por los modelos meteorológicos. Nos marcaban claramente que las zonas donde se producirían los acumulados más importantes eran litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y de Girona. Y si vemos el mapa de acumulados una vez pasado y comparamos con el mapa previsto de acumulados, pues prácticamente son un calco, con lo cual pues la previsión de alguna manera salió, yo creo, desde mi punto de vista, muy bien en cuanto a donde estaba previsto, pero evidentemente ya a nivel local, de irnos a si en un municipio o en otro, pues la cantidad será mayor o inferior. Es muy complicado porque son tormentas y hemos de entender que ya el propio mecanismo de estas pues tiene dado por la irregularidad en las precipitaciones.
0: Doncs, Carlos Lara, seguirem atentament de cara a les properes hores i els propers dies aquestes previsions del temps i gràcies una vegada més per aquestes, no només previsions, sinó aquestes dades que s'analitzen des de Meteosap. L'episodi de tempesta va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, sense incidències remarcables. Aquesta és la bona notícia. Carlos Lara, gràcies. Fins la propera.
2: Hasta la próxima.
0: La tempesta, com dèiem, va deixar 84 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, una tempesta que no va registrar incidències remarcables al municipi. Hem de recordar que es van ajornar i suspendre doncs, activitats previstes, com la 15a edició de la cursa de la tardor, també la fira al carrer, també els balls de saló previstos en el casino, i pel que fa al Centre Cultural Andaluz, va suspendre la processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca del Rosario 2026, tot i que va mantenir la celebració de la missa a la parròquia. Diumenge es van suspendre les activitats de la Jugoteca Ambiental i també el Cine Xic. També es van suspendre els trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també de Renfe des de les 8 de la tarda fins a les 2 del migdia del diumenge. Com dèiem, una tempesta sense incidències remarcables a Sant Andreu de la Barca. Bombers van haver d'actuar pel risc de la caiguda d'un arbre a la plaça Font de la Roda el diumenge, però sense incidents. És doncs el que va succeir dissabte la tarda i fins diumenge al migdia, la tempesta doncs, que va patir Sant Andreu de la Barca, com també altres poblacions del Baix Llobregat i altres poblacions catalanes, tot i que la incidència aquí a Sant Andreu de la Barca va ser menor respecte a altres ciutats, com també hem escoltat avui amb aquesta previsió, amb aquesta connexió amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Avui dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i de la Covid, també a Sant Andreu de la Barca. Tot seguit en parlem.

0: comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després, el 26 d'octubre, ja començarem la resta de grups. ¿Vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis, i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys, i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grup de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, tenen més risc de encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasis en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes i els cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: En què tenen risc, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. És molt important.
2: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc, són avisats o sí. han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de
1: grups. Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
0: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos. Per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres
2: són
0: prou importants, no?
2: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent es vacuni.
1: I hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada. Per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però...
2: La grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
2: Sí.
0: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local, i malestar, potser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues bueno, et prens un paracetamol
2: cada 8 hores i ja
1: cada 6 o 8 hores, sí. I fred local.
2: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al, al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari, eh? Que sempre ens donarà indicacions de
2: lo que hem de fer.
0: De què ho hem de fer, que no ens hem de preocupar. Exacte. Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí.
1: Rentar-se les mans. La higiene de mans és molt important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaria, o sigui, em posaria i em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb simptomatologia, és important que, doncs, sí, que vingui amb la mascareta per prevenir,
1: sí,
2: a la gent que està...
1: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu ho has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona gran, vulnerable.
2: Sí.
1: També pues, posar-se la mascareta, sobretot en l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però sí, clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, pues, tots junts,
2: que és quan es fa una mica de vida.
1: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
2: també
1: ventilar
2: és important.
1: Sí, sí, el menjador, sí, encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
1: Exacte. No,
0: és que ja ens hem habituat a portar la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toñi, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, que... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
1: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
2: no sabem més.
1: I no sabem més,
2: que pot passar.
1: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que s'ha, o sigui, han variat les soques, és una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B, i aquest any pues, és el primer any que l'han canviat totalment, o sigui, tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
1: sí,
0: per fabricar-les.
1: Sí, clar,
0: fan, no?,
1: estudis i tot això, i van fer, o sigui, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
2: en començar,
1: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
2: Cada any suposo que estudien a millorar, no?
1: Sí.
2: En ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
1: I sobretot els nens, sí, que els nens són els que més encomanen.
2: Són
1: els que més encomanen.
2: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven, bueno, entre els 6 mesos i els 5 anys.
1: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
2: Sí.
0: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19 i ni ens
1: assabentem. Ni t'assabentes.
2: Ho farem amb carinyo.
1: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda de Constitució com de la Solana.
1: Pues al taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, al telèfon 93 653 0099,
2: i el de la Solana és el 93 546 1777.
1: A la meva salut, a la citasalut.gencat.cat, al call center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toni i Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, sorgir de feina ara, eh?
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Però sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sempre. Organitzar, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
0: Fins la propera.
2: Adéu.
1: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquesta setmana comença les activitats de la gent gran a Sant Andreu de la Barca, del mes de la gent gran, tot un mes a ple d'activitats esportives, culturals i també socials. Sant Andreu de la Barca celebra aquest mes d'octubre el mes de la gent gran, amb una programació que combina cultura, esport, salut, excursions, tallers i activitats de convivència. La commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran marca l'inici d'un mes que vol posar en valor el paper de les persones grans a la ciutat, reivindicar els seus drets i promoure un envelliment actiu i saludable. Per conèixer tots els detalls de la programació, hem parlat amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, pues el 1 d'octubre és el Dia de la Gent Gran i tot este mes tiene un objetivo muy importante, que es primero visualizar la gent gran de la ciudad, luchar contra el edatismo y reivindicar los derechos de las personas mayores, que una vez que se jubilan tienen toda una vida por delante, una vida cada vez más larga, más activa, y que tienen que tener cubiertos todas las necesidades y garantizados todos los derechos. Y en ese sentido es un mes de disfrute, de compartir, de actividades y sobre todo de reivindicación.
0: Un programa que combina activitats lúdiques, culturals, esportives, amb un caràcter també reivindicatiu, com va ser el passat ple municipal, on es va fer la lectura del manifest de la gent gran. Com s'ha treballat aquesta programació? Quin paper han tingut les persones grans del municipi?
4: Bueno, como siempre, se parte de los intereses de las personas que vienen durante todo el año a las actividades del casal, y bueno, lo que se hace es un programa muy completo que pues incluye los diferentes intereses, desde la parte más deportiva, la parte más lúdica, la parte cultural. Un poco se recoge todos los intereses que ellos van expresando, porque vamos haciendo asambleas en el casal. De hecho, tuvimos hace poquito una asamblea de valoración de todas las actividades del curso pasado, y ahí es donde hemos recogido pues los intereses que ellos tienen, y a partir de ahí se confecciona todo el programa.
0: Un programa on també s'aposta per l'activitat física, amb una proposta, per exemple, com el ioga adaptat, l'aigua gym, les passejades o la gimnàstica al carrer. De fet, durant l'any ja es fan activitats on es fomenta l'exercici físic, també important per la gent gran.
4: Sí, de hecho, este año tenemos, normalmente siempre hacemos una excursión por el río, por la ciudad, vamos buscando, y este año vamos a hacer una excursión dirigida con la persona que coordina, dirige toda la gimnasia del casal, y vamos a ir por toda la ciudad, recorriendo la ciudad y parándonos en diferentes puntos de la ciudad y haciendo pues gimnasia, y vamos a combinar un poco eso, el conocimiento de la ciudad, la parte más cultural y la parte de actividad, y creo que va a ser una actividad muy divertida y además muy interesante.
5: Altres activitats, com per exemple el torneig de petanca.
4: Sí, es un clásico, es un clásico. Es un clásico porque tenemos un grupo de petanca muy activo y entonces, coincidiendo con este mes, hacemos el concurso de petanca y justo el último día, que es el día de la castañada, entregamos los premios de los ganadores y las ganadoras.
5: També hi ha activitats al carrer, tenim dues jornades de ball en línia, també doncs a la plaça Clara Campoamor, a la plaça Federico García Lorca. Això també comença a ser ja habitual, doncs, sortir al carrer i fer doncs una activitat a l'aire lliure.
4: Sí, es un poco lo mismo que yo decía con la gimnasia, ¿no? El baile en línea es una actividad que promueve el ejercicio físico, pero también promueve la alegría, las ganas de vivir, y hacerla en la calle es especial.

0: Hora de gent gran, gràcies per acompanyar-nos.
1: En un mes brutal, gràcies a vosotros, como siempre, por darnos voz.
2: El Parc Salvador Dalí inicia la seva transformació amb nous jocs i una zona de fitness demanada pels veïns. L'espai tindrà 8 elements de joc per a diferents edats i 5 elements de fitness. Les obres de renovació del Parc Salvador Dalí de Sant Andreu de la Barca ja estan en marxa. L'actuació transformarà aquest espai del barri del centre amb nous jocs infantil, elements de fitness, nou mobiliari i enllumenat, a més de la renovació mural del parc. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girivet, ha visitat els treballs acompanyat del regidor del barri del centre, Javier Romero, el regidor d'Urbanisme i Espai Públic, Joan Jansana, i també la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Marc Girivet, l'alcalde, ha situat la reforma dins de l'aposta municipal per actualitzar les àrees de joc de la ciutat.
3: Doncs, primer de tot, que ens fa molta il·lusió perquè continua tot el projecte d'inversió en renovació dels parcs infantils, i un dels parcs que continuarem perquè finalitzi és el parc de Salvador Dalí. Així com a concepte, com sabeu, l'Ajuntament té una prioritat màxima, que és actualitzar aquests equipaments infantils. Fem una inversió que està referida en el pressupost de l'any anterior i, per tant, estem acabant d'executar aquest parc, que a més, després potser la regidora pot donar més detall, té jocs per moltíssimes edats, de 0 a 3, de 6 a 12, per més de 12 anys i fins i tot una zona de fitness amb 5 elements per fer esport, que també ho poden utilitzar majors de 14 anys i persones més grans, i per tant és un parc que té una forma molt allargada i que, per tant, els diferents trams del parc doncs es poden utilitzar per diferents àmbits i per diferents edats.
2: Aquesta idea que t'explica d'aquest parc del Salvador Dalí és una idea que també es podria traslladar d'altres parcs, el fet de que de diferents edats, tant infants com adults, ho puguin utilitzar.
3: Amb aquesta amplitud d'edats, el Parc Salvador Dalí penso que és dels que recull més, diguéssim, aquesta amplitud d'edats. També és cert que el Parc de la Solana, Mercè Rodoreda, també recollirà un ventall tan gran, diguéssim, d'edats que poden utilitzar aquest parc. Però sí, l'objectiu que té l'Ajuntament quan ha decidit invertir a cada parc és precisament aquest, és que el màxim nombre d'infants i de joves puguin gaudir dels espais que invertim i reformem.
2: 14 parcs infantils són els que s'han de reformar. Quins seran els propers?
3: Doncs començarem les obres en breu del Parc de l'Estació, començarem també les obres, o ja han començat les obres, de la plaça 11 de setembre. Per tant, aquests són els objectius. Seguirem amb Salvador Allende, continuarem amb el del poliesportiu, el de la plaça Montserrat Roig, Jardins Montserrat Roig. Per tant, tots vindran ja en reguitzer i esperem que abans que acabi l'any doncs la immensa majoria estiguin ja acabats.
2: Per la seva banda, la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha detallat com serà la nova àrea infantil. El parc comptarà amb 8 elements de jocs dirigits a diferents franges d'edat amb l'objectiu que els infants puguin trobar propostes adaptades a les diferents etapes del seu creixement.
4: Aquest parc, concretament el Salvador Dalí, tindrà 8 elements de joc per diferents edats. Tindrà, entre altres coses, tobogans, gronxadors, molles individuals d'aquestes per nens més petits també per gronxar-se, estructures de casa petites, una cistella multijoc per jugar a pilota, també una pista per fer driblings, per jugar amb la pilota i fer passes, també elements de fitness, que això és gràcies a l'escolta activa que ha tingut el regidor de barri, Javi Romero, amb els diferents veïns i veïnes que han anat proposant que s'incorporés en aquest parc elements de fitness, i per tant, doncs, escoltant aquesta demanda dels veïns i veïnes, s'ha pogut incorporar i fer més complet aquest parc, que té una cosa molt bona, que és que donarà resposta a diferents edats dels infants, des dels més petits i petites fins als elements de fitness, per exemple, que són a partir de 14 anys. Per tant, dona cabuda a moltes franges d'edat. A més, voldria destacar que FEM Sant Andreu seguim posant la infància, l'educació i el desenvolupament dels nens i nenes al centre de les nostres polítiques locals. I no només això, sinó que també apostem per la dignificació d'espais que històricament estaven abandonats i que necessitaven realment una aposta, una remodelació, i què millor que amb un parc infantil que el que fa és donar vida al barri, donar vida a la ciutat, i que, com deia prèviament, dona resposta a les necessitats dels nostres nens, nenes i de les nostres famílies.
2: La remodelació del Parc Salvador Dalí també incorpora propostes recollides a través de la regidoria de barri del centre. El seu regidor, Javi Romero, ha destacat la importància de veure materialitzada una actuació que considera necessària per a aquesta zona.
5: Bé, jo com a regidor de barri estic emocionat per veure com ja inicien les remodelacions dels jocs infantils del meu barri, que recordo que en el barri del centre comptarem amb 5 renovacions de parcs, i això és una alegria. I veure com el Parc Salvador Dalí, que era un parc que necessitava urgentment una remodelació completa, ja està veient la llum al final del túnel, i no només això, sinó que, com era un compromís del nostre govern, hem pogut atendre a que aquest parc, doncs, sigui un espai de relació intergeneracional, no? I com bé dius, en aquest sentit, fent escolta activa a les demandes dels nostres ciutadans i ciutadanes, doncs els veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol, doncs, ens van adreçar la necessitat de tenir un espai on poder practicar activitat esportiva a l'aire lliure, i així hem recollit aquesta demanda i integrarem elements per fer esport i activitat física en aquest parc.
2: Un parc que aviat ja estarà disponible al 100%.
5: Ben aviat estarà disponible perquè juguin infants de totes les edats, des de els tobogans i els gronxadors, amb elements de joc com l'espai de dribbling, com bé dic, hi ha gent adulta i gent gran amb els elements d'activitat física. Moltes ganes de veure aquest parc ja acabat.
2: Les obres del Parc Salvador Dalí formen part del Pla Municipal de Reforma i Actualització de 14 àrees de joc infantil de Sant Andreu de la Barca. La primera fase ja permet renovar completament 5 espais: Campreses, el Parc de la Colònia, de l'Avinguda del Bosc, el carrer Verge del Carme, la plaça Petita del Palau i la plaça Font de la Roda. En breu començaran les obres del Parc de l'Estació, i també han previstes actuacions a la plaça 11 de setembre, Salvador Allende, l'entorn del poliesportiu i els jardins Montserrat Roig.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Una setmana, la policia local de Sant Andreu de la Barca va celebrar el seu dia amb l'acte. Es va realitzar en el Teatre Núria Espert. La Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos Turc i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la Policia Local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat, i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la Diada de la Policia Local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Ordal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals, i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La Diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde, Marc Giribet, ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'algun dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
7: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'l necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important. Quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
2: El cap de la policia local de Sant Andreu Abarca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
7: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
2: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
7: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan ens necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
2: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Turk, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com deia, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
8: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condemna afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat i, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes, i, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
2: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
8: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís, vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
2: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I ara tot seguit us volem parlar d'un repte solidari. Llobregat parla diabetis, un repte solidari que passarà per Sant Andreu de la Barca i recorrerà més de 200 quilòmetres. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
9: Llobregat per la diabetis afronta aquest mes un repte solidari d'ultradistància que recorrerà més de 200 quilòmetres en només 3 dies seguint el curs del riu Llobregat. La iniciativa impulsada per Cristian Gómez vol donar visibilitat a la diabetis tipus 1, malaltia que pateix el seu fill, per recaptar fons per la recerca d'Heredi. El recorregut començarà divendres 16 d'octubre a Castellar d'Enuc amb una primera etapa de 60,3 quilòmetres fins a Gironella. Dissabte, la segona etapa unirà Gironella i Monistrol de Montserrat al llarg d'uns 76,5 quilòmetres. La tercera i última etapa serà diumenge 18 d'octubre i recorrerà aproximadament 66,7 quilòmetres entre Monistrol de Montserrat i el Prat de Llobregat, per on farà parada Sant Andreu de la Barca.
10: Llobregat per la diabetis és un repte que, bueno, amb el que va néixer a partir d'una idea, no? D'un somni que era fer el simbolisme de la recerca per la cura i fer-ho a través del simbolisme del riu. No? Aquest riu, al final, el simbolisme, l'analogia que volem donar és que és un riu que neix petit, però és molt llarg, troba molts obstacles i sempre arriba al mar, no? Per nosaltres el mar és la cura i tot el riu és la malaltia, és la diabetis tipus 1, i al final nosaltres volem fer aquest simbolisme de que, bueno, la diabetis tipus 1 és una malaltia també que no es veu fins que no et toca de dins, però és molt dura, no? Llavors aquest camí és el camí de la diabetis i volem anar fins a la cura.
9: Abans d'entrar en que ens expliquis el recorregut i tot plegat, m'agradaria saber per què has començat aquesta iniciativa, que ets diabètic.
10: En el meu cas jo no tinc diabetis, però sí que al meu fill, des dels 4 anys, li van diagnosticar diabetis tipus 1. Ara portem 4 anys amb aquesta malaltia i, bueno, és una causa que em toca molt de prop i per ell i per totes les persones que tinguin diabetis tipus 1 fem aquest repte.
9: Diumenge 18 el recorregut passarà per Sant Andreu de la Barca. Què hi trobaran els participants quan arribin al municipi?
10: Bueno, trobaran gent molt emocionada, no? Amb moltes ganes. Al repte participa gent que té diabetis tipus 1 o que són familiars amb diabetis tipus 1 o també gent que no té relació però es volen solidaritzar amb aquesta causa, no? Quan arribem a Sant Andreu estarem molt cansats, però amb molta il·lusió, no? Perquè ja quedarà a prop per arribar a la meta, no? A la desembocadura. I a Sant Andreu farem una parada on volem fer un petit acte per aquesta causa. Per una banda, portem un llibre, que és el llibre de la solidaritat, on amb un representant de l'Ajuntament de Sant Andreu farem una signatura donar aquest agraïment, no?, de que s'hagin adherit al repte. I, a més, portarem una ampolla d'aigua, que estem omplint l'aigua de cada municipi del riu Llobregat Solidari, que també ho omplirem, aquestes gotes, a Sant Andreu. I mentre es faci això, doncs, també els participants faran un avituallament, no? I amb això, doncs, carreguem una mica d'energia, aigua, isotònic, fruita i cap endavant, no? I per suposat, tots els veïns que es vulguin sumar ho poden fer corrent amb nosaltres, o ho poden fer un ritme més lent caminant, o poden agafar la bici, no? El fem perquè sigui molt inclusiu i que tothom s'hi pugui sumar.
9: Clar, Cristian, tu em parles de que la gent arribarà cansada, que hi haurà avituallament, però no, encara no m'ha explicat que el recorregut surt des de Castellar de Nuc, és a dir, des de l'inici del riu. Explica'ns com serà aquest recorregut, quants quilòmetres hauràs de fer i la dificultat del repte.
10: Sí, bueno, es diu Llobregat per la diabetis, no és que fem un tram, sinó que fem tot el tram del riu Llobregat, des del seu naixement a Castellar de Nuc fins a la desembocadura al Prat de Llobregat, i el farem en tres dies, en tres etapes, no? El primer dia farem des de Castellar de Nuc fins a Gironella, que ens sortiran...
9: Això serà divendres?
10: El divendres 16 d'octubre, seran uns 60 quilòmetres. És el tram potser més maco, però també el més dur, perquè hi ha molt de desnivell. I bueno, aquest tram també és un dia laborable i bueno, també queda molt lluny de la desembocadura. No hi haurà tanta gent. El segon dia fem, dissabte 17 d'octubre, farem des de Gironella fins al Monistrol de Montserrat, que serà el més llarg, va? Seran uns 75 quilòmetres.
9: Déu-n'hi-do.
10: I ja el diumenge 18 d'octubre, farem aquests últims 64 quilòmetres aproximadament, des del Monistrol de Montserrat fins a la desembocadura del Prat, no? Aquest és el que veiem més emotiu, perquè és quan més gent s'hi suma i és el més... el que està, bueno, més a prop de l'arribada, no? I és el que ens fa més il·lusió fer.
9: M'imagino que te deus estar preparant, perquè faràs un fotiment de quilòmetres corrents.
10: Sí, la veritat és que, bueno, jo al final molt em diuen atleta d'elit, però sí, jo porto 3-4 anys corrent i no estic, o sigui, mai he fet una cosa igual, no? I sí que quan m'ho vaig plantejar vaig pensar que això, bueno, pues s'havia de preparar, i bueno, em vaig agafar un entrenador personal que m'ha ajudat molt. L'estic fotent moltes hores també, però la veritat és que bueno, també respectant molt les cans, coses que jo no tenia en compte, i la veritat és que bueno, amb els entrenaments que estic fent ja em noto molt millor de com estava fa mesos, no? I sembla mentida que bueno, que en preparació es pugui arribar, no sé com sortirà, però la veritat és que jo he notat molta millora, no?
9: Pels sanandreuencs que ens estan sentint, com s'ha de fer per participar-hi? Cal inscriure's? Es pot anar individualment per lliure? Com ho han de fer per sumar-se en l'etapa que arriba a Sant Andreu de la Barca?
10: El repte està tot al llobregat.org, que és la pàgina on hi ha tota la informació, es veu el recorregut, i també estan les inscripcions perquè la gent s'hi pugui sumar com vulgui. Val? Les inscripcions estan obertes fins al 4 d'octubre, i bueno, en aquesta pàgina doncs, també estem amb la part de donatius, no? Perquè la gent bueno, pues, al final pugui donar aquests diners, no? Per la recerca de la cura en diabetis tipus 1 a través de l'associació Aredi.
9: Quin és l'objectiu principal d'aquesta iniciativa? Conscienciar, reivindicar, recaptar fons, o també crear una xarxa de persones amb diabetis?
10: Bueno, al final la xarxa hi és, el que fem és connectar històries i persones. El nostre objectiu són dos, que és per una banda que la gent entengui o coneixi millor la diabetis tipus 1, donar visibilitat, i alhora també captar fons, no? Perquè al final volem que bueno, això arribi a la cura. Sí que és veritat que amb la tecnologia està millorant molt el control, però continua sent el mateix, la part emocional de portar tot això afecta molt, i nosaltres al final el que volem és que arribem a la cura, no? Llavors aquests són els nostres objectius.
9: Mm-hmm. Tu com a pare amb un fill amb diabetis, què significa conviure amb aquesta malaltia dia a dia i quines dificultats poden passar desapercebudes per la resta de la societat?
10: Sí, nosaltres sempre diem que és una malaltia invisible, no? Perquè al final... amb un bon control, pues, una persona de tipus ho pot fer de tot, pot menjar de tot, pot fer esport. Tindrem participants que faran aquest repte, no? Llavors això és algo que dius, bueno, pues, no suposa cap impediment, no, tenir aquesta malaltia, però al final el que ho ha de controlar és el que sap tot el que hi ha, no? Estem parlant de que el teu pàncreas no genera insulina i que tot això que feia el teu pàncreas ho has de fer tu administrar insulina al cos. I això no és gens fàcil, no? Perquè això suposa estar controlant quan menjaràs, quin tipus de menjar menjaràs, si faràs esport, i al final has de controlar que la teva glucèmia, no? el sucre en sang, estigui en un rang que no pots passar, no? Si administres massa insulina pots provocar una hipoglucèmia, i si no administres prou, no? Estaries en hiperglucèmia, que això té conseqüències a llarg termini, i suposa un 24/7 controlant, no? Perquè tot això al final estàs gestionant la teva salut a curt termini i a llarg termini durant tots els dies de la teva vida, no?
9: Clar, la iniciativa que impulses, el Llobregat per la Diabetis, té una vessant esportiva molt potent. Quin paper té l'activitat física en la prevenció i el control de la diabetis?
10: Bueno, al final és molt saludable l'esport en general, no? I en el cas de la diabetis també, quan fas esport, la insulina és com que es torna més eficient, no? I bueno, al final això facilita, diguéssim, que la salut, no, de les persones amb diabetis funcioni millor, tot i que, bueno, pues al final s'ha de controlar, no, perquè ja et dic que els nivells que es mou els nivells de sucre en sang quan fas esport són diferents, no, però això ajuda molt a portar una millor qualitat de vida, no, en general l'esport i també amb la diabetis tipus 1.
9: Doncs el diumenge 18 passarà Llobregat per la Diabetis per Sant Andreu de la Barca. Què us agradaria que s'emportés una persona després de participar en aquesta jornada en el tram de la seva ciutat?
10: Bueno, ens agradaria que es portessin això, no? Aquesta part de conèixer, no? Més informació sobre la diabetis, i després també aquesta part emocional, no? Que hem connectat tot el riu Llobregat, no? Amb tots els municipis i formar part d'aquesta comunitat, no? Jo crec que és algo que realment és molt emocionant, és molt maco, no? I vull que tothom es quedi amb aquesta experiència i sobretot, no? Si tot va bé, farem més edicions i que la gent s'hi sumi, no? I que ens entengui i que ens recolzi en aquest projecte, perquè realment l'estem dedicant molt d'esforç, no? I volem connectar amb la gent.
9: Sant Andreu de la Barca signarà el llibre de solidaritat que firmaran tots els municipis per on transcorrerà el repte. En aquest cas, representants del govern municipal, com el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril, asseguren que és una gran iniciativa i que l'Ajuntament s'hi adhereix.
11: Representa un orgull també i una oportunitat per poder formar part d'aquest projecte solidari tan autèntic i tan necessari, no? És un plaer i fins i tot una necessitat.
9: Entenc que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'hi adhereix. Signareu el llibre, fareu aquest gest de signar el llibre de solidaritat?
11: Sí, ens va demanar com a mínim això, poder signar el llibre, aturar-se un momentet, que per la planificació de la ruta això seria el diumenge 18 d'octubre aproximadament a 11:45, que s'aturaran els corredors que passaran per Sant Andreu, es desviaran un momentet de la llera del riu, entraran pel Josep Pla i allà farem el petit acte amb un parell de carpes, farem aquest petit acte de signar aquest llibre i també d'emplenar una ampolla que simbòlicament van portant per tot el recorregut, on s'omplirà justament unes gotetes de la nostra participació com a municipi.
9: El repte combina esport, salut i conscienciació. Quin paper creu que pot tenir l'esport a l'hora de donar visibilitat a la diabetis i també fomentar hàbits saludables?
11: L'esport com a palanca de conscienciació, no? Moltes vegades que ens serveix com a exemple de, per què no, practicant una disciplina o fent una activitat esportiva, doncs també pot ser una bona excusa per reivindicar, com en aquest cas, un tema de salut, com és el cas que ens toca, no? De la diabetis tipus 1. Llavors penso que és una magnífica combinació, perquè a més la persona, en aquest cas el Cristian, que és pare, doncs a més corria, li agradava córrer, i va pensar que aquesta combinació d'intentar fer, doncs, una cursa no competitiva, perquè a més la pots fer corrents, caminant o en bicicleta, com vulguis, activament, però va pensar que era una bona vinculació per reivindicar d'alguna manera i fer-se ressò d'aquesta necessitat d'investigar justament per intentar minimitzar o erradicar la diabetis tipus 1.
9: Per acabar, quin missatge enviaríeu als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca perquè s'acostin diumenge a acompanyar els participants durant el pas per la nostra ciutat?
11: Doncs a tota aquella i aquell que pugui, aquell dia li interessi passar-se pel Josep Pla, doncs estarem allà recolzant aquesta fantàstica iniciativa. Només seria allà ja diu molt, no?, de les persones, i a aquelles i aquells que vulguin participar activament, encara estan obertes les inscripcions per poder participar activament. No cal fer els 180 quilòmetres, evidentment, pots fer el tram que vulguis, ja sigui, com deia abans, corrent, caminant o en bicicleta, o també, si no es pot córrer, es pot participar activament fent donatius que aniran directament a la recerca contra la diabetis tipus 1.
9: El recorregut total de repte ascendeix fins al 203,5 quilòmetres, que començarà des de Castellar de Nuc fins al Prat de Llobregat. Un repte solidari que passarà per la nostra ciutat, per Sant Andreu de la Barca, i que vol recollir fons i donar visibilitat per la diabetis tipus 1.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I ara, tot seguit en el Via Directa, això va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio.
12: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan i Sergi Joanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 25 anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist de DTF.
1: Què és això?
3: DTF Sant Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres protagonitzada pel David Harbour de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parle, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ara la Rachel ja ha tingut la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.
1: Pues...
3: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però
1: no passa res. Jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient de que els capítols ja no són
3: la
1: mateix.
3: La temporada després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'ha agradat.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí. És que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
3: gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general, eh? Vull dir, tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pague la pena, ho pague.
3: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem, que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Joe i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, a més des del principi
1: jo,
0: la relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí estic d'acord amb tu, però
0: Joe
1: i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui, saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. Tot cas...
1: Si em deixes, perdó, últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya sèrie, també t'he dit.
1: La última temporada
3: que me fico jo mirar-la,
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
3: Sí, com és que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Homes de Paco. Los Homes de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No? No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Homes de Paco.
0: Sí. Bueno.
3: Home, que home, Los Homes de Paco, quan se'n va amb el, lo del dimoni i l'infern i així,
0: sí,
3: també és una miqueta...
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La desena, perquè...
1: No, la desena és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar. Però... Uf, però allò encara...
3: Això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Sí, bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas de la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
3: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
3: Ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
3: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga. Doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Sí. Tiramilles, Sergi.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol, de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco, Prime Video fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada, adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord, de qualsevol novel·la negra, Hobbies que us querían i Vicky Luengo, que han enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegir les acotacions, Hobbits que us querien, amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre.
0: Sí. Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: told us what happened to the ship. Whatever happened, it knocked us off course.
1: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
2: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
3: Interessant, això,
2: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
3: I
2: sí.
3: Això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
2: no,
3: eh?
2: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, El hechizo de las brujas.
4: Says here in your record you have anger issues.
5: Stop talking! What just happened?
6: Welcome to Coven Academy.
7: I'm so insecure, I think.
8: Being a witch is about sisterhood.
9: I'm over this teenage thing.
10: You ready to get in some real trouble?
11: As a coven, you can be unstoppable.
12: If I were a vampire, you'd be dead.
13: God! It's brutal out here.
2: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
3: Home.
2: A veure, les portes de l'internado, pues...
3: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
2: No?
3: No.
2: És més adolescentoide.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: A veure, HBO Max, el que arriba és Kill Jackie.
14: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
15: Well, you knew I wasn't always in art. And what I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
16: Jackie, what is happening?
15: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
16: Fuck off! I didn't sign up for this!
15: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
17: Where is Jackie Bryce?
16: This is fucking insane!
17: You might be right about that.
2: Doncs Jackie Bryce porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí i letal al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. La Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen, i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
3: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpto.
2: Sí, titular...
3: Punt!
2: Sí.
3: Següent sèrie.
2: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
3: Ay.
18: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tambala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
19: ¿Archie? Voy a besar el culo.
18: Voy a oler tu sangre.
19: ¿Qué?
18: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
16: ¡Ay, no mames!
19: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
18: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
19: ¿Qué se te antoja?
16: ¿Y qué?
19: ¿No quieres limón o algo?
2: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi creix Creix mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
3: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat. Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també anava una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Malena Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
2: Pues
3: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
2: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
10: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
20: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
21: ¿Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos?
20: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
21: Ni de su humor.
22: ¿Podemos hablar un segundo?
20: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
22: Yo voy.
20: Stop, eso ha sido un segundo.
21: Inspectora Marlowe, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
2: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora Jefa Maslom destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
3: En fin.
2: Així
3: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
2: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
23: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
24: ¡Papá! No, pero hay un límite.
23: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
25: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¿No lo entiendes? ¿Cómo puedes?
26: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
23: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
24: Ya lo sé.
27: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
25: Yo no estaba dispuesto.
24: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
27: No sé qué decir.
23: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
2: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'admissió i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada

0: lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
1: Pásame otros dos de nopal sin grasa.
2: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
3: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
4: ¿Tú qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
5: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
6: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar.
7: Vale. Sinopsis Netflix.
6: Sí. I la següent de Netflix.
7: Venga,
6: machos de verdad.
8: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
9: ¿Qué haces? ¿Tomas apuntes?
10: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
11: Roberta es el nuevo director de programas.
12: Directora.
11: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad. Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
12: Abramos la relación.
11: ¿Perdona?
12: Tenemos que experimentar.
11: Me encuentro mal. Estoy fatal.
12: ¿Sabes cuánto hace que no...?
11: 5 semanas.
12: 5 meses.
11: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
12: Tú solo tienes bajos.
11: Más allá.
12: Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
13: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
14: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
12: ¿Qué es un juguete sexual? ¡Oh!
15: ¿Pero qué es ese ruido?
12: Está llamando a la abuela loca.
6: A Luigi ha perdut la libido, Máximo hasta el paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
7: Pues bueno, ¿hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? No dic l'original, dic la italiana.
6: Ja. No sé.
7: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què... Perquè, o sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
6: S'entén.
7: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
6: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
7: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco.
6: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix... Doncs
7: pues no, però perdona, no és la del...
6: Ah, no?
7: No és la del tren, Va sobre això, sobre també... Mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
6: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
7: venga,
6: dies...
7: Vinga, va. Més.
6: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tira de cada... tonteria.
7: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar.
6: No, ja.
7: A veure què ha tret Netflix aquesta setmana,
6: ja,
7: entens?
6: Ja. Que ho entenc.

0: que ho entenc, que no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
1: I met a man who managed to grow homunculus.
2: The little people in jars.
3: Excuse me, you sell buckets?
2: Buckets? No.
4: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
2: Are you two an item?
5: No!
6: You can ask them questions about the future.
2: They will always answer with the truth.
6: What are you going to ask them?
0: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit, i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Bueno, clar.
7: Perquè ells ho tenen gratis, exacte. Perquè la tele pública no entenc jo.
0: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
7: Correcte.
0: Si voleu saber de què va...
7: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
0: Sí.
7: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així aneu nets, la gaudiu més.
0: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
8: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
9: Hi, I'm Sue, by the way.
10: Hi.
9: That's a really nice dress.
10: Thanks. I made it.
8: Sure did, didn't you?
10: So what do we do?
9: Oh, so this is your first day, like, ever?
10: I was schooled at home. Till today, I mean.
8: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it, the press don't get it, the scientists don't get it, and you won't get it either.
10: I used to dream about this.
0: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig, i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública, la Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'aire de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
7: Sí.
0: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
7: Sí.
0: No?
7: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
0: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo. Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la Unitat Central de Reds de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals, i la seva companya Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
7: Aquesta és dura, sí. Aquesta?
0: Aquesta és dura.
7: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
0: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie. Una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
7: Un altre spin-off de Yellowstone?
0: Sí.
7: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats. Vull dir que palant.
0: Sí, mira, en aquest cas, Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combinen les seves habilitats de cowboy amb les de Navy Seal per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tú.
7: Venga, va, la segona de Fúria.
0: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Anna Torrent.
7: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
0: La veritat és que sí.
7: Era xula, Fúria, eh? Sí. Jo recordo que va tenir... Sí, jo crec que va tenir bones crítiques, vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment, lo que passa és que, clar, passa allò de que fa temps, ja. Ja de la primera temporada.
0: Ja. A Netflix arriba la xispa de l'amor, l'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí? Amb una bateria.
7: Vaja,
0: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgeixen les xispes... O sigui,
7: perdó,
0: això
7: perdó,
0: hauria d'estar prohibit.
7: Netflix, és
0: Netflix, clar. Netflix, per favor. Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquel. Els actors de Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
7: Bueno, però per què, escolta?
0: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo o Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
7: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
0: No sé,
7: vale,
0: és que
7: bueno,
0: jo em sembla que sí.
7: Pepa Niort de Manolo Caro, perquè aquí pel repartiment no pot estar malament, no?
0: Natàlia Varela.
7: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
0: Sí, no ho sé. A veure,
7: i Rafael confiem... és una figura important.
0: Sí, que no dic que no, Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
7: Adeu.
0: Fins aquí l'Això van ser l'Espai de Sèries d'Oulí de Ràdio.

0: continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SUAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament a la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
2: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
3: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
2: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
3: Bé, doncs això és un servei que porta molt de temps, comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
2: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
3: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
2: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest. Com ho treballareu?
4: Bé, és cert que hi ha no són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
2: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
4: Sí, el SOAC
2: també... Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
4: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
2: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SUAC, decideix anar a fer una visita, quin és el procés que es fa, com actueu des d'inici?
4: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
2: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
4: Sí, exactament.
2: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
4: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxat i de les proves d'accés.
2: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
3: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
2: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
4: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
2: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
3: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també, d'altra banda, que, com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
2: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar a la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
4: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
2: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2 i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
4: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
2: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
3: I tant, esperem que, doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
2: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes i que vagi gràcies molt bé. Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com. Fins aquest dimarts.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris, de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet, que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
2: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de Gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tota lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom, d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
3: Cadena de Rambla, a Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens una amiga en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes, no sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí,
0: el nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és com sí. Buf. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a UAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López també és un amic. Ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I que aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa i per als infants, no? Deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixem-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? O vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment, i al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre està lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el per què.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes,
3: no? Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta el Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54. Yeah.

0: Yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist en moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat, doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat, i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
4: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és un una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
2: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada mata feluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
0: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: del...
0: Oh, lo siento, querida amiga, perdió usted la ocasión de ganar...
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
2: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust, doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
2: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación. Un error ortogràfic de la impremta francesa, a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
4: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
7: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
2: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local.
2: Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
4: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
5: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
4: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
5: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
4: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
5: Sí, sí.
4: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
5: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
4: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
5: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
4: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
5: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles. Los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
4: Uf.
5: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
4: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
5: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos... Representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, ja de no, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
4: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
5: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
4: bueno,
5: és,
4: tampoc
5: que,
4: és poc,
5: que...
4: eh?
5: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger, i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també, d'alguna manera, hi ha una representació de la antic en lo nou.
4: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
5: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció, se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
4: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició, doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
5: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
4: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
5: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
4: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
5: Aquest bitxo va en rodetes perquè... Abans no les portava, les van posar posteriorment, perquè com pesava tant, van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
4: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
5: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
4: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
5: Molt bé, vinga, una abraçada.
6: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
7: Ah.
6: Vinga, va.
7: Esteu escoltant Rambla 54.
6: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
7: Esteu escoltant Rambla 54.
8: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, Agramunt.
4: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
9: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
4: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
9: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i, com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones l'Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables l'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
4: Què vols dir quan dius recuperats?
9: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Barelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
4: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
9: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisen, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer,

0: que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt, perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que tapar és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
1: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54, i parlem aviat. Una abraçada.
0: Una abraçada, moltes gràcies.
2: Quedem a la Rambla 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última.
2: Com que diferent?
3: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
2: Ok. Perfect.
3: Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va.
2: Ale, let's go.
3: Som-hi.
2: Caem a la Rambla 54.
3: Estupendo.
4: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
1: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Doncs prou bé, hem passat ja per Tortosa, per Agramunt, avui estem geganters a més no poder, semblem l'Arnau, i ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
5: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare de Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
1: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
5: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
1: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
5: Correcte, el gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral van calcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
1: I va ser un procés fàcil o no?
5: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, és a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
1: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
5: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet, amb la construcció d'aquests gegants vells i joves, va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut, i és encara avui en dia, un dels més prestigiosos de Catalunya.

0: seria interessant un dia treure-hi el nas.
1: I en podrem parlar.
0: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
1: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 7, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
0: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar...
1: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petit que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
0: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
1: M'hi poso ara mateix.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
1: Fins aviat.
2: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
0: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
4: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb vosaltres.
0: Quin goig avui, et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu a Alpicat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
4: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser us sona més aquí a Barcelona, i els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
5: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són gegants bastant alts, ara no són tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m, i ara els gegants són, primer que són més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
0: Doncs ja tenim clars els canvis.
4: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
5: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú vol visitar.
0: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
4: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
0: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
4: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
0: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
4: No, no, no, no. Aquí surten, les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
0: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
4: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
0: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major, amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
4: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, de la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
5: El primer cap de setmana de juny els gegants es porten a la Biblioteca Pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la Biblioteca Pública, i crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres gegants.
0: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
4: Sí, sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres, i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
5: Fins i tot té una... Hi ha una melodia, hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor, i el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat, o sigui, que en qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
0: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
4: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
0: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
4: Això està fet.
0: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
4: Fins aviat, Anna.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54. Ràdio Calella.
0: Sergi Ferrer, com anem?
6: Molt bé, Anna.
0: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
6: Exacte, i avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs les diem bastant.
0: Doncs vinga, quan vulguis.
6: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quic Caracoc.
0: Quic Caracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir.
6: No és un animal, encara que ho sembli.
0: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quic Caracoc, sí, sí.
6: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
0: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
6: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
0: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
6: Sí, Marc és que, en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
0: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaig a mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
6: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
0: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
6: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
0: A veure, explica'm.
6: Mira, ves a cobrar la Roca de la Cabra, a part que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
0: I per què la Roca de la Cabra?
6: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
0: O sigui que si em dius vés a cobrar la Roca de la Cabra...
6: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
0: Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava.
6: Després tindríem un clàssic que es diu que és banyeros.
0: Ni idea d'aquesta.
6: En comptes de banyador, diem banyeros.
0: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
6: Sí, perquè Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
0: I va, l'última.
6: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
0: I això entenc que és anar a menjar musclos.
6: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la Roca Grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
0: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
6: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
0: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
6: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna, bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serizol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quan en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: a les altres capitals de l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no? A parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de San Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no?, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Comença... Ah, comences... Digues, digues.
1: Digue, no, bueno, comença... Bueno...
0: Jo t'anem a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí,
1: un senyor gran,
0: sé qui
1: raro,
0: és, fan.
1: Raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i per tant no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid
0: no.
1: de la tardo antiguitat italiana.
0: No jo, em facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris de... que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno. Bueno, posats a triar músiques, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi.
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: O sigui, ara, m'has donat, és que m'has donat munició.
0: No,
1: no. Ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: Dos cops. I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré. No, és que no...
1: Faré el possible per no ser-hi.
0: Abans ja ens has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'Imperi, no? Serà primer Milà, es desdoblarà després, no? En aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que no, el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar, no? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardo antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de la tardo antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs moltes coses interessants. El fi de l'Imperi Romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la tardor antiguitat.
0: Molt bé.
1: I mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
1: Era ja...
0: quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale. I llavors, on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, oh, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar a l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'Imperi Romà d'Orient, és a dir, l'Imperi Bizantí.
0: Doncs, posant la nostra mirada a l'est, no veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, amb Gandalf sí que no, eh?
1: No, sí que no. Hi ha una línia, el límit de l'humor...
0: És en Gandalf.
1: Està Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: No?
0: Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià, oh, i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no?, que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm-hmm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralles. Vull dir... No obrim aquest meló.
0: No l'obrim.
1: Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Val. És una cançó perpetrada al 2023, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasoupoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb la traduïm, suposo que en Google Translator, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors perquè veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok. Algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina, no?
1: Música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats... Tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions, trilions de reproduccions. Aquesta, Belisarius. Veus? El senyor de la flauta. I fins al punt que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com no sé què, sona en llatí, automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí.
1: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però... un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava per...
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana.
0: No té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que no destaca... Per...
1: Que jo era un torneig amateur de paintball, on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà, i feia... No? Eren gots diferents de romà, i diferents de
0: gots. Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors, això s'acabarà de seguida.
0: Bueno, doncs que sigui. Pues, però cada cop són més,
1: que s'apunti més gent, i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La lliga troiana de paintball. Cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal,
0: aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també... per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses
0: sí,
1: així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'antiguitat tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagués de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces, potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, sota domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós, que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels ciutats catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient, amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo... No ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno, no. Que deu ser de les ciutats amb més edificis Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant, tal qual. No? És un lloc molt petitet que conserva...
0: Coses.
1: On hi ha moltes coses, com el centre de Madrid.
0: Hi ha coses que... El mausoleu de Gala Placídia, que és petitonet. Que van 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té, no sé, mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics, o sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantiga?
0: L'església de San Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra hauria de tancar el guió.
0: No.
1: Però és l'església de Sant Vital, San Vitale,
0: sí.
1: És l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria 3. Hi ha altres, eh? Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat, però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença dos mesos després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argenter, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, no, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de, no, la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques, no? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots. I, per tant, gràcies als bizantins, comencen com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: Està bonic.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després de la
1: Segona Guerra Mundial. Que, bueno, és que
0: passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen on no han de caure les bombes. Mm. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna. Llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Per això també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de la programació, dona temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven per la dècada, pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa, o ravení, o
0: reventosa.
1: Reventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I què ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per va deluxificar-les, diríem avui, no? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia, vale.
1: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no?, que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Allà Víctor diu, pues jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal, i per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: Per calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure, només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara no és en mobiliari, en coses. Encara no hem entrat res en construcció.
0: D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir dels 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos, sobretot a Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no?, que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la, del, de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, per, per, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat a s'havia projectat abans, de fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no? Perquè veu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: I el metro. No sé, Madrid, sí. De...
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
1: Està tan confuso que seguiré a mi.
0: Sí.
1: Bueno. Llavors, del... sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se, no? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor. Víctor podria ser... Sí, sí.
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres, cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que jubila.
0: Amb les mans darrere a l'esquena?
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i que cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople Santa Sofia. Se'ns diu que, ja sabeu que també és una reforma, perquè bla, bla, bla, un terratrèmol, no sé.
0: Molt ben resumit,
1: Bueno,
0: molt ben resumit.
1: Santa Sofia... Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
0: Vale, és una mica més gran.
1: Sí, clar. Clar, és una mica més gran, però... Clar, per comparació, sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. I penso també que, per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... Sí, com un estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí.
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Ah, sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament en dibuixets.
0: Vale. Bueno, fora del programa m'ho expliques.
1: No et preocupes. En qualsevol cas... Les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no? Que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera... Clar, ja us... I, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no? Sobre qui... qui es penjava la medalla, no?, de inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn, doncs això, no? Penseu que, no?, que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
0: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic

0: píndoles troianes, que parlaven d'aquesta mecenes de la terra-entitat romana, i de fet l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però sobretot la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no? A l'església de Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
1: Molt bé, Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església, i ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
0: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no?, avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
1: Ostres.
0: A una mena d'un... no?, la gent que toca la moneda d'argent. No? Un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no? Una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer...
1: Vaja, vaja.
0: Gent que necessita netejar la seva ànima, i per tant després finança església.
1: Sí, clar, exacte.
0: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. Per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital, i també va destinar pocs anys després diners per la construcció de Sant Apol·linar in Classe, no? I Classe ja sabeu que és el port marítim de Ravenna, seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants.
1: Hauria d'estar fent un recompte.
0: Sí, tard.
1: Que...
0: tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè ja. Llavors no podem preveure cap a on anirà el programa d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel i na Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apol·linar in Classe, ja sabeu que és la que està a classe, després a Ravenna hi ha Sant Apol·linar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apol·linar in Classe. Però Sant Apol·linar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
1: Te vas explicar l'últim programa,
0: Teodoric, no sé què,
1: les cortines aquelles...
0: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... la reformen i l'advoquen a Sant Apol·linar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apol·linar in Novo, li diuen Sant Apol·linar in Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apol·linar vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no?, de mar i de munt, i haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no?, perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estareu amb Madrid. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Hi ha Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
1: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
0: Al costat del imant de Madrid?
1: No sé si en tinc cap de Madrid.
0: No tens un imant d'una rotonda de la M30?
1: Ojalà.
0: Vale. Obro... Ojalà.
1: Un altre cop una crida, no?
0: Saps què m'està passant?
1: Què?
0: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no?
1: Ho podem dir.
0: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera,

0: Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.
1: Ja descobriu què és.
0: Doncs, però potser algú, que algú t'envi un...
1: De Madrid, una rotonda, si
0: us plau. Una rotonda sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
1: Podria ser, espero que
0: hi sigui. I si no, algú amb una impressora 3D...
1: Que ens en faci.
0: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme...
1: Podem demanar als de Merche que ho facin.
0: Però, sí,
1: i ho incorporem en el marxandatge. En fi,
0: en qualsevol cas.
1: El que volia explicar, que és molt important... Programa,
0: que tens un imant d'una nevera...
1: No, un imant d'una nevera, hòstia, no, seria...
0: Un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
1: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercudres...
0: Ah, dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
1: Sí, sí, sí, és una
0: col·lecció. Per tu, té... Allò té categoria de col·lecció.
1: Té categoria de col·lecció, vale. D'imants supercudres.
0: Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
1: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
0: Cert.
1: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que hi ha penjades a la meva nevera.
0: Qui no té un mosaic bizantí...
1: Penjat a casa seva,
0: a casa
1: no?
0: Seva. A qui no li va gustar?
1: Doncs després d'aquesta petita falca...
0: Molt bé. I tot això anava...
1: A parlar, precisament, d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art torrentic. Què tenen d'especial, aquests mosaics?
0: Bueno, doncs tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin, fins al punt, no?, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada a la conquesta dels 540, al cicle de mosaics de l'església palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un tupido velo.
1: Literalment,
0: perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
1: Una puta cortina.
0: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a la mitjana, i la gent de mitjana pues, no sabia fer les coses gaire, gaire bé, i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després, el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital. No? En aquest moment, penseu també que altres mosaics... o altres imatges importants de Ravenna, aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
1: O no.
0: Ja en parlarem.
1: Ah, vale.
0: O avui no, però ja un dia.
1: Vale.
0: Portem 550 i pico programes en algun moment.
1: Haurem de parlar d'això.
0: Haurem de restar
1: els temes
0: al fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino... a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals. No? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional... Té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la proskinesis, no, d'allò d'agenollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, aquests mosaics, no? És potser la primera vegada que podem veure en la Terra Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no? des dels mosaics de Teodora i Justínia, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no? Protocol... perquè us feu una idea, ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital, doncs el 2020...
1: Uf!
0: Hòstia, de cop, eh?
1: Bon salt.
0: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual, la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen... Donald i Melania, jo els dic pel nom perquè bueno,
1: hi ha confiança.
0: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudobizantines, unes creus, és tal qual. A tu que t'agrada molt, mira, potser si no tenim imant de la M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els Lombards, quan els Carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no? els Carolingis, els Otònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justina i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
1: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
0: Aquesta és la gràcia, no van anar mai.
1: Fantàstic!
0: Ni a Ravenna, ni... O sigui, ni... No van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar donant la consagració de l'Església.
1: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
0: Fan un mosaic... Belisari encara estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
1: No. Però, volem Justinià i Teodora.
0: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, la gent de... Molta gent que van a Sant Vital no coneixien l'emperador, més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que eren desaparegut, però tothom, no?, tenia clarament, no?, representada ja aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson. I et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem anar, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també als territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns d'aquests estils arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna, no? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament, no? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: No, ets
1: arrià. No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'Estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs pues només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic o apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Joder. No sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya
0: perquè ets català.
1: Perquè són les nostres tradicions i les hem de respectar.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia l'Església Catòlica. Jugada mestra.
0: Mestríbulo.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa!
1: Romans, uh-huh. I per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Oh,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Espanya bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just entra en accent a un nou jugador, els Longobards, els futurs Lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que un dels, de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanta, nans italians dient calzones! coses així. Ho fa nena a tothom. Els Longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els Lombards, no se'ls haurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto?
1: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, de la que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Per la tarda, homes de lletres que venien a Ravenna, i hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs llocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, no? Sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al Ver Abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
1: A tu per la teva col·lecció d'imants.
0: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.